0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També han sentit sud retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple, i ja diem al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta AZOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
1: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: El govern començarà a pagar les primeres prestacions express a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no?, tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Can Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. Amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'Excel·lents Informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Cambodja.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la compareixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i per tant ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme

0: Espanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Vins de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
1: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
0: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
2: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
4: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
5: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
4: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.

0: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
1: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
0: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
1: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Ormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
0: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
2: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació, i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
3: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
2: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
4: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
5: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
4: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
2: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Parets, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic, perquè a Rodalies a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
2: Esports.
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra la debutant Cap Verd. Cubarsí i Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
0: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de ponent. A la costa, valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
4: 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 16 de juny de 2026 i nosaltres som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Avui es commemora l'anomenat Bloomsday, una data que celebra la vida de l'autor irlandès James Joyce i la seva obra més coneguda, la novel·la Ulisses, on tota la trama passa en un sol dia a Irlanda. Efemèride, doncs, cultural, prou interessant com per tenir-ho present. I el que també és tot una trama que sempre mirem de treure en l'entrellat és l'actualitat, la mateixa actualitat, és clar que sí. Ja ho sabeu, aquesta és una feina encomanada al nostre Consell de Sàvies i Savis. Després tindrem l'entrevista avui amb l'historiador i arqueòleg Eduard Riu Barrera, fill del ja desaparegut escultor, dibuixant i gravador molinenc Julià Riu i Serra, que enguany té una exposició al Museu de Montserrat i que ens servirà per repassar moments molt interessants que va viure l'artista i la seva fantàstica trajectòria. De seguit, i una setmana més, l'Ireneu Castillo es convertirà en l'home curiós de la República. I a més, tancarem el matinal amb el No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement de la Diana i la Marina. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana, que això també és tot una aventura que passa en un sol dia, una mica com el Blum, l'Ulisses irlandès. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez de la producció. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: I te l'estàs?
1: Molt bé, molt content, com sempre.
0: Fantàstic. Escolta'm una cosa, 23. Som 23 avui. 23 als graus que hi ha als termòmetres del barri centre, eh?
1: Sí, un dorsal molt de bàsquet, no podríem dir?
0: Sí, és més de bàsquet que d'una altra cosa, vaja. Però està bé. Mm. Un número sí, també, sí. Mira, fort. Què vols que et digui? Estètic, no?
1: Vull dir, sí, però, va seguit d'altre.
0: Estètic, així com... Sí, sí. Sí, no? Estètic ho és. Maco. Molt bé, parlant d'estètica, molt bon sentit de la paraula, també ens acompanya avui en Joan Ramon Moleno. Bueno, avui no, des de primera hora tots els dimarts, és el nostre assessor en tecnologia, en ciència, ja ho sabeu, i a més forma part del Consell de Sàvia i Savis dels dimarts. Molt bon dia, Joan Ramon.
2: Molt bon dia, una mica més i no puc saludar.
0: Home, no, sí,
2: bueno... Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Sí, ho he deixat anar tot de cop.
2: Vinga.
0: Clar, home, però...
2: Dic, hòstia, que no podré ni dir ni hola.
0: Però és que es mereix que s'expliqui tot, no? Clar, o què? Clar. Home, això no passa cada dia. Bé, de fet, només passa els dimarts. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ell hi és sempre, això sí, de dilluns a divendres, el nostre tècnic. Albert Vila, bon dia. Molt bé, dèiem això, que avui és un dia doncs, que es commemora això, l'Ulisses del James Joyce. Bé, és tota una èpica, no és ben bé l'Ulisses doncs, que coneixem. És un Ulisses una mica més modern, però vaja, ho dic perquè la cançó del dia també és com molt èpica, no? No ho sé,
1: sí, Àngel. Sí, és una gran novetat d'ara fa uns dies, del productor de Los Frequencies, sí, que va presentar la seva nova creació que rep el nom de Live It All, un tema que gira al voltant de la idea d'aprofitar cada moment i viure les experiències al màxim. I doncs, com ens diu el DJ belga, ho deixem tot i escoltem les seves noves.
0: Aprofitar, com a l'Ulisses, ho havia d'aprofitar tot. I tant, i tant.
1: I tant.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Tretze minutets passen de les 8 i d'aquestes freqüències que ens explicava l'Àngel ens anem a les freqüències de la meteorologia. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Continuem amb aquest temps estiuenc amb temperatures que ja de bon matí, quan són pràcticament un quart de nou, el mercuri ens indica una temperatura de 25 graus i que de cara a les hores centrals del dia s'enfilaran fins als 30-31 graus a la franja costanera i a prop dels 35 cap a l'interior del país. Sol, calor i temps estiuenc en cel serè en la presència del sol i només de cara a últimes hores del dia alguna banda de núvols alts que deixaran el cel emblanquinat a estones. I vents que bufaran de marinada a partir de migdia en certa intensitat que faran refrescar una mica l'ambient. Que passeu bon dia.
3: El trànsit amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Les entrades i sortides, la circulació pel Delta, pel Baix Llobregat i l'àrea metropolitana. Ens ho explica tot plegat en Ferran. Bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim actius dos accidents, un ja fa una estona a l'A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. L'altre accident ha estat a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, que ha deixat 3 quilòmetres de cuat en direcció a Barcelona. Per altra banda, parlem també de retencions habituals, sobretot al nus de la Trinitat, destacant la C-58, la C-33 des de Montcada, la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc ens deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim cues a la AP7, des de Montornès fins a Barberà, en direcció Tarragona i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. També l'amplitud habitual per la C-16 pels túnels de Vallvidrera. Per últim, al Llobregat destaquem 8 quilòmetres de cues encara actius a la A2 i a la B23, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També tenim retencions en sentit nord de manera intermitent des del Prat i Viladecans per la C-31 i C-32. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem, doncs, els titulars dels diaris que tenim al damunt de la taula. Podem començar, per exemple, pel Punt Avui, Àngel.
7: Doncs bé, el que estem acostumats d'aquestes fotografies diferents de la portada, ho veiem a Pedro Sánchez, ja que parlem aquesta setmana, que és una setmana bastant...
1: Clau, diguéssim.
7: Clau, sí, per protagonista, ell, correcte. El veiem com cap cot, com si estigués resant o pensant o en tot, diu, final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minant pels escàndols de corrupció. I passant també per un altre líder de l'Estat, podríem dir, Trump va deixar el fugir i el president dels Estats Units a volcar ja el seu aniversari amb un acord de pau amb l'Iran i una visita als poderosos del G7. I per acabar, ens parlen de l'esportiu, on Espanya pren mal contra Cap Verd en el seu debut en el Mundial 0-0.
1: Bé, tenim també el diari Ara, Joan Ramon.
8: El diari Ara, foto de portada per Trump aixecant els dos dits fent el senyal de victòria. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i Estats Units. També ens parla de Cerdán, que va ordenar pagar els viatges i les despeses de l'Eire Díez. I el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al gay. Els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. I com no, Espanya s'estavella contra Cap Verd.
1: Molt bé. Anem cap a La Vanguardia, va. La inversió estratègica, obra editorial. Obra portada, també obra edició. El govern central aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA, intel·ligència artificial, de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la telefònica ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. Què més? Doncs la crisi climàtica, que costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en protecció ambiental. Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que no pas certeses. I finalment, fotografia de portada força dramàtica alhora que espectacular. Rússia bombardeja una catedral històrica a Kiev. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la històrica catedral de la Dormició al monestir de les Coves de Kiev amb flames i amb danys a l'estructura. Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. Què més? Doncs la sortida del Tour, que diu que dividirà en dos Barcelona. Per tant, també polèmica des del punt de vista de la mobilitat pel que vindrà. I finalment, matís també esportiu, però d'un altre caràcter. Espanya comença amb fracàs contra Cap Verd. 0-0 en aquest primer partit, i veiem doncs com si s'estigués complaent a ell mateix amb Fabián Ruiz Peña, jugador doncs de la selecció, és clar, amb les mans així com, no ho sé, com quasi deia abans l'Àngel, que semblava que el Pedro, el president del govern, Pedro Sánchez, doncs estigués resant, doncs aquest més o menys fa el mateix. Molt bé, ens queda el periòdico, Àngel.
7: Doncs sí, on la fotografia de portada torna a ser del partit que va jugar ahir la selecció espanyola, i veiem a Lamine abandonar el terreny de joc amb els jugadors de Cap Verd amb una plena eufòria. Diu, un fiasco per començar. Diu, Espanya s'estavella contra el Cap Verd 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. També ens parlen de l'Iran, que manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units d'Amèrica. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. I el G7 saluda a la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. També la compareixença, diu, el jutge ajorna la decisió del sí, retira o no el passaport de Begoña Gómez. Per altra banda, la investigació d'Andic va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure el seu pare. I per acabar, ens parlen de que Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per, entre cometes, tornar a ser la locomotora d'Espanya i Europa.
1: Molt bé, doncs ara ja sí, ara ens pertoca de fer un repàs ràpid, una ullada als esportius. Joan Ramon, tu tens el diari Esport, oi?
8: Sí, senyor.
1: Explica'ns una mica aquesta portada.
8: Amb una foto, de, crec que Soyarzabal ha assegut al terra recuperant una miqueta el tema de les cames, no? Aixecant-se les puntes dels peus. Qué bajonazo. España decepción en su estreno mundialista ante Cabo Verde. A la selección le faltó fluidez y puntería. També ens parla de la Cucurella, que se'n va al Madrid i que és el primer fitxatge galàctic. 8 anys i mig de presó per Rafa Mir per una agressió sexual i cruel final al reinado perfecto de Topuria. Ante Gaté.
1: Molt bé, l'esportiu diu Mister Europa, però compte, se refereix a l'entrenador del Barça d'handbol. Ningú ha guanyat més Champions d'handbol que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, que obté la tercera a Colònia i que ja en duia 6 de jugador amb el Dream Team Blaugrana. El veiem doncs celebrant amb els seus jugadors, per aquí darrere hi veiem en Barrufet i algun directiu també de la secció. Sigui com sigui, doncs eufòrics per aquest nou triomf. I parlant d'esports de, també d'èlit, festa major a Cap Verd. Ho diuen d'aquesta manera, veiem algun jugador de Cap Verd celebrant amb una bandera al final del partit. I és que Espanya, diu, s'estimba contra l'autocar de la selecció africana en el debut en el Mundial i no passa d'un empat esquifit, 0-0. Mbappé diu que vol el rècord de Giroud. I en quant al Girona, el club gironí traspassa Solís al Birmingham per 7 milions d'euros. Déu-n'hi-do. En quant a motor, pilot de Moto2, diu, Moto2 és la categoria més difícil, que ho diu el José Antonio Rueda, que s'explica en una entrevista. I en quant a bàsquet ACB, la penya diu, endega el nou projecte amb Ricky, l'objectiu, i l'Àlex Reyes com a fitxatge. Per cert, en quant a bàsquet ACB, també el Girona jugarà a la FIBA Champions League o l'Eurocopa FIBA. Ens queda també El Mundo Deportivo, Àngel.
7: Correcte, com a portada tenim a Oyarzabal, un dels davanters centros a la selecció, diu alerta roja, diu palo verde, per aquest joc de paraules.
1: Sí, ja ho pots dir-ho.
7: Amb les seleccions, diu una Espanya sin idees ni punys, se estrella ante el portero Bocinha y se queda sin margen de error. Un rival modesto pero ordenado obligó a De La Fuente a echar mano de los reaparecidos Lamin y Nico. També ens parlen d'altres partits que s'han vist últimament al Mundial, com el Bèlgica-Egipte, que va ser tot seguit amb un empat a un, i també ens diuen que avui, per exemple, jugant tant Messi com Mbappé, els grans jugadors de futbol, diu Argentina juga contra Argèlia avui a les 3 i França contra Senegal a les 9. També ens parlen de l'opció Jean Virgili, això és un fitxatge que parla el Barça, diu Deco se reunió con sus agentes dado que el extremo del Mallorca quiere saber si el Barça lo recompraria. I parlant de fitxatges, parlant de Cucurella, el que ha estat molt sonat, que ja és 100% oficial, i ens parla de 55 més 5 milions i fins 2032 fitxa per al Club Blanc. I per acabar ens parlen de Topuria, que sufre una inapel·lable derrota ante Justin Guedjé.
1: Molt bé, era, diguéssim, una notícia que ja se sabia, que corria, la del Cucurella, vull dir, com a jugador del Real Madrid. Bé, doncs una nova etapa per aquest jugador que mira que ja amb l'edat que té ha arribat a passar per forces equips, i ha donat voltes pel món.
7: I ha donat moltes voltes, de fet ha estat equips com el Getafe, i ha estat per tot arreu.
1: Molt bé, i sigui com sigui, per cert, en quant al grup d'Espanya a Uruguai també empata, oi?
7: Empata contra l'Aràbia Saudí, 1-1.
1: Molt bé, per tant, se les hauran de veure uns i els altres. Correcte. Per veure qui queda primer i segon de grup.
7: Exacte, sembla que l'empat contra Cabo Verde no és tan important, però sí que és cert que després d'empatar contra el Cap Verd tot sembla més difícil.
1: Clar, a l'hora de fer números, Àngel, per exemple, per posar un exemple del que podria passar, si Espanya perd, per exemple, amb l'Uruguai, Espanya se les hauria de veure amb Argentina, per exemple.
7: Per exemple.
1: El que vol dir, doncs, que les dificultats encara creixen més, no?
7: Correctament, hem de veure si Argentina com està i com es classifica. Perquè avui juga contra
1: Argèlia
7: a les 3 de la matinada.
1: A les 3 de la matinada.
7: Dic les 3, no és per la tarda, ni molt menys.
1: Déu-n'hi-do, Mira que és un partit atractiu, doncs té a les 3.
7: Clar, són
1: però a les 9 tens un França,
7: A les 9 tens un França,
1: sí.
7: Però clar, els partits realment així importants juguen per la nit.
1: Clar.
7: Tenim l'Iraq, Noruega a les 12 de la matinada i a l'Àustria Jordiana a les 6 del matí.
1: Bueno.
7: Si el voleu veure, doncs... Encantats, nosaltres ho dubtem que ho veiem.
1: Bueno, no sé, aquí mirem de mirar, els veiem tots, Que
7: sí,
1: no
7: han diferit,
1: per després poder explicar-ho,
7: Sobretot han diferit, perquè jo a les 3 del matí no estic per mirar un Iraq Noruega.
1: Sí, Groenlàndia i Camerún no juguen, oi?
7: No, va, encara no.
1: Vinga, no, t'ho dic per què. Va,
7: sí,
1: molt bé. Va, ens aturem i de seguida tornem i ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: 32 minuts passen de les 8 del matí. Ens hi posem, doncs, a la tertúlia matinera amb el nostre Consell. I comencem per saludar aquesta bona gent, el Joan Ramon, ja des de primera hora, que ens acompanya, com és habitual. Bon dia un altre cop, Joan Ramon.
5: Molt bon dia, Sant Boi. Bon dia, Delta.
2: Mercè Quílez, molt bon dia. Què tal estàs?
6: Molt bé, Amadeu. Bon dia, companys. Bon dia, Àngel. I bon dia a tots els oients que se'ns estan escoltant. Molt bé,
2: fantàstic,
6: anem molt bé.
2: Fantàstic.
5: I Albert, que avui se l'ha deixat.
6: Oh, i l'Albert, sí, Albert, carinyo meu, perdona'm.
7: És el seu aniversari.
6: És el seu aniversari?
2: No, no, ah, no, encara no.
6: L'Albert, té raó.
2: No. Va, home, no feu córrer coses que no... No, sí, home. Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
8: Ei, la manta. Vinga, fora el llit ja. Bon dia, Amadeu, bon dia, Mercè, sí. Bon dia, Joan Ramon.
5: Hòstia, m'has espantat el dir-ho de la manta. Dic, ja està, Zapatero o Pedro,
6: sí,
5: Sánchez?
6: Però quina tira de la manta? Va tirar de la manta.
2: A mi m'ha agafat una calorada quan he dit manta. Dic, manta? Si encara et tapes a hores d'ara...
8: Recordeu allò de...
2: Tens un problema, eh?
8: Hablaremos del gobierno. Vinga, va.
2: Doncs segurament és el primer que farem, perquè mira que podem començar per molts llocs... però vaja, per exemple, el Punt Avui, per posar un exemple, publica aquestes infografies que normalment converteixen aquestes portades del Punt en coses força alternatives, perquè normalment fuig bastant de voler seguir les mateixes línies que els seus companys i col·legues mediàtics, diguéssim. I tanmateix la portada sí que és un pèl diferent, perquè hi veiem una mena de fotografia retallada del Pedro Sánchez, que està amb el cap cot, així amb les mans entrellaçades, això com reflexionant, i diu final agònic. Final agònic, Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció, i és que ja ho sabeu, doncs que aquesta setmana podria ser clau. En quant a compareixences, doncs el jutge ajorna, això sí, la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez. La mesura havia sigut sol·licitada per les acusacions populars. Sigui com sigui, que això, que serà una setmana força, com a mínim, complicada, pel president del govern i s'entén des del punt de vista humà, no? S'entén, doncs, tot el que té al damunt de la taula i tot el que ha de combatre.
5: Com era aquella frase famosa de el que tiene pase, pasa, no? El que té pas i passa, pues el que té passa pot marxar de vacances i el que no, pues s'haurà de quedar...
2: S'ha de quedar a fer els deures. Bueno, els deures els recuperar, vols dir, no? Això? No, sí. No ho sé. Què em podeu dir sobre tot plegat?
6: Bueno, a veure, era la cinquena vegada que la Begoña Gómez ahir compareixia amb els Peinado. Uh-huh. Jo no m'estranyaria que li retiressin el passaport. Aquesta gent de Hazte Oír, que és l'extrema dreta, bueno, pues, per lo vist tenen molt de poder, perquè per tràfic d'influències que et demanin 24 anys de presó, quan és un país de pandereta que el tràfic d'influències està a l'ordre del dia.
2: I quan està per veure.
6: I quan està per veure, exacte.
2: No ho sé, però suposo que aquesta petició de que se li demani el passaport, esclar, des del punt de vista de la lògica és absurd, no? Sent la dona del president. El que passa que suposo que algú podria dir, ho plantejo d'aquesta manera, algú podria dir, escolta, és per no marcar precedents, perquè algú que està sota aquestes acusacions se li hauria de treure sempre el passaport. Tot i que no té ni cap ni peus, evidentment, des del punt de vista de la lògica. No sé què en penseu.
8: A veure, no s'ha demostrat ningú tràfic d'influències.
2: No.
8: No s'ha demostrat ningú enriquiment personal. Uh-huh. No s'ha demostrat que aquesta dona hagi fet cap dels delictes que se li imputen. El que sí que comença ja a ser clamorós i absolutament demostrat és de que la gent aquesta d'Hazte Oír o els de mans superbrutes i tota aquesta colla que sobre tenen el de llonsis de dir-se populars, vull dir, què té que veure aquesta merda d'associacions amb lo popular, no? Estigui fent el que està fent i se li deixi fer al jutge Peinado el que està fent. No només això, fa 4 dies sabem que n'hi ha una quadra de cavalls caríssims, uh-huh, que a mi m'hauria d'explicar amb el sou de jutge com s'ho ha fet. Mm? I bé, les històries de munt i avall de la seva nena, de la seva filla, com a regidora, com a tal. És a dir, el xalet aquell que té il·legal, vull dir... A veure, a mi que em perdonin, però estem al mig d'un cop d'estat, d'un cop d'estat d'allò que se'n diu tou, i n'hi ha tota una d'allò, sis de gent, tot un grup de gent que sembla que està apostant perquè ens vinguin a governar la indecència del PP i de Vox. Vull dir, o sigui, tot això ho està muntant un partit que està amb la Kitchen, que està sent jutjat amb la Gürtel. És tan indecent tot allò que envolta que... Bueno, jo no sé, és que no sé, no puc entendre a què estem jugant, sincerament.
5: Has començat la paraula i no has acabat. Cop d'estat, tougat.
8: Tougat,
6: sí, mai millor dit.
8: És ja tan escandalós, vull dir, inclús, perdona, Joan Ramon, el tema aquest de la Leire, comença ja a sonar a podrit, perquè entre mig ja surt el senyor aquell, el Tellado,
6: sí.
8: Ja surten altra gent del PP. A què estem jugant? És que ara jo aquesta aposta perquè ens arribi a governar PP Vox, no, és que no la puc entendre.
6: Bueno, en recordeu-se de lo que el senyor Aznar fa molts i molts mesos va dir, quien puede hacer que haga.
8: Però que haga què?
6: Pues o sigui, que haga bulos com aquests que...
8: No, ja, però per fer què? O sigui, en el moment en què Espanya està amb el seu punt àlgid de desenvolupament, de, entre cometes, diguem-ne, l'estat de benestar, vull dir, la veritat, necessitem gent que ens faci retrocedir 30 o 40 anys?
6: Perquè a més ens ho han dit,
2: És que us saps, escolto...
5: Saps
2: sí,
5: què estan jugant, Ricard? Togat i enfonsat. El que passa és que encara no han assolit l'enfonsament, però estan jugant això.
2: Jo és que us escolto i estava pensant que amb una notícia paral·lela tot plegat que explicava ahir que s'estan posant en marxa ja els mecanismes per triar nous jutges fiscals perquè és clar, n'hi ha molts que jubilen i a més es necessita més personal jurídic. Ho dic perquè, clar, quan veus totes aquestes coses que fa, no ho sé, un any i pico, per no dir dos, que això és habitual d'anar portant a judici a la gent, a mi em fa pensar que si hagués filtres més poderosos perquè ningú pugui de manera gratuïta i fàcil i massa fàcil denunciar a una altra persona sense masses proves, si hi haguessin més filtres, potser fins i tot aniria millor el servei jurídic del país, no? Perquè ens queixem de la sobrecàrrega de feina, etc. Ja sé que aquest tipus de judicis van pel Suprem i van cap a altres llocs, però tanmateix fa pensar, pregunto, que és massa fàcil assenyalar algú de manera fàcil, vull dir, de manera sense masses proves, sense massa criteri. És a dir, hi hauria d'haver-hi com a mínim uns barems de dir, escolti, si vostè no té prou proves, vostè això no ho pot fer, perquè aleshores qui caurà en injúria serà vostè, no l'altre.
6: Sí, i a més pagar tots aquests judicis, clar, per cèntims públics. Però fixa't, a mi em ve ara...
2: Però quina manera més absurda de fer oposició, no sé
6: com dir-ho. Totalment, totalment. Però fixa't que va caure el fiscal de l'Estat 2 anys d'inhabilitació per una notícia que l'havia filtrat la premsa. Uh-huh. On arriben els jutges? La toga nostra... Uh-huh. 2 anys d'habilitació per aquest senyor, bueno, que quasi es va aprovar, però aquí el tenim en 2 anys d'habilitació. Qui et diu a tu que a la Begoña Gómez...
8: No, i el germà...
6: I el germà per la seva... En fi, qualsevol cosa, perquè dels jutges ja, què podem esperar?
5: Bueno, és que ja em separem, perquè el cas de la Begoña pot tenir coses versemblants. El cas de l'hermaníssimo, déu-n'hi-do les cosetes que té, i després hi ha altres coses que sí que són segurament muntatge, però el càrrec a mida que li fan a aquell i que no sap explicar ni on està el seu despatx.
2: Uh-huh. D'acord.
8: S'està dient que això no és cert, Joan Ramon?
6: Això és el que diuen.
8: No, a
6: Extremadura, quan li van donar la plaça, el seu germà encara no era ni president.
8: Aquesta una. Després...
6: Quan li van donar la plaça,
8: Els testimonis de la darrera vegada, bueno, de la darrera sessió, abans de passar ja a sentència, 14 persones van dir que no, que aquell senyor anava cada dia a treballar i que aquell senyor va ser la seva feina. Sí. Com deia la Mercè, ni tan sols... A veure, el Sánchez estava, diguem-ne, fora inclús del PSOE. Vull dir, la direcció l'havia apartat i estava en plena campanya del Peugeot, allò que deien, no? O sigui, jo, és que no, jo sincerament no me'n sé venir.
5: Jo ho deia per la que es presentava també a la plaça, que no li va... que li van dir des d'un principi que ho tenia...
8: Això, és que estan dient que no, això no és cert. Vull dir, és que, a veure...
6: Aquesta senyora s'ha presentat anys molt, molt més tard,
8: A qui creus? Amb les acusacions, d'aquesta gent d'Azteuir i de Manos Limpias?
6: És que,
8: sisplau, vull dir, i tot això apoyat per el partit de l'M.Punto? Jo, a mi, perdoneu-me, vull dir, no m'ho crec.
2: Però és que quasi, escoltant-vos, em fa pensar, jo d'acord amb moltes coses que dieu, però quasi em fa pensar que potser hi sortiríem totes i tots guanyant si hi haguessin una mena de comissions permanents que vetllessin per la transparència de qualsevol càrrec polític. És que al final hauràs d'inventar una comissió permanent per no caure en aquest mal joc de les togues que dieu. I que al final això es tradueix amb el que hem dit moltes vegades, amb judicialitzar la política.
8: Però Amadeu,
2: constantment, constantment.
8: La setmana passada torna a sortir sobre els papers de que a l'Àvalos no ha tocat un duro. Hòstia, perdó, anem a veure si centrem una mica. Ara resulta que el senyor Àvalos no havia rebut ningú diner després de tot aquest enrenou?
2: Però jo crec que no m'heu entès.
8: Sí, perfectament.
2: O sigui, si tu crees un mecanisme que sigui previ a un judici, un mecanisme permanent, una comissió permanent, perquè és que estem al segle XXI i quasi et fa pensar que et farà falta això. No. Algú dirà, no, escolti, ja existeixen mecanismes de... permanents d'aquesta manera, que tu abans d'anar amb un jutge a malbaratar la despesa pública, tu poguessis anar a aquest departament i dir mirem això, que no sé com dir-ho, m'enteneu o no m'enteneu?
8: Sí, dient? Perfectament.
2: Comissions permanents, sí. Però perquè és que a més a més...
8: Jo l'únic que puc dir amb això és que la gent que ens condemnava, els demòcrates, no, sí. Durant el franquisme, que es deia Tribunal d'Ordre Públic, al cap de sí. 15 dies es van convertir en Audiència Nacional. I... Els pares i avis de la gent que n'hi ha ara allà eren aquesta gent, del Tribunal d'Ordre

0: Recordeu que més d'un artista i fins i tot gent que, doncs, que en una plaça pública feien espectacles de titelles van acabar, doncs, també assenyalats per la justícia per injuries.
1: O sigui, n'hi ha un pobre desgraciat que fa 4 anys i escaig que està a la
2: que
1: presó.
2: Està a la presó. Perquè va fer una cançó,
1: la veritat.
2: Va fer una cançó del rei, de l'emèrit.
3: Pablo Hasél?
2: Sí. O sigui que...
1: Ja, és que fa basar de tot
2: això. Això ja va tard. Fa 2 anys que està en un calaix, per això ja hauria d'estar més que aprovat. A veure...
4: Al seu favor. I en contra de...
2: Claro, i a més, parla de la corona, parla de la religió... i en fi, de tot el que és un estament de justícia, és que això fa una basarda i grossa.
4: Doncs jo aprofito i li demano a l'Albert que posi un tall de veu, perquè Ricard, me'n sap greu dir-t'ho, però avui parlarem de futbol.
2: Fixa't.
0: No sé si ho tenim, si tenim aquest tall de veu, doncs l'escoltem i després ens expliques una mica el per què has demanat aquest tall de veu, esclar. Vinga, escoltem.
5: He vist com al Mundial no es permet que els jugadors responguin en castellà a la roda de premsa, i he vist la reacció de moltes hispanoparlants, no?, d'indignació a les xarxes. Nois, no sigueu nacionalistes. El nacionalisme és una malaltia. Tenint l'anglès com a llengua comú, no us posareu a parlar una llengua que té 3 vegades menys parlants que l'anglès. No sigueu provincians. Parleu en la llengua comú i ja està. No sigueu maleducats. Hi ha persones que no entenen l'espanyol. Parleu en anglès i així nos entendemos todos. I que em sembla precipitat parlar de llengua espanyola. Perquè si apliquem el mateix criteri que alguns espanyols apliquen aquí al català, valencià i mallorquí, no digueu que estan parlant espanyol, estan parlant en mexicà, que són llengües totalment diferents, o no?
0: Molt bé.
5: Perquè tenen un accent diferent i tenen paraules pròpies diferents.
1: Estamos en ello.
0: You understand?
5: Ara fora bromes, trobo totalment...
0: Sí, ara diu... ara fora bromes i explica una mica el perquè de tot plegat, però que al final quasi, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, són matemàtiques, no està fent broma però no està dient cap mentida, són matemàtiques, no?
4: No, és el nombre de parlants i és el que li ha passat a l'espanyol o al castellà envers l'anglès al Mundial, que tot i jugar als Estats Units, Mèxic i Canadà, que a Canadà també podrien fer les rodes de premsa en francès. Però mira, l'anglès és supremacista.
0: Déu-n'hi-do.
4: No?
0: Molt bé, no sé si alguna cosa sobre això la Mercè Reia.
2: Sí, Reia, perquè penso que està molt encertat. Molt encertat.
0: No sigueu provincians, no sigueu tan nacionalistes, per l'amor de Déu.
4: Crec que finalment han sortit guanyant.
0: Una mica això.
4: Que davant la insistència ara poden respondre en castellà.
0: Molt bé.
4: Cosa que si tu vas al Congrés amb una llengua cooficial t'atxiven un vaya a la mierda.
1: Sí.
4: En cristiano, per favor.
1: Encara al Congrés o al Senat. El Senat
2: és
1: ja...
4: O que t'envellis amb Mossos d'Esquadra i et parlin en castellà.
0: Perdoneu, en Vinícius l'altre dia a la compareixença de premsa en Brasil no volia parlar en castellà, només en brasiler. En brasiler i portuguès, digue-li. Sí, per exemple, no? No estic amb la selecció brasilenya, per tant, això.
2: Exacte, doncs està amb el seu dret.
0: Què més?
2: Exacte, està amb el seu dret.
0: Què més? Perquè mira que hem canviat radicalment de temàtica. Això...
1: Sí. Un opuscle molt petit.
0: Sí?
1: Es diu Montoro. I havia estat president, i havia estat ministre d'Economia. I d'Hisenda. Vale?
4: I es feia la gira a mida.
2: Sí.
1: Però estem buscant-li les pestanyes a algú que tocava el violí només.
2: I ens va baixar les pensions.
1: Exacte.
2: Perquè es va pujar l'IRPF.
0: Molt bé, no, sí, sí, al final és recuperar una mica,
1: ja
0: tindre memòria, però...
1: Si voleu, canviem de tema.
0: La darrera cosa que havíem arxivat, diguéssim, és el tema de que

0: El PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injures al rei, però també d'altres coses, no? Com injuries al mateix govern, i algunes institucions, etc, etc. Ho dic perquè això compta, primer ha de ser aprovat en diferents comissions i després passarà al Senat. Compte, que això no és que vagi per la via directa, no? Té el seu procés, però vaja, és cavall guanyador, no? Segurament, pel sembla ser.
1: Està tan normalitzat allò del Perro Sánchez que ja ha dit, va...
2: Sí, que ja te'n se li en fot.
3: No, jo és penso que ja forma que... part de la quotidianitat.
2: Sí,
3: ja,
2: de la quotidianitat, exacte. Sí, sí.
0: Molt bé, res, 7 minuts i arribarem a les 9. Més coses i que també, home, evidentment són interessants. La crisi climàtica, que mira que n'hem parlat i alguns diuen que no existeix, costa 17.200 milions al sector públic a Espanya, només a Espanya, parlem d'Espanya. Per exemple, el sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en protecció ambiental. Sí o sí existeix el canvi climàtic i la crisi climàtica fa molt que l'arrosseguem. I això és una dada més de moltes que hi ha. L'altre dia es veia com miraven de treballar els diferents ajuntaments que tenen la sort de tindre litoral i platja, doncs de mirar de recuperar sorra, de mirar de que el mar no continuï doncs mossegant la costa. Hi ha llocs com el Maresme, ja ho saps, Ricard, que et queden 2 metres d'amplada de platja, que si et despistes t'has de posar en fila un al costat de l'altre, sí. En fila així.
2: I quan passen els del tren, els hi saludes amb la mà.
0: Això és, sí, això entre altres coses. Compte.
3: No, bueno, al Maresme n'hi ha poblacions
0: per exemple.
3: Que ja no és que estiguin a primera línia de mar, des de poc estaran sota. La línia del mar.
0: A mi em fa patir, mira que de moment no hi ha problema, però em fa patir el Joan Ramon, que quasi al balcó de casa seva no, i veurà alguna estora i algun...
1: Si l'aigua arriba al balcó de casa meva, la ràdio s'ofega.
0: No, que sí, perquè això és bastant lluny, però vull dir-te que compte...
4: Aneu buscant barquetes, xatos?
0: Compte que encara pot sortir guanyant que no sigui classificat al teu pis com a primera línia.
2: Com a primera línia.
1: Sí, compte. Seguríssim.
0: No. Sí,
1: I embarcadero. Bueno. Veig allà lligant les barques
0: a
2: la porteria.
0: No. Bueno, feu broma, freu.
3: No, jo...
0: No, ara fora, bromes. Escolta, que està estipulat a 17.200 milions. Compte, a qui se li ocorreix dir que no existeix la crisi climàtica?
3: Això és calderilla.
1: Per tant, no serà premià...
3: Costant de Montoro, això és calderilla.
1: No serà premià de dalt i premià de mar, serà premià sur.
3: Això sí que és un canvi climàtic de l'hòstia, vull dir, el PP.
0: No, home, però són xifres que són molt greus. Això és més greu del que ens pot semblar.
1: Xavalla.
0: Bueno,
1: quatre duros.
0: Què més? Sobretot d'això, que la despesa verda i l'acció climàtica en el sector públic espanyol ha anat creixent sense aturador. Hi ha un estudi pioner que permetrà doncs avalar i donar suport a les emissions de bons verds, per exemple, i que això ho està demanant també el Ministeri i el sistema ferroviari, doncs, que suposa, això que us deia, gairebé un terç de la despesa pública relacionada amb la protecció ambiental. Què més? Més coses. Digues.
1: Protecció i mitigació. I ara vas i me lo expliques. El verbo mitigar. Perquè, clar, s'ha de prevenir, s'ha de protegir i s'ha de meter gas. No, mitigar.
0: De moment ho deixarem aquí, però són dades. Jo volia fer res una mica de temps perquè la carpeta internacional prefereixo que la toquem després dels informatius. En quant a sanitat, la Vall d'Hebron provarà un fàrmac més eficaç i segur contra el càncer infantil. El remei desenvolupat a Catalunya és eficaç en adults en ensaios de fase 2. Compte que això és important. El medicament es basa en la inducció autofàgia a les cèl·lules tumorals. Per tant, Catalunya un cop més tira endavant la seva recerca amb nivells diguéssim, d'autoritat, digue-li d'aquesta manera, d'excel·lència,
2: força importants. Sí.
3: El problema és que això arriba en el moment en què, quan estigui ja tot fet, dat i beneït, no tindrem diners per pagar-ho.
1: I el
3: ens morirem davant de la porta de l'hospital, com i, passa als Estats Units.
1: I el problema no és tant la recerca, perquè en recerca estem molt, molt al capdavant i fem papers a tot i ple i de més, i comunicacions i congressos i tals. El mal està a la transferència a la societat. Tal i com ho fa tot el mundillo de la defensa, que inventa una bomba i ràpidament tothom la coneix perquè te la foten, aquí que surti un nou medicament i que arribi al món mundial és la gran dificultat, la transferència tecnològica.
2: Exacte, que arribi a l'abast de tothom
1: i que sigui fàcil d'accedir, perquè la vacuna de l'VIH que havia de ser alliberada i tal, i a Àfrica no, que hi ha molta gent i... no sé què, a l'Ozempic aquest i tal,
2: I Joan Ramon, no,
1: els diabètics sí, però els altres que paguin, i a més si paguen els dels diabètics es queden sense subministrament perquè no hi ha...
2: Exacte.
1: Però, bueno.
2: I no anem tan lluny, a la Covid, la vacuna de la Covid a l'Àfrica van ser els últims que van arribar, quan Amèrica i Europa estaven ja tots vacunats.
1: I ara tenim l'Ebola un altre cop en marxa,
2: i que és un mal endèmic que porta molts anys, eh? Molt porta molta gent.
0: Escolteu-me, ho haurem de deixar-ho aquí, ens aturarem pels informatius. Per cert, parlant també de sanitat, els metges avisen d'una vaga indefinida a la tardor si no hi ha acord amb sanitat. Els sindicats diuen que no pot ser un estatut per als metges en contra dels metges i sense els metges. Fixeu-se, fa pensar. Un estatut per als metges en contra dels metges i sense metges.
3: Segurament arribaran a un acord amb PP.
0: Ricard, ens anem cap als informatius i després arribem a un acord també nosaltres per veure per on ens en sortim. Fins ara mateix!

0: Ampules, 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident talla un carril a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona. Hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat. Un altre accident segueix provocant cua a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit Barcelona. Es dona pas pel Voral i encara es manté la circulació complicada. Els punts habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona i a les rondes, especialment en sentit Llobregat. Transport públic ja s'ha restablert. El servei de tren a tota la línia R8 de Rodalies, amb la recuperació avui de la circulació entre Rubí i Martorell.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats a Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni els obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut, i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. A partir d'avui, les famílies ja poden bescanviar el vale escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics en famílies amb menys recursos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. I la Casa Set d'Art subhasteu i tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Es tracta d'un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la Basílica, i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ensopegada de la selecció espanyola de futbol al debut al Mundial contra el debutant Cap Verd. Empat a 0. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els que li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Avui Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Dia de calor forta, s'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central i de fins a 37 en certs punts de ponent. A la costa, valors propers als 30 graus, farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i a bona mar en general.
4: 3CAT Info.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 10 minuts passen de les 9 del matí. Continuem, doncs, amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Hem dit que repassaríem també la carpeta internacional. Tanmateix, hi havia alguna coseta que havíem deixat anar. Hem parlat de la crisi climàtica, també, entre altres coses. I suposo que ja podem avançar. Ho dic perquè a títol internacional tenim diverses coses, és clar. Faltaria més. En primer lloc, Rússia bombardeja una catedral històrica a Kiev. Ja ho sabeu, la fotografia és, permeteu-me aquesta expressió, dramàticament espectacular. I dic que dramàticament perquè, evidentment, és un drama, i espectacular amb el sentit que encara reconeixem aquesta històrica catedral. És clar, envoltada aquí de flames, els bombers actuant, i és que un devastador bombardeig rus va destruir ahir la històrica catedral de la Dormició, al monestir de les Coves de Kiev, amb flames i amb danys a l'estructura. I Ucraïna, doncs, que acusa Rússia d'això, d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural. Tanmateix, Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. No sé si és broma, no sé si se n'enfoten o no sé exactament el perquè de tot plegat, perquè res està clar, però jo crec que atemptar contra les persones és el pitjor que hi ha, però a més també aquest afegit de la cultura, la religió, el patrimoni mundial, Mercè, oi?
1: Això és patrimoni de la humanitat. Vull dir que...
2: Era.
1: Sí, era, perquè ha quedat bastant tocadeta.
0: Bastant malmesa.
1: I, a més, et diré una altra cosa. Tu ho deies abans, el senyor Putin que fa conya per dir que és un missil dels propis ucranesos, per l'amor de Déu. Això ja és dins de la guerra és una manca de respecte total. Exacte. Clar que amb el senyor Putin, que vols arribar a fer i esperar d'ell?
3: No, els russos tenen la seva idiosincràsia.
1: Totalment.
3: I no han amagat mai que van per feina i si s'ha de fer una barbaritat la fan i s'ha acabat. Vull dir, és la seva... diguem-ne la seva manera de fer guerres, diguem-ne, no? Vull dir, i bé, atacar un edifici històric, encara que l'ocupi poca gent, perdó, no volia dir això exactament, sí, és un atemptat contra la cultura.
0: A Kiev l'ocupava bastanta gent, a Kiev. No, ho dic amb el sentit més... És veritat, més...
1: S'estava utilitzant amb la guerra, hi havia molta gent que estava dins d'aquest monestir,
0: No, clar. Escolteu-me...
2: Si s'ataquen aquí és pels motius que ja sabeu.
0: Sí, home, esclar. A banda de tot plegat...
2: A mi, perdona...
0: I paral·lelament això anava a dir.
2: Em va recordar l'incendi de Notre Dame?
0: Sí, igual.
2: Però amb motius diferents, no? O sigui,
0: sí, és clar.
2: L'incendi de Notre Dame doncs, succeeix espontàniament i, bueno, és una pèrdua valuosa, però clar, és que això, a més, és embolcut i assenyalat, no? O sigui,
1: assenyalat amb intenció de fer-ho, totalment.
3: No, per descomptat.
1: O sigui que...
0: Bé, doncs, suposo que trobeu a faltar algú per aquí al mig, i sí, un cop més surt en portada també, i és que en Donald Trump va arribar ahir a la cimera del G7, podríem dir que una mica d'aquella manera que fa ell, amb formes una mica xulesques, eufòria per l'acord que, segons ell, ha obert amb les negociacions de pau amb l'Iran. El memoràndum pactat, recordeu allò que es deia entre els dos països, deixa encara molts caps per lligar, particularment la qüestió del programa nuclear iranià, que precisament a l'Iran no tenen clar doncs, que vulguin negociar en aquesta direcció. I a més, que s'obliga que sigui un termini de 60 dies. Malgrat això... exultant, el president dels Estats Units va donar a entendre que ara impulsarà la pau a Ucraïna. És a dir, ara que té enllestit això... Però, és clar, és que després, Ricard, però em dirigeixo a tots vosaltres també, després de tot això, és que escoltes l'Iran i tornes a pensar que aquest home no sabem de on treu les coses, perquè et diu blanc, després és negre, demà et dirà negre i torna a ser blanc, i aquí no s'aclara ningú. Sigui com sigui, el G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Hi ha un comunicat, deixeu-me dir això també, de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó, doncs, home, que dona la benvinguda a l'acord entre l'Iran i els Estats Units, però, insisteixo, compte, perquè l'Iran, diuen, el tema de poder o no poder enriquir urani, això ho decidirem nosaltres i veurem com i de quina manera, perquè tenim tot el dret del món. Això per una banda. A banda de tot això, i insisteixo en això perquè jo crec que s'ha de donar tota la informació aquí, en Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no s'ha acabat, que ell continua cap a la línia doncs, que té marcada, i aquí és on no entenem ben bé de bon treu el tram les coses per presentar-se, Ricard, davant del G7 i fer-se el pinxo.
3: No, el que no sé és perquè el G7
0: es reuneix
3: amb aquest fantasma. Vull dir, quantes vegades ha dit que això ja estava resolt, que ja ho havia arreglat, que ell no sé què i que ell no sé quantes. El principal culpable de com està l'economia i la inestabilitat econòmica a nivell mundial només té un culpable, es diu Estats Units, dirigit per una persona que cada vegada està més clar que no està mentalment sana i segurament físicament ja té unes limitacions tremendes, no? I que aquest acord té un problema i es diu Israel. Es diu Netanyahu i el seu equip, vull dir, jo la veritat, vull dir, a veure, el fet de que ahir o abans d'ahir sortís la notícia aquesta va d'alguna manera equilibrar els mercats, va començar a baixar el preu del petroli, es va situar amb uns 80 euros
1: 83,
3: si no, 83
1: sí.
3: I això va estabilitzar una mica els mercats dins de 4 dies, o sigui, ara la gent farà compres a 83 esperant i que torni a pujar, perquè els iranians, com tu bé deies, Amadeu, diran, escolti'm, tornem a tancar l'estret d'Hormuz. I
2: no, en fi, això té la durada molt comptada, però jo la veig amb un altre significat, eh? La durada serà fins al proper Premi Nobel de la Pau.
0: Déu-n'hi-do.
2: Quan l'hagi aconseguit, podem matar.
1: A veure...
2: És que està claríssim, o sigui, està fent punts perquè li donin. I quan el tingui, mateu-vos.
0: Home, fixa't el que acaba de dir, no? Diu ara arreglo això, pràcticament don per bo que això ja està acabat, imagina't el nivell, i diu, i ara m'hi posarem a Ucraïna. Sí. I dius, bueno, però que ets el bomber o...
2: Però
3: el
2: tanto que...
3: El bomber piròman, és el bomber.
2: El tanto que el Jota de Vans, el vicepresident, està flipant, perquè només hi ha un full i mig de capitulacions. O sigui... allò que estan fent a Pakistan, l'esborrany és un dinar 4 por delante i mig, i ja està tot.
3: És provisional,
2: o tot al principi.
1: Sí, el divent...
3: I en data de caducitat.
1: En data de caducitat, exacte.
0: A veure, estaríem... Sí, digues, Mercè, acaba
1: i tu. I, a més, el senyor Trump diu que vol acabar això quan ell el va començar. Ojo, no ens equivoquem,
0: però
1: però a part de tot això,
0: aquí hi ha una ambigüitat molt, molt, molt, molt bèstia, molt bèstia. Torno a dir, a vegades jo us ho vull recordar, anem cap a la desgraciada, el desgraciat atemptat del concert on moren molts israelians, i algú es pregunta, els serveis secrets no ho sabien?
1: I tant que ho sabien.
0: Si tu necessites una excusa...
1: Que el Mossad no ho sabia, i tant que ho sabia.
0: Si tu necessites una excusa per... Fixa-t'hi el que ara diré, Mercè. Per visualitzar, perquè de fet tu ja estaves amb una estratègia expansionista des de feia molts anys, però ara la necessites visualitzar per donar el toc de gràcia... Si tot comença per aquí i s'hi afegeix el mateix Trump, Però ara, en Trump, se n'adona que els nans que li havia deixat pel seu circ amb el Netanyahu s'han fet alts, s'han fet molt grans, i ara comença a tindre un problema perquè ja no són nans. Clar, aquí ara el problema per en Trump, i no estic fent broma, és el Netanyahu. És el mateix Netanyahu. Per tant, jo us pregunto, corre perill el mateix Netanyahu de que algú digui, sap què, fins aquí m'ha arribat, que mani un altre? Perquè tornem a repetir el que moltes vegades hem dit aquí en aquesta taula. Al final, en Netanyahu mana perquè té el suport de la ultradreta dels ortodoxes de jueus, que al final, acabaran fent el que Wall Street dicti. No sé si m'enteneu per Bombay.
3: Sí, sí, home, perfectament.
0: Quan se n'afartin del seu cap haurà de començar a anar a judicis.
1: I tant.
0: No sé com dir-ho.
1: Sí, perquè a més en té i molts, eh?
3: Jo votaria per una acció més contundent, un missil que té, no sabem per què, però en el moment en què estava fent caca li ha entrat al lavabo directament.
0: Escolta, ahir vosaltres aquí no hi éreu, però jo ho explicàvem ahir per la matinada, diguéssim, i després per això ho podíem explicar aquí perquè ja va ser per la matinada. Es va filtrar que algú va veure i va escoltar la conversa d'en Trump a Netanyahu per telèfon, i a cops de crits li deia: has perdut el cap, has perdut el cap. Aquest comença a ser un problema pel mateix Trump.
3: Sí, però és que n'hi ha una dinàmica, que ni tan sols Netanyahu pot aturar en aquests moments. O sigui, la societat israeliana, jo almenys per el que m'arriba i les converses que he tingut amb algú i el que ja estic llegint, en aquests moments a Israel no existeix una esquerra organitzada.
0: No.
3: Ni tan sols existeix.
0: Per tant, existeix, però és una minoria, molt minoria.
3: Clar, és tot extrema dreta. Vull dir, sí. Ara és que han posat en marxa una dinàmica. Tens lo de Gaza.
1: No, lo de Gaza, al sud del Líban. Síria. Clar, no ens, que no perdem de vista que Síria també va ser matxacada.
0: Però la gran pregunta és el fet de que, ja ho veieu, que pot semblar una bajanada, però el fet de que en Trump se les tingui amb el Netanyahu i li digui el nom del porc, perquè li està dient el nom del porc, així de clar, jo us pregunto, fixeu-vos en la pregunta, perquè jo necessitaria que me la contestéssiu i que no ens n'anéssim per les branques. És que la pregunta és molt clara. El fet de que en Trump es bronca i li diu el nom del porc al Netanyahu, això afavoreix el Netanyahu des de casa seva, amb la gent que té al voltant, els jueus radicals, o posa en perill la seva continuïtat al govern?
2: Aviam, qui està més en perill és en Trump.
1: Sí, totalment.
2: I qui totalment té la paella pel mànec és l'altre.
1: Sí,
2: i aleshores el Trump, volem fer un cop d'efecte, li diu: Tito, t'estàs passant, si us plau, que saltaré jo.
0: Alguna cosa més que això, diu.
2: Saltaré jo. Perquè és més fàcil que salti el Trump que salti el Netanyahu.
1: Sí.
2: El Netanyahu ha sabut fer una cosa ben feta, malament des del punt ètic segurament, que és fer viure a Israel en estat de pànic i tensió constant. I això es paga tenint un exèrcit pels carrers. I aleshores, davant d'això...
0: Però fa molts anys, que hi van pels carrers.
2: Bueno,
0: no ho saps.
2: Però és que un estat de tensió i pànic és això? O sigui, l'Alemanya nazi, joder.
3: És que és un,
2: orquestració.
3: És un exèrcit en país.
1: És, exacte.
3: I no un país amb exèrcit.
1: Exacte. Jo penso que
2: tots
1: sí,
2: són reservistes,
1: sí.
2: Menys els ultraortodoxos,
1: però
2: que aconsegueixen que mai la llei canviï, no sé per què, però sempre aquests amb les trenetes que no els hi cabrien sota la gorra. Però el barret sí.
1: Sí.
0: Però estaràs d'acord que els de les trenetes que dius tu, si fos per ells, encara preferirien algú al capdavant de tot plegat encara més radical que ell.
1: I tant.
0: Li estan donant suport perquè va mig guanyar les eleccions.
2: Però
0: ells en tenen d'altres, de gent que voldrien que manés. Per això us estava fent aquesta pregunta de dir qui corre més perill, el mateix Netanyahu embolcallat de gent que comencen a estar-ne farts o en Trump per posar-se o per traspassar la línia vermella del germà petit, que resulta que és molt petit però que té molta força.
1: Sí, però potser el germà petit li ha passat la mà i ell ha de tenir més por en Trump, que en Netanyahu.
3: Jo insisteixo en una qüestió. Israel és un invent d'Occident per posar-se al mig d'on està el petroli i controlar l'àrea.
2: Àsia, és el gendarme d'Àsia i Àfrica.
3: I per tant, ni Trump ni qui sigui deixarà d'apoyar Israel, perquè la segueixen apoyant, perquè els hi està subministrant armes, perquè els hi està donant tot el crèdit del món, els hi està donant tecnologia.
0: Bueno, Ricari, perquè tenen uns arxius que ens posaríem les mans al cap, on surt absolutament tothom. Qualsevol cap d'estat podria estar castigat pels informes.
2: I això que acabes de dir, em fa... o sigui, és inversemblant que el Mossad, allò que va passar a l'octubre...
0: Sí, sí, ho hem dit moltes vegades.
2: No, perquè és que... Tu imagina't el bé que ha quedat la policia d'aquí, que ha aconseguit reduir a 600 cantaires perquè han detectat una estelada entre unes partitures. Imagina't si els han deixat bé. O sigui, el Mossad ja ha estat tremolant. Perquè hi havia 600 possibles accions contra...
3: Sí, el papa.
0: Que sí.
3: L'estelada...
0: Molt bé. Escolteu-me. No dona més de si el temps que tenim s'esgota i ara ja sí, és dimarts i per tant fem el paraulògic molt ràpid. Deixeu anar el paraulògic. Jo sé que tot plegat és molt, molt interessant, però vaja... interessant i preocupant, diria jo, Mercè.
1: I tant.
0: Però continuarem parlant cada dia.
2: Amb l'AI que fa la copulació.
3: Marranades a aquesta hora, no,
2: La A, la O, la R, la U i la X. Ten 59 possibles paraules. Un sol tuti. I, bueno, paraules molt gironines que... És un dolç.
0: Ah, carai, val, ja ho tenim, eh?
2: Paraules molt de ponent, molt que bé. Baixem pel riu.
0: Molt bé.
2: No sé si...
3: És una cosa que s'arxiva molt.
1: Molt, i ai, lo malament que hi anem, Amadeu, com tu deies. Sí? Ai.
0: Molt bé, ho deixaríem aquí,
3: no? Vaya ruixó.
1: Vaya ruixó.
2: I també surt una... paraula maleïda de tres lletres, Ari.
0: Molt bé, no vull que donguis més pistes, no en donguis més, perquè al final estàs fent tot el paraulògic. Deixem-ho
2: aquí. Sí, perquè són només 50, no?
1: Són petit, avui és molt petit.
0: Deixem-ho aquí, sisplau, perquè hem de marxar. Ara tenim l'entrevista avui amb l'historiador i arqueòleg Eduard Riu Barrera, que és fill del ja desaparegut escultor, dibuixant i gravador molinenc Julià Riu i Serra, que enguany té una exposició al Museu de Montserrat i que tot plegat ens servirà per repassar moments molt interessants que va viure l'artista i la seva fantàstica trajectòria. Però a banda de tot plegat, és clar, un luxe comptar amb l'Eduard Riu Barrera, perquè a banda de tot plegat, important que ens expliqui l'obra del seu pare, però és que és un savi d'aquells que tenim en aquest país i que ens provarà molt tot el que ens pugui explicar. Això serà res en un parell de minuts. Sigui com sigui, ho deixem aquí. Ara ja sí, Joan Ramon, Ricard, Mercè, gràcies. Properament hi tornarem, d'acord?
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, que vagi molt.
2: Bon dia.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 32 minuts, us ho deia fa res un minutet, avui ens acompanya l'Eduard Riu Barrera, arqueòleg i historiador, que el 1986 va ingressar al Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i des d'aleshores que es dedica a la recerca aplicada a la restauració de monuments. Tanmateix, tot i que procurarem parlar amb ell, esclar, de moltes coses, avui l'Eduard, sobretot, ens ve a parlar del seu pare, qui va ser l'escultor, dibuixant i gravador molinenc, veí una mica de Sant Boi també, Julià Riu i Serra, perquè enguany el Museu de l'Abadia de Montserrat ha inaugurat una exposició on fa un repàs a la seva obra, almenys a una part de la seva obra, i que ens permet redescobrir a l'artista català. Molt bon dia, Eduard, i benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Bon dia i agraït per la invitació i disposat a respondre les vostres preguntes i a omplir la curiositat que pugui generar.
0: Fantàstic. Per nosaltres pensa que és tot un luxe i que en teníem moltes ganes. Crec que és de justícia, i ho entendràs, que en primer lloc Eduard expliqui que ets un dels grans especialistes d'aquest país en arqueologia i arquitectura medieval, que has intervingut com a expert en uns quants capítols importants del nostre patrimoni històric. Si tu vols explicar alguna cosa, tot això que tindrem. Com ara, per exemple, la restauració de Sant Pere de Rodes, oi?
1: Efectivament, sí, és una de les experiències més interessants i en les que he participat, i vam participar des del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. Es pot dir que durant gairebé 10 anys seguits, de la dècada de 1990, amb treballs d'excavació i restauració, i bé, és una obra que...
0: I en troballa de tresor inclòs, una mica l'Indiana Jones a català.
1: Sí, això és una cosa que no te l'esperes, i vam trobar, es va trobar durant les excavacions, un tresoràs...
0: Un tresoràs!
1: De monedes d'or i plata del segle XV-XVI, que va ser molt, molt benvingut.
0: Oita.
1: Però a part d'això, les descobertes també foren d'altres i de molt interessants, i han ajudat a la
0: una
1: millor restauració.
0: I a banda també, per exemple, la retirada de les pintures que decoraven el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, i un llarg etcètera, de coses que segurament ens portaria tot el matí d'explicar. I ho remarco això, fixa-t'hi, Eduard, perquè a banda que avui volem parlar del teu pare, també de la teva mare, l'escriptora Maria Rosa Barrera, a qui el teu pare precisament també va il·lustrar algunes de les seves obres, doncs, a veure, tot plegat ens serveix per entendre també que l'exposició que hi ha a Montserrat i l'obra en general d'en Julià Riu i Serra, des de la mirada no tan sols del fill de l'artista, sinó a més del criteri d'un gran expert en art, doncs jo crec que és un valor afegit. I fixa-t'hi que ja deixo anar les primeres qüestions, si vols. Jo pregunto, i m'agradaria començar per aquí, des de ben petit has anat interioritzant una mica la manifestació de l'art com una manera potser de viure, d'entendre aquest planeta, la nostra societat, i potser això et va portar a formar-te com arqueòleg i arquitecte, o no té res a veure amb tot
1: sí,
0: això?
1: Sí, té plenament a veure. Des de ben petit, doncs esclar, d'una manera natural, per osmosi, diguéssim, vaig anar assumint l'interès per l'art del moment, l'art contemporani, l'obra dels meus pares, doncs estaven en el món de l'art, ells havien estudiat a l'Escola Massana, tenien bons coneixements,
0: mestre de les Massana,
1: després
0: també
1: va ser mestre,
0: sí.
1: Tenien molts coneixements d'història de l'art, i ho vaig, bueno, com suposo, doncs, si el fill d'un fuster, doncs, treballa a la fusteria, aprèn l'ofici i viu i coneix, doncs ho vaig d'una manera ben natural i sense cap afectació ni... I això em va portar, sí, a l'interès, perquè, aviam, una cosa sí que està clara, jo vaig viure de petit en un ambient artístic, però també en un ambient creatiu. El meu pare, especialment, tenia una gran creativitat. I aquest do, perquè crec que és un do, jo no el tinc. A mi moltes vegades em pregunten, i tu per què no et vas dedicar a l'art? Bé, perquè jo veia dibuixar el meu pare, dibuixava força bé, però aquest punt de més, aquesta creativitat, és una cosa que la tens o no la tens.
0: Bueno, però tu has escrit també.
1: Sí, per això, diguéssim, la meva creativitat,
0: clar,
1: que és una altra.
0: Important també aquí,
1: L'he dirigit, creativitat, o digues-li ofici, doncs l'he dirigit cap a altres vessants. Però és evident que el meu pare, per exemple, jo no l'havia vist mai amb una atenció creativa, mai en cap moment necessitava ni estímuls ni res. Dibuixava a la taula del menjador de casa quan mentre fèiem vida normal, i ell agafava un llapis i un paper i començava a dibuixar com deia ell, com la pomera fa pomes.
0: Sí, senyor. Sí, no, és veritat, és una de les frases que utilitzava. Escolta, però per això dic que quasi que la teva formació, les carreres que tu tens, però la teva formació i tal, tu la comences ben bé amb 5 anys o 7 anys, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, no exagero. Vull dir...
1: Es pot dir que sí, és això, vull dir, com el mecànic que treballa amb el taller.
0: I que va veient doncs, com funciona allò.
1: Exacte.
0: Escolta'm una cosa, va, anem a PAMSA, explica'ns-ho, o dit d'una altra manera, com ens podries resumir el que trobarem a l'exposició Riu Serra, el futur primigeni, dedicada doncs evidentment al teu pare, i començant per aquest encapçalament, el futur primigeni.
1: Bé, haig de dir que el futur primigeni és el títol que hi ha donat el comissari de l'exposició, que és en Bernat Puigdollers, que és el director d'art de la Fundació Vilacases, i ell entén l'obra del meu pare, i sobretot el primer període de l'obra del meu pare, com una cerca en l'art més primigeni de l'expressió artística del futur. O sigui, busquen les arrels, en les formes d'expressió més primitives. El meu pare li interessava especialment doncs, l'art egipci, l'art africà, l'art, fins i tot, no és primigeni, però les expressions artístiques medievals, sobretot gòtiques. I en aquest món és on treia ell la seva creativitat. I en l'exposició que hi trobarem? Hi trobarem l'exposició, com diu el comissari, no és una antològica, és una selecció sobre els seus criteris d'una mostra de les produccions del meu pare i en part també de la pintura de la meva mare. L'expressió artística del meu pare, sempre parlant és difícil, l'art s'ha de veure, és més l'art plàstic.
0: Sí, home, esclar.
1: Però va buscar en una expressió sempre figurativa, no realista, que no és el mateix. El meu pare buscava la figuració, no la realitat, no la reproducció anatòmica perfecta de
0: quasi la metàfora.
1: Sí, exacte, en la figura, una expressió que creia comuna a tota la humanitat, que era intel·ligible, feia servir un llenguatge que tothom pogués entendre per expressar la seva manera d'entendre el món, la bellesa i sobretot una mirada que jo crec que és el que caracteritza tant a l'obra escultòrica com de dibuix, una mirada humanista.
0: Clar. Precisament es diu que l'exposició no pretén ser retrospectiva, perquè fins i tot hi ha obres poc conegudes.
1: Sí. En bona part són obres que s'han divulgat poc. Val a dir que l'obra del meu pare també no és una obra excessivament coneguda i... La posició del meu pare, molt crític amb els moviments artístics del seu temps, molt crític amb la comercialització de l'art, doncs val a dir que tampoc no ho va fer. No hi va posar gaire del seu a banda per ser un artista conegut.
0: Home, però déu-n'hi-do, perquè en el cercle dels més entesos, dels erudits, hi han punts, hi han referents que són claus. Per entendre aquells moments que tu deies. Una mica, permeteu-me que ho digui, és un exemple, penso en contemporanis, per exemple, Tàpies, per exemple, no? Que tu explicaves abans, el meu pare, el tema de l'art egipci, però també el medieval, i també, per exemple, amb Tàpies, i no és per fer comparacions, però arriba un moment que s'interessa fins i tot per l'art japonès.
1: Sí.
0: Aquí en vasos comunicar, entenem.
1: És un moment... De fet, és...
0: De mirar cap a fora.
1: L'art sempre, sí, de mirar cap a fora i mirar cap enrere, buscar, de fet, el Tàpies
0: per
1: i
0: exemple,
1: part d'ells formen un grup que es diu Grup Taüll.
0: Sí, senyor.
1: Sí, que cerquen en l'art romànic precisament aquesta expressió, aquesta expressivitat que no troben en l'art acadèmic més recent.
0: Clar.
1: D'aquest ambient... amb diferents formulacions, les formulacions del meu pare no tenen res a veure amb Tàpies, però sí que d'aquest ambient, d'aquesta recerca,
0: clar,
1: precisament en el primigeni, en l'origen, Es deriven formes d'expressió artístiques diferents i que coexisteixen.
0: És que ara em dius això i em fas pensar que en algun moment tu has arribat a dir: oh, és que el meu pare com a artista no era massa disciplinat. Però no. Això jo crec que és un punt de rebel·lia, digue-li com vulguis, davant dels moments socials, també dels moments polítics que va viure, esclar. Creus que en algun moment, de manera conscient, perquè ja saps que a vegades els artistes fan coses de manera inconscient perquè hi ha alguna cosa que els diu vés cap aquí, i ni ells saben per què, però ho fan, d'acord. Però tu creus que de manera conscient, d'alguna manera també vol dir la seva i vol criticar moments que està vivint, a través de la seva feina, evidentment, vull dir?
1: I tant, per descomptat, la seva producció artística, a part de la més expressiva, sobretot en el dibuix, que en gran part és una crítica irònica al seu moment, doncs també és una rebel·lia, sobretot en els anys 40, amb l'art oficial de postguerra. És la cerca d'una altra forma d'expressivitat. I sobretot, per exemple, el meu pare, un moment determinant en la trajectòria del meu pare, i no és única, sinó és de molts artistes de la seva generació, és quan té una beca de l'Institut Francès. L'Institut Francès de Barcelona és un organisme que en la postguerra mundial, diguéssim, doncs té un gran influx cultural a Barcelona, perquè permet intel·lectuals, artistes, etc., projectar-se i veure l'exterior, quan aquí era una gran dificultat. I l'any 52 ell, però en Subiracs i molts altres, marxa a París amb beques de l'Institut Francès. I aquesta estada a París del 52, que pensem que el 52 fa només 7 anys que ha acabat la Segona Guerra Mundial, o sigui, París és encara molt jove, diguéssim.
0: Correcte. És una Europa que mira de reconstruir-se de manera accelerada, a més.
1: Exactament. Doncs en aquest París ell pot veure museus, pot veure precisament això, l'escultura egípcia en viu i en directe, no com la coneixia, a través d'una forma llibresca, i coneix moltes altres expressions artístiques, i és aquest el tombant que dona personalitat i defineix el període més interessant de l'obra del meu pare.
0: Escolta'm, Eduard, i tu, perquè al final, per la teva formació, i deixant de banda que tu coneguis el teu pare des de sempre i vegis allò que tu deies, aquelles escenes segurament tan entranyables de veure com dibuixava el menjador de casa, etc, o el seu estudi, però tu al final, per defecte professional, tu investigues, tu fas recerca constantment. I ho dic perquè en la teva recerca, en aquest sentit, que tu vius des d'una perspectiva fins i tot privilegiada, no ens enganyem, perquè és el teu pare, en aquest cas, i perquè doncs, a tu també t'ha fet escriure, reflexionar sobre les maneres, les intencions. I ho vull dir així, això de transmetre, de donar-li una estètica al que volia oferir, molt particular, molt seva, evidentment, com tot artista, d'identitat molt pròpia. Jo em pregunto, què s'ha de destacar de la seva obra i trajectòria que marqui la diferència envers d'altres autors? I ho dic, compte, fixa-t'hi, com a persona que també ha fet recerca de en aquest cas, un artista, d'en Julià, però deixant a banda que sigui el teu pare.
1: És molt difícil.
0: Objectivament et demano.
1: És molt difícil això. Jo he procurat, sempre que he fet, estudiat, perquè jo diríem no he estudiat l'obra del meu pare, jo explico la relació del meu pare, i crec que són els que hi entenen, com per exemple en aquest cas el comissari, el que han d'explicar o donar a conèixer l'obra del meu pare, perquè la proximitat em fa tenir una relació que... també em distorsiona, evidentment, la manera de veure-ho.
0: Amb la proximitat hi ha una barrera.
1: Clar.
0: Fixa-t'hi,

0: no entra en l'expressionisme o l'abstracció, que és un moviment que és propi de la seva època, dels anys, sobretot dels anys 60, sinó que ell es manté fidel a les formes expressives de la figuració com a llenguatge que creu
1: Correcte.
0: Que és comú per tots els humans. I, per altra banda, busca sempre un gran domini de la matèria i la forma.
1: Jo crec que els trets que estàs dient, corregeixem si m'equivoco, però serien els denominadors comuns que trobem amb tots els gèneres que ell tocava, no? Escultor, gravador, dibuixant...
0: Sí, això és extensiu.
1: Dissenyador de joia, també. Això vol dir... No, clar, d'alguna manera, una mica el denominador comú és el que tu estàs dient. En tots els gèneres trobem la mateixa petjada.
0: Sí, i una de les coses que també... Va, però això és comú en molts creatius, i
1: sí,
0: sobretot
1: esclar.
0: En el
1: sí.
0: dels escultors. La necessitat de crear li feia interessar-se per tota mena de formes expressives. El gravat li interessava, no només per la reproducció,
1: sí.
0: sinó fins i tot pel fet mateix de treballar una planxa de
1: correcte,
0: ferro
1: correcte.
0: O una fusta. I les joies és una expressió molt familiar, perquè les joies només les va crear per la meva mare, són les joies...
1: Sí, imagina, no? Aquí hi ha un punt també molt...
0: Sí.
1: Molt emotiu.
0: Sí, i d'expressivitat, de fet...
1: I romàntic, perdona
0: sí,
1: que ho digui.
0: Sí, de fet, si puc explicar-ho...
1: Sí, sisplau.
0: En principi jo no li havia proposat ni en el comissari que incloure les joies, perquè sempre les hi entès com un producte molt personal i familiar, però persones de l'entorn familiar precisament em van incitar a dir, home, aquestes peces doncs mereixerien ser conegudes,
1: sí.
0: i tu que... Els que les veiem més enllà de la teva proximitat, doncs creiem que valdria la pena, i llavors li vaig proposar a en Puig d'Ullers, que encantat doncs va incorporar també aquesta part.
1: Impressionant. Escolta'm, per curiositat, jo vull preguntar moltes coses i el temps se'n menja.
0: Però
1: és que perquè m'interessa moltes coses. Per curiositat, quan el teu pare va il·lustrar els contes de la teva mare, la Maria Rosa Barrera, tu creus que el fet de ser el seu marit va pesar més des d'un punt de vista sentimental que no pas la visió que hauria imposat un professional sense lligams emocionals? No ho sé, com ho vas viure? Perquè tu hi eres.
0: No sé què dir. Val a dir que el meu pare buscava ser... era un, diguéssim... Buscava sempre el rigor en l'expressió i crec que ho feia tan rigorós com ho podia haver fet una altra, a part de la qüestió emotiva. El meu pare, val a dir que el tema il·lustrar textos o buscar la il·lustració d'un relat és un tema que li interessava, o sigui, li interessava la creació per interès propi, per ideació pròpia, però també l'adaptar-se a comandes exteriors. Ell deia que precisament el fet de que una altra persona et suggerís una temàtica obligava a un esforç creatiu que per ell mateix potser no haguera tingut mai.
1: Ja t'entenc.
0: I per tant, en lloc de veure-ho com una... com dir, és que m'imposen un tema, o és que no faig el
1: no,
0: que
1: era
0: vull...
1: Era un repte.
0: Era al revés. Ell hi veia la possibilitat d'entrar en camps que fins aquell moment no havia treballat, no hi havia pensat o no li havia...
1: I com un repte també de dir, a veure si aconsegueixo fer content.
0: Exacte, ho sabré fer això.
1: A veure.
0: Com sabré jo expressar aquest text... plàsticament el que aquest text doncs em suggereix.
1: Escolta, tornem ràpidament a l'exposició del Museu de Montserrat. Dues preguntes seguides, eh? El fet que s'estigui celebrant el mil·lenari encara el fa més universal amb ell com a artista. El monestir de Montserrat també a més representa, hosti, Déu-n'hi-do, un punt calent de la cultura i la transcendència nacional. Això et deu transmetre a tu també una mena de, pregunto, de vertigen particular a banda d'orgull?
0: Home, sí, és una acumulació de sensacions, perquè fer una exposició, participar en una exposició dedicada als meus pares al monestir de Montserrat, doncs és un...
1: I en ple mil·lenari.
0: Sí,
1: insisteixo
0: sí.
1: que aquest punt
0: en
1: és molt
0: moment,
1: bèstia.
0: En un moment de gran expansió i reconeixement de l'abadia, doncs no cal dir que és una sensació que sí, una mica vertiginosa. Per altra banda, val a dir que el Museu de Montserrat és un museu que... té una de les col·leccions d'art del segle, des de l'art del segle XVI o XVII, però sobretot amb l'art del segle XIX i XX, una de les millors col·leccions d'art de

0: Catalunya, diguéssim, i part de l'estranger. En aquests moments en què els museus públics del país, doncs, durant molts anys han ignorat les produccions del segle XX, sobretot de la segona meitat, que no han complert uns determinats requisits o cànons que en aquell moment imperaven, doncs el Museu de Montserrat ha mostrat una obertura i una capacitat de recollir corrents divergents que li hem d'agrair i que fan que s'hi senti molt pròxim l'obra del meu pare i s'hi senti molt còmode en aquest ambient.
1: A més amb un catàleg molt xulo i a més amb tota una obertura cap a una manera de presentar-ho excel·lent.
0: Podríem
1: dir d'aquesta manera. Escolta, i trobarem a l'exposició Escultura peces de xilografia, ceràmica, pintura i joieria, és allò que dèiem abans, no? D'acord, és molt difícil. Ja te n'he fet vàries de preguntes d'aquestes difícils, però...
0: Parlar d'art és difícil.
1: Clar.
0: Sense veure'l,
1: no, òbviament. És que anava a preguntar-te, queda't amb alguna d'aquestes peces concreta? Ja ho sé, que és molt difícil, però si haguessis de triar com a baluard representatiu de l'obra del teu pare, digue'm alguna peça que et quedaries, que aquesta sí que te l'enduries a Bonfos.
0: Hi ha, sobretot de les escultures del meu pare, les treballades en pedra, li agradava molt treballar la pedra. Hi ha algunes especialment significatives, una pedra que és com una esfera d'una persona que s'està agafant els braços, sí, i es diu "Estic xafada", que és especialment significativa. I també voldria destacar que no n'hem parlat de la pintura de la meva mare.
1: Val, és veritat. I et demano disculpes, però és que no don per tot, però sí, digues.
0: La meva mare va pintar en els anys 50 i després cap a partir dels 70. En la pintura dels anys 50 val a dir que és molt innovadora i és una pintura interessant, especialment dintre la pintura femenina. De fet, fa poc es va incorporar una obra seva a la sala última del MNAC, dedicada a les dones pintores de postguerra.
1: Sí, senyor.
0: I hi ha una pintura que es diu El Pagès, que és una figura que ens podria recordar uns trets, doncs, també arcaïtzants, picassians, és un moment en què... que és especialment, per mi, corprenedora i significativa.
1: Per tu és molt important aquesta obra.
0: Bé, sí,
1: no,
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: toca de molt a prop.
0: Totes les obres en general...
1: No, no, s'entén.
0: Són viscudes, diguéssim, jo, són allò, pàgines viscudes, però doncs, obres viscudes.
1: Però que n'hi ha que són viscudes de manera molt especial, no? No ens enganyem. Mira, jo sempre... Mirem de llançar alguna pregunta punyent, no t'espantis, però tanmateix...
0: Esperem-ho.
1: Estic gratament sorprès perquè un oient que ens té prou confiança, com és en Josep Parés, em demana que et faci una pregunta. Això no estava preparat, per tant, a veure què passa. No, diu, sisplau, pregunta-li amb l'Eduard, diu, durant les tasques de restauració de Sant Pere de Rodes i estan la portada que va fer el mestre de Cabestany, totalment destrossada, vàreu tenir alguna senyal o avís dels treballadors o de la gent de la Rodalia sobre alguna troballa o existència d'algun fragment d'aquesta portada? Déu-n'hi-do.
0: En aquell moment, no. Haig de dir que mentre nosaltres vam estar treballant en les obres als anys 90, sabíem i és conegut de tothom que per l'Empordà hi ha... circulen o han circulat fragments d'aquesta portalada, però en aquell moment només vam tenir... Sí, ara que ho dius, sí que hi va haver un cas d'una persona que se'ns va oferir un fragment d'aquesta portalada, sí. I és aquesta persona, puc dir qui és la senyora Josefina Cusí, propietària dels laboratoris Cusí i filla d'uns farmacèutics de Figueres, que precisament per raons familiars havien recollit una peça de la portalada que ens va fer gentil donació a la Generalitat i ara està exposada al Museu de Girona i en aquests moments crec que està a l'exposició del MNAC, no ho recordo, sobre el mestre de Cabestany.
1: Doncs molt agraït, de ben segur que en Josep Parés també ho estarà de content de que hi hagués contestat.
0: Celebro.
1: I escolta, molt ràpidament, per anar acabant... cosa que ens dol perquè amb tu podríem estar xerrant de coses molt interessants tot el matí. Permetem, Eduard, doncs, això, que et deixi anar una qüestió ben diferent a tot el que hem parlat avui. però que entendràs que també te la faci.
0: Endavant, endavant.
1: Com ens resumiries tota la desventura quan a l'afer de Sixena, des de la teva perspectiva, és clar, personal, però també com a expert en tenir cura de l'art?
0: Ui, és difícil
1: sintetitzar-ho. Per això t'he demanat un quasi, quasi telegràfic, perquè no tenim més temps.
0: El problema de Sixena, per mi, el més greu de tots, és que hi ha hagut una falta de plantejament correcte, crec, per les dues bandes. I, sobretot, per la banda aragonesa, el no reconeixement de que el fet de que les pintures estiguin dipositades al MNAC no és cap saqueig, sinó és una salvaguarda. Va ser una acció de la Generalitat Republicana en plena guerra, destinada precisament a salvaguardar un patrimoni que havia estat molt vulnerat. Aquest no reconeixement d'aquest principi, del principi que les pintures estan a Barcelona fruit d'una campanya de salvaguarda organitzada en plena guerra i no d'un espoli, que això és un concepte totalment pervers, doncs ha viciat ja d'entrada el debat des d'un principi. Per altra banda, crec que una solució in situ, que no és la restitució de la pintura original, que la pintura original està molt lesionada i és difícil de transportar, s'hauria d'haver buscat d'una forma més menys agressiva, com seria la possibilitat d'un mapping com el que nosaltres vam proposar i que s'està exhibint a Sant Climent de Taüll, que permet la restitució d'un estat originari de la pintura sense necessitat de moure les obres que estan en museus on amb unes condicions de salvaguarda per les obres d'art molt, molt millors.
1: Entenc. I ja molt ràpidament, t'empipa i et fereix. Et fereix més que t'empipa o t'empipa més que et fereix?
0: Ui, això ja...
1: No. Tria'm alguna cosa.
0: Les dues coses.
1: Val.
0: Em empipa i em fereix el fet d'aquesta no reconeixement, perquè això és una... el que s'ha creat és un fals històric, una mentida històrica sobre l'origen o el motiu pel qual estan a Barcelona aquestes pintures.
1: Doncs moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí, Eduard.
0: De res, gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
1: Faltaria més. Nosaltres agraïts d'haver acceptat.
0: M'ho he passat molt bé.
1: Sí? De veritat? I doncs per nosaltres ha estat una autèntica lliçó, t'ho dic en sèrio.
0: No serà tant.
1: Que sí, que t'ho dic de veritat. I a vosaltres, amigues i amics, que ens escolteu, recordar-vos que fins al 13 de setembre podreu gaudir de l'exposició Riu Serra, el futur primigeni en el Museu de Montserrat. Ho recomanem de totes. Insisteixo, Eduard Riu Barrera, un luxe per nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7 que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar el pis on viuen. I a partir d'avui les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Les federacions de famílies d'alumnes de centres públics demanen que els diners s'inverteixin directament als centres públics amb famílies amb menys recursos. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols o les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per mirar de desbloquejar aquest conflicte. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament. I la majoria de locals musicals de Lleida s'adhereixen a la campanya d'Òmnium per promoure l'ús del català en l'oci nocturn de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya per programar més música en català i reforçar-ne l'ús en l'atenció als clients.
1: Esports. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. Mataroni i Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador a Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia i l'Uruguai, i ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica-Egipte. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits. Barça-Pozo-Múrcia a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Ens queda el titular del temps. Avui dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus a Ponent, i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general. 3CAT Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de l'home curiós.

0: 11 minuts pràcticament passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts. Va, que ja tenim aquí l'Ireneu Castillo, l'home curiós de la República Santboiana. Molt bon dia, Ireneu. Què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Doncs mira, doncs de dimarts.
0: De dimarts, una mica festiu, perquè avui celebrarem una cosa.
1: Ah,
0: sí,
1: bueno,
0: sí. Vale. Aquí, les xifres,
1: sí.
0: per banals que li puguin semblar a algú, nosaltres li donem el valor que es mereix.
1: Sí.
0: I resulta, us ho explico ràpidament, que la secció de l'home curiós, ja ho sabeu, aquí a la República, al final és una mica una extensió germanada del blog Memento Mori. El blog, doncs,
1: sí, sí,
0: és una branca
1: de tot plegat,
0: una branca,
1: o sigui, d'aquest univers.
0: Clar, és una branca que dirigeix, doncs, a l'Ireneu amb els seus articles i curiositats, i que ja situen la xifra de més de 5.800.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries amb 21 anys ja de recorregut.
1: Doncs
0: per
1: sí,
0: això et deia, avui celebrem que arribes als 5.800.000 visites.
1: Ja hem superat, sí, sí. O sigui, és això.
0: Brutal.
1: Anem flatxats cap a 6 milions.
0: Sí, sí,
1: quan,
0: sí.
1: Quan fem els 6 milions, doncs mira, ja ho celebrarem més,
0: sí.
1: Més allò, però bueno.
0: Farem xirinola i festa major,
1: sí,
0: i el
1: sí,
0: que
1: bé,
0: calgui.
1: 5.800.
0: Déu-n'hi-do, quines xifres. Molt bé. Dit això, perquè era de justícia, ja t'hi dic, aquí celebrem les xifres,
1: sí, el que sigui,
0: bueno, donem valor, el valor que es mereix tot plegat. Va, Ireneu, que el títol de la curiositat d'avui és la següent. Fixeu-vos, escolteu bé, escolteu. Saps determinar els 8 cognoms? Sabeu allò de els 8 cognoms bascos, els 8 cognoms catalans, els 8 cognoms... Bé, molt bé. Doncs avui l'Ireneu ens explicarà com fer-ho. Són els cognoms de les persones que si vas tirant, si esbrines una mica el
1: Exacte.
0: Què, obtindràs allò que diuen els 8 cognoms, doncs jo que sé,
1: de cadascú.
0: I que, al final,
1: sí.
0: La nostra identitat és el nostre origen.
1: Bueno, de fet, sí, si t'ho vas a mirar, així. Però bueno, és el que venim a dir. O sigui, ara, si, ara podem fer un exercici d'aquest, de tothom
0: sí.
1: Que ens estigui escoltant
0: sí.
1: I tant, i que sàpiga... A veure, sí, tu saps, perquè tampoc no és massa difícil. El que són els cognoms dels teus avis.
0: Jo m'ho vaig preparar una mica.
1: Dels teus pares i dels teus avis.
0: I besavis.
1: Sí,
0: el que
1: però
0: faci
1: que ja veuràs tu que de seguida trobem els 10, els 10, els
0: sí.
1: 8,
0: no,
1: els 16, no. Els 32, els 40, el que vulguis.
0: Ja t'entenc.
1: Sí. Però bueno,
0: primer,
1: ho podem fer entre tots.
0: Però explica'ns primer de tot el concepte d'això.
1: Sí, no, bueno, anem a entrar en matèria
0: sí.
1: I ja tenim això.
0: Molt bé.
1: A veure, com deies, doncs, una de les pel·lícules que més èxit han tingut en els últims temps a Espanya, doncs, ha estat, o va ser, doncs, Ocho Apellidos Vascos, que
0: sí,
1: va ser el 2014.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: En què un andalús, enamorat d'una basca, doncs, es fa passar per un basc tan basc que s'inventa que té els 8 primers cognoms inequívocament bascos.
0: Correcte.
1: Bé, de fet, serien tots menys un. A veure, comença el tio a inventar-se els cognoms perquè l'ha enganxat el pare de la nena que anava darrere i,
0: sí, senyor.
1: Bueno, doncs comença això i aquest no. Bueno, a veure, aquesta comèdia simplona, de la qualitat de la qual millor no parlar-ne, però que va arrasar en el seu moment a taquilla, doncs al seu torn va generar una seqüela anomenada Ocho Apellidos Catalanes, el 2015, i fins i tot una tercera anomenada Ocho Apellidos Marroquíes, del 2023. O sigui, perquè veieu com és això. A veure, que aquesta última personalment no he vist i anem a dir que la crítica tampoc no la va deixar massa ben parada. O sigui, són d'aquelles pel·lícules que tampoc no tens pressa per veure-les.
0: T'entenc perfectament.
1: Però bueno, és el que diem. Ens quedem en l'anècdota de los ocho apellidos. Ja sigui bascos, catalans, marroquins o d'Alcàrria. O sigui, com vulgueu.
0: Molt bé.
1: A veure, amb tot, era el que veníem a dir, doncs aquests 8 cognoms els tenim tothom.
0: Sí, jo ja estic buscant els meus, els que vaig recordar va. Així una mica...
1: Sí, sí. Doncs aquests 8 cognoms els tenim tothom, més que res perquè és el llistat dels cognoms dels nostres avantpassats.
0: Clar.
1: Clar, i si som aquí és perquè els hem tingut. Sí. O sigui, perquè si no, no hi seríem aquí.
0: Evidentment.
1: O sigui, hem tingut aquests avantpassats, llavors els tenim. Però clar, sabríeu especificar quins són i quin és l'ordre correcte d'aquests primers 8 cognoms?
0: Explica'ns com funciona.
1: O sigui, ara ho explico.
0: Jo, ho dic, jo ja els tinc, perquè sí, sí, els vaig recordar, per fer-ho més ràpid, sí, els vaig escriure, i jo aniré fent el que tu diguis.
1: O sigui... Vale, doncs sí, a veure. Va. A veure, doncs si m'acompanyeu, doncs miraré d'explicar-lo d'una forma fàcil i simple, tot i que també us aviso que no és tan evident com podria semblar a la vista, o sigui, perquè pots dir, sí, bueno, clar, no és tan evident.
0: No és tan evident. Escoltem a l'Ireneu què és el que s'ha de fer, quin és el procés.
1: Sí, anem a això. Va. A veure, el fet de tenir un reguitzell de cognoms, des de sempre ha estat patrimoni snob, podem dir-ho així, de les persones del llinatge.
0: No? Allò
1: que tenen més cognoms que, que l'hòstia. No? Aquest llistat d'avantpassats, que en el cas de les pel·lícules abans citades donarien segell de qualitat al posseïdor pel seu inequívoc origen geogràfic, en realitat els posseix tota persona humana pel sol fet d'haver nascut. Tot i que sembla que els pobres no tinguem dret a portar-los en el nostre currículum.
0: Déu-n'hi-do.
1: És veritat.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí, que ja t'entenc.
1: Anem amb els dos tirant i encara, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I quan trobes algun d'aquests així d'alta alcúrnia, doncs comença a tenir una ristra d'allà de cognoms que dius, què passa, que els demés no el tenim? No, clar. Sí, senyor.
0: Sí, sí.
1: El tinc. A veure, que no ens en recordem o no els hagin buscat mai, doncs és una cosa. Però com diuen de les meigues, doncs, a verlos, ailos.
0: Sí.
1: Si no els has buscat, diguem que és això. Bé, per començar, hem de comptar que cada vegada que ens remuntem una generació, la quantitat de gent que la compon és el doble de l'anterior. O sigui, estem dient dos pares, quatre avis, vuit besavis, 16 rebesavis, etcètera, i si vas tirant cap enrere.
0: Sí.
1: Per la qual cosa, si no se segueix una metodologia concreta per tenir-los controlats, intentar posar cadascú al seu lloc es pot tornar una missió impossible.
0: Sí,
1: sobretot en el moment que ja tens 16 rebesavis i vols remuntar-te cap allà.
0: Bé,
1: és per això que existeix el sistema Sosa-Stradonitz, també anomenat Annentafel, perquè és un nom alemany, que creat per Jerónimo de Sosa el 1676, que era un franciscà espanyol d'aquella època, doncs, va ser millorat per Stefan Kekulé von Stradonitz el 1898.
0: Déu-n'hi-do també aquest els cognoms que tenia.
1: Déu-n'hi-do, sí. Jo suposo que ja per això ja havies de tenir una sensibilitat especial amb el dels cognoms.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, doncs sent el sistema més utilitzat i el que utilitzaré en aquesta ocasió per ajudar-vos a confeccionar doncs, el vostre propi llistat de 8 cognoms d'on siguin.
0: Molt bé.
1: Digue-li X.
0: Sí.
1: A veure, com a conillet d'Índies, i si no teniu cap inconvenient, jo mateix us en serviré a tall d'exemple.
0: Val. Jo paral·lelament vaig fent els meus, eh?
1: Sí. Anem a això. Sí, anem a començar. Aneu preparant per el llapis o això, o l'ordinador, el que vulgueu fer.
0: Va, bueno, molt interessant.
1: A veure. Primer cognom.
0: Sí.
1: Estem parlant del primer cognom del pare. El primer cognom del ton pare.
0: Que al final és el meu.
1: Exactament.
0: Va. Molt bé. Ja el tenim. El primer del pare.
1: El primer del pare. En el meu cas és Castillo.
0: Sí, senyor.
1: Que és un cognom d'origen càntabre. Ah,
0: molt bé.
1: Sí, ve per aquella banda d'allà dalt. Bé. El segon cognom ja seria el primer cognom de la mare.
0: El primer... De la mare.
1: El primer de la mare, clar.
0: Que al final és el segon nostre.
1: És el segon teu, clar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que en el meu cas és Caso, cognom d'origen asturià.
0: Molt bé. Fins aquí tot és molt lògic.
1: Sí, aquí és molt lògic. I bueno, ja veuràs, a veure... El tercer cognom, que seria el primer cognom de l'àvia paterna.
0: Compte això.
1: Compte això, eh?
0: Perquè ningú ha parlat ara del pare. No.
1: Exactament, no. Ja
0: torno
1: veuràs,
0: a repetir.
1: Ja veuràs per què, després.
0: Torno a repetir.
1: El tercer cognom seria el primer cognom de l'àvia paterna.
0: El primer de l'àvia...
1: Paterna.
0: Paterna.
1: O sigui, la mare del seu pare. La mare del vostre pare.
0: Per tant, el segon cognom del pare.
1: Sí, no ho intentis perquè després han acabat salta d'una banda a una altra i ja veuràs com això.
0: Però és així.
1: Exactament, sí.
0: Molt bé.
1: Seria el segon de ton pare.
0: Molt bé.
1: Doncs en aquest cas seria el tercer teu.
0: Sí.
1: En el meu cas és Domínguez.
0: Molt bé.
1: Que, cognom d'origen incert que algunes fonts creuen que és romà. Sí.
0: Molt bé.
1: Jo vaig tirant cap a la banda, per la banda aquella,
0: sí,
1: perquè
0: l'heixis
1: tu.
0: Sí.
1: Anem a pel quart.
0: Anem-hi.
1: El quart cognom seria el primer cognom de l'àvia materna. O sigui, abans hem parlat de l'àvia paterna, ara seria el primer cognom de l'àvia materna.
0: Materna, o sigui, que seria, perquè ens entenguem, el segon de la mare. Perdona.
1: Sí, diguem-ho
0: sí,
1: així.
0: Sí, el segon de la mare.
1: Exacte, sí, sí, cert.
0: Val,
1: sí, seria
0: val.
1: Això, que seria, diguem, que estaríem parlant de la mare de la teva mare.
0: En poques cas. Paraules, el segon de la nostra mare, mm-hmm. que és, seria el primer...
1: El primer, bueno, clar, seria el primer cognom de l'àvia materna.
0: De l'àvia materna. De el primer clar. De l'àvia materna.
1: De l'àvia. Clar.
0: Val, val. Molt bé.
1: És això, que, no, no. Que li posa, és el segon de la teva mare.
0: Sí, sí.
1: Aquí
0: sí.
1: Ja portem un sarau de tot no, això,
0: no,
1: que bueno...
0: Sí, sí, sí, no, no, però jo ho dic per deixar constància sí, perquè qui ens estigui escoltant ho pugui anar entenent.
1: No, no, pugui això. O sigui, estem parlant del quart, eh, aquest senyor.
0: Sí, sí.
1: En el meu cas és Núñez.
0: Núñez.
1: Sí, que era el cognom de la meva àvia per part de mare
0: i per tant era
1: possiblement d'origen gallec.
0: Per tant, era el segon...
1: Era el segon de ma mare.
0: De la teva mare,
1: sí,
0: el
1: exacte.
0: Segon de la teva mare. Molt bé,
1: perquè
0: ja ho
1: tenim. Perquè ma mare es deia Caso Núñez,
0: sí.
1: Llavors el meu quart és el segon de ma mare.
0: Núñez.
1: Però perquè vegis com,
0: molt bé,
1: com,
0: molt bé.
1: Com està.
0: Vinga, bé. Ja en tenim quatre.
1: Anem a pel cinquè.
0: Va.
1: El quart, ja, això, doncs anem pel cinquè.
0: Va.
1: Que correspondria al primer cognom de la besàvia paterno-paterna. O sigui, anem a dir, la mare del vostre avi per part de pare.
0: La mare del nostre avi.
1: Exactament, per part de pare.
0: Vale, jo apunto. La mare del nostre pare.
1: Exactament.
0: El primer...
1: sí, el primer cognom. En aquell cas, estaríem dient que seria el segon del teu avi.
0: El segon del meu avi?
1: Clar.
0: Compte, eh?
1: Aquesta alçada ja suposo que us ha perdut tothom, però bueno.
0: No, no.
1: Què no va dir?
0: A l'avi, no, anem a pams. L'avi patern,
1: sí.
0: L'avi patern, evidentment, té primer
1: i segon,
0: un nom
1: que
0: i segon. Doncs el segon de l'avi patern,
1: sí.
0: El segon de l'avi patern, que ja no el podem veure en el nostre pare,
1: clar,
0: evidentment,
1: exactament.
0: El segon de l'avi patern seria...
1: El cinquè.
0: El cinquè.
1: Seria el cinquè.
0: Molt bé.
1: En el meu cas és Moya, al qual se li atribueix un origen gallec.
0: Molt bé.
1: O sigui, per aquella banda.
0: No, no, no, no, no. Fins,
1: bueno,
0: aquí,
1: ja
0: fins aquí fantàstic.
1: Sí, sí, no, encara en falten tres, o sigui que... El sisè.
0: Sisè.
1: El sisè seria el primer cognom de la besàvia materno-paterna. O sigui, la
0: però,
1: mare...
0: Ho apunto, primer cognom...
1: Primer cognom de la besàvia materno-paterna.
0: Que això vindria a ser...
1: Doncs la mare de la vostra àvia per part de pare.
0: Primer cognom de l'àvia.
1: De la... No, seria el segon. El segon de l'avi.
0: Sí, sí. Vale, el segon cognom... Ho dic per fer-ho fàcil, eh? El segon cognom...
1: No, t'ho dic d'una forma, jo dic no, no. D'una altra... Aquí, ja. Bueno.
0: Però en poques paraules seria el segon cognom...
1: Del teu avi.
0: Per part de...
1: Per part de mare.
0: Per part de mare. Segon cognom de l'avi... Matern.
1: Materno-paterno, exactament. La mare de la vostra àvia per part de pare.
0: Val. Val, per part de pare. Molt bé.
1: En el meu cas, és el meu sisè cognom és Alonso, el qual tindria el seu
0: carai,
1: origen a
0: carai.
1: Burgos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui, jo vaig per aquella banda.
0: Uh-huh.
1: Bueno, passem al setè.
0: Molt bé.
1: El setè seria el primer cognom de la besàvia paterno-materna. A veure, la mare del vostre avi per part de mare.
0: La mare...
1: Del vostre avi per part de mare.
0: La mare del vostre pare... Jo ho estic apuntant. La mare del vostre pare per part...
1: Per part de mare.
0: De mare.
1: Sí, sí. Sí, clar, hem de comptar que partim des d'un punt nostre...
0: Sí, però
1: i llavors comença...
0: És una piràmide
1: sí, inversa.
0: Sí, però fixa-t'hi que tinc els meus dubtes, perquè l'anterior,
1: sí.
0: D'acord, el 1, 2, 3, 4, el que fa 6, és el segon cognom de l'avi matern.
1: Sí.
0: Matern.
1: Exactament.
0: I ara
1: estem dient...
0: La mare del vostre pare...
1: Del vostre avi.
0: Del vostre avi, perdona, sí. Del vostre avi...
1: Mm. Per part de mare.
0: Per part de mare, també.
1: Sí.
0: Fixa-t'hi que sembla que tinguin que ser sempre els homes i no, no,
1: no, no, no,
0: i aquí
1: no, no,
0: va per, ara, havia ara, una altra cosa.
1: Són totes les dones, són totes les dones.
0: Molt bé, molt bé. Què
1: que,
0: més?
1: Que en el meu cas és Muñoz, al qual algunes fonts li atribueixen un origen romà. Això. I llavors ja anem a per l'últim.
0: Va.
1: L'últim és el primer cognom de la besàvia materna o materna.
0: Ui.
1: Ja, ja, ja.
0: Torna a explicar-ho.
1: Primer cognom,
0: primer cognom de
1: la besàvia materno materna.
0: De la besàvia materna.
1: Materno materna. Sí.
0: Materna. Vol dir...
1: Sí.
0: Explica,
1: la mare...
0: Explica tant com
1: la puguis. Mare de la vostra àvia per part de mare.
0: La mare...
1: La mare de la vostra àvia per part de mare.
0: Clar. Mare de la vostra mare per part...
1: Per part de mare.
0: De mare. Això em fa rumiar. Sí, sí. Això em fa rumiar, veuràs per què. Què
1: sí,
0: més?
1: Doncs això. Doncs, bueno, de fet, ja hem arribat al vuitè.
0: En imagina't. Aquest,
1: en, sí, el sí. Meu cas, en el meu cas és Herrero, cognom que sembla té un origen càntabre.
0: Ah,
1: sembla, en el meu cas. O sigui, on tenim això?
0: Déu-n'hi-do, clar.
1: Sí, és un cacau. O sigui, si tu vas a mirar... És...
0: Sí, és que aquí te n'adones que segurament és tan enrebuscat perquè és la manera de trobar l'origen més antic. Ja no em val que si la besàvia per part de pare, que si... No, ja vaig, ja filo prim.
1: Sí, sí, sí. Ja,
0: filo prim.
1: Ja, ja, ja vas tirant cap enrere.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, és això. Així les coses, doncs, els meus vuit cognoms primers, perquè estem parlant, en aquest cas, jo m'he fet servir aquí de,
0: sí,
1: d'això, que si d'algun lloc es pot dir que són, és del terç nord peninsular.
0: Sí.
1: Que, bueno, és el que diem, que...
0: Molt bé.
1: Que cadascú va per on ve els tiros, però, bueno. Doncs són els següents.
0: Va.
1: Em diria, de nom Ireneu, doncs, Castillo, sí. Caso, Domínguez, Núñez, Moya, Alonso, Muñoz, Herrero.
0: Toma, vinga.
1: O sigui,
0: quanta gent,
1: ja...
0: Quanta gent que tens a sobre teu.
1: Sí, sí, sí, no, i quan també tiris enrere,
0: i pitjor. I com tu, tothom, clar.
1: I quan més tiris enrere,
0: sí,
1: pitjor.
0: Senyor, sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs tens, hosti, això.
0: Doncs que interessant.
1: Vuit. O sigui, és un...
0: I que potent, i que potent. No desballaré el meu perquè no, primer de tot no vull marejar la parròquia, eh? No, ja ho ha fet l'Ireneu.
1: Ja ho he fet jo, ja ho he fet jo, cap problema.
0: Però interessantment satisfet i molt curiós el que,
1: sí,
0: em,
1: sí,
0: em surt per aquí. Perquè tinc els vuit catalans, eh?
1: Ah, mira, tu, sí, millor. Sí, sí, clar, sí, sí, sí. Sí. A mi jo vinc de l'altra punta. O sigui,
0: tanmateix, ja hi ha cognoms que donem per entès que són catalans o bascos o el que sigui, i que l'origen...
1: Són un altre.
0: A l'igual és francès, portuguès, sí, sí, sí, o no sé què.
1: Exactament.
0: Compte, compte amb això.
1: Poden ser occitans, o sigui,
0: clar,
1: per aquí hi ha molta, molta tirada occitana,
0: clar,
1: perquè per aquí durant el segle XVI-XVII va haver-hi molta immigració occitana, sobretot,
0: sí, sí,
1: aquí a Sant Boi, al Baix Llobregat, Hospitalet, també, tot això. O sigui, han quedat, per exemple, o sigui, cognoms com Peiró, coses d'aquestes que són molt... Ara el veien com molt català, però resulta que són occitans.
0: Correcte,
1: o sigui,
0: correcte.
1: I te pots trobar que vinguin assentament de
0: sí,
1: totes,
0: sí,
1: bandes.
0: Jo et deia dues observacions que he fet aquí. Una, una és que, evidentment, és una manera, una trena d'anar molt lluny en el,
1: sí,
0: nostre passat, és brutal, i segurament no sempre és fàcil perquè, clar, esbrinar tot això, només ho pots fer-ho amb partides de naixement, només ho pots fer-ho, fixa-t'hi el que ara et diré, anant al cementiri, de vegades.
1: Sí, hi ha algunes vegades que sí.
0: Compte!
1: Ah, o sigui, veure,
0: és si que vols, si no...
1: Clar, en aquest cas, perquè estem anant només, diguem que amb els vuit primers.
0: Sí.
1: Clar, és el que estem dient, o sigui, llavors tens dos pares, tens quatre,
0: sí,
1: avis,
0: oh,
1: i no sé quants besavis,
0: sí,
1: però tenim només amb els pares i amb els avis, doncs ja tens una,
0: sí,
1: una,
0: sí,
1: aproximació. Clar, si vols tirar més cap enrere, doncs ja,
0: però,
1: ja
0: vaja,
1: la cosa es complica. Clar, perquè tindràs 16 rebesavis, o sigui, 16 besavis, 32 rebesavis, i si vas tirant cap enrere, doncs clar, has de començar a sumar ja que,
0: sí, sí,
1: que allò, que passin tots i a l'últim que tanqui la porta.
0: Clar.
1: Però,
0: no, doncs aquesta seria la primera observació. I
1: sí,
0: l'altra és, atenció, ho hem dit abans, com d'important, quina importància se li dona, bastant, el llinatge femení.
1: Exacte, sí, sí.
0: Ara, això em ara, recorda...
1: Ara vinc, ara vinc amb això.
0: És que anava a dir-te, o sigui... això em recorda el tema jueu.
1: Sí,
0: que,
1: no?
0: Que qui és jueu? Els jueus et diuen, si vens de mare,
1: de mare
0: ets
1: sí,
0: jueu.
1: Sí, sí,
0: no si vens de pare.
1: Exactament.
0: Compte.
1: Doncs, a veure, si us hi fixeu, és el que dèiem, no? Us adonareu que el pare ocupa la primera posició, però que tota la resta són components femenins de la seva ascendència. Això és degut al fet que en estar establert que, almenys a Espanya, el cognom es transmet per via paterna oficialment des de 1870, les mares extingeixen el seu primer cognom en el moment que se'l posen als seus descendents.
0: Clar.
1: Clar. D'aquesta manera, l'ordre dels elements femenins en l'ascendent, donant preferència sempre a les dones del costat del pare, t'indica l'ordre en què els cognoms que componen el llegat dels teus avantpassats s'han anat extingint i que han anat formant la teva història. El pare és el primer perquè significaria que és l'únic cognom que ha sobreviscut a totes les teves generacions d'ancestres.
0: Correcte.
1: Per això que seria, diguem que a partir d'un pare, tota la resta ja són dones.
0: Sí,
1: són
0: així dones. Mateix. I més voltes que li podríem donar, per exemple, tu ja ho saps que aquí està per veure i per investigar i que és molt difícil, però, per exemple, el llinatge de Jesucrist, sense anar més lluny, és que ve de la casa de David, però resulta que els més experts diuen ve de la casa de David, però ve per la via de la seva mare, sí, no del
1: sí,
0: seu
1: sí,
0: pare.
1: Sí, no.
0: Compte, recordem també el tema dels jueus, per exemple.
1: No, i a part d'això, físicament, també, diguem que les mares transmeten una l'ARN aquest que, mitocondrial, que es transmet només per la banda femenina i tot això.
0: Clar, o sigui, clar. Sí.
1: O sigui, té més importància, per molt que sigui el pare el primer,
0: sí.
1: Realment l'important és tot el llinatge femení. Que te trobes darrere.
0: És a dir, aquí
1: a
0: l'ordre ha estat imposat segurament
1: sí,
0: per temes masclistes o el que sigui al llarg de la història
1: sí.
0: o pel que sigui.
1: Ja.
0: Però fixeu-vos que la importància del llinatge ve per la banda
1: femenina.
0: Femenina. Important això
1: important.
0: I crec que és la conclusió que podem treure
1: sí.
0: avui.
1: Bé. En definitiva, una forma per poder comprovar que a poc que no sigueu un objecte d'exposició, el més normal és que els vostres cognoms mostrin la barreja de cultures i de piques enflantes, no?, que han posat els vostres ancestres durant la història.
0: Sí, senyor.
1: D'altra banda, investigant una mica la família, és fàcil donar amb aquests cognoms, aquests 8 cognoms que tots tenim, i que
0: sí.
1: si sonen bé, doncs, escolta, doncs poden donar el toc exòtic a la vostra persona. Si
0: doncs,
1: arriba tal cas, dius, hòstia, sona bé,
0: doncs,
1: me'ls quedo, no?
0: De ben segur.
1: Tot i que, això sí, per molts cognoms bascos, catalans, castellans o santboians que tingueu, recordeu que vosaltres, i no els vostres avantpassats, sou els únics que teniu l'última paraula del llibre en blanc que en néixer ens dona, la vostra pròpia història.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Escolta'm, com d'interessant, com sempre, però avui aquest toc acadèmic de voler gratar amb el tema del llinatge
1: sí.
0: Per part de l'Ireneu, jo crec que ha estat molt i molt interessant. Sí que de vegades potser algú dirà, ei, una mica rebuscat tot
1: una
0: plegat.
1: Una mica enrevessat.
0: En si
1: és força enrevessat.
0: Però
1: si
0: hem mirat de fer-ho fàcil.
1: No, clar,
0: mirat de fer-ho fàcil.
1: Que si teniu algun dubte o això, podeu entrar al meu,
0: sí,
1: al meu blog, que el tinc per allà.
0: Memento Mori.
1: A Memento Mori, busqueu això, 8 cognoms d'aquí, com podeu determinar, i a partir d'aquí podeu veure quins són els... perquè t'he posat també esquemes i tot això perquè que es vegi, clar, aquí al final ho fem de viva veu, no? Però que podeu entrar i si teniu algun dubte i pugueu veure-ho, però bueno, almenys si hem anat seguint més o menys els passos, bueno, escolta, ai que te quedes con un dato nuevo.
0: Sí, senyor, doncs molt interessant, Ireneu, de veres.
1: Crec que
0: molt
1: sí, que pot ser una mica divertit, no, això.
0: Molt bé, deixem-ho aquí. Jo crec que algun dia tornaran a sortir curiositats al voltant dels cognoms, de ben segur, del
1: sí.
0: llinatge i de tot plegat. La setmana vinent també alguna cosa
1: sí.
0: una mica
1: parlarem,
0: rebuscada.
1: Parlarem d'un judici força macabre.
0: Sí.
1: Força macabre. Ara que hem tingut el papa per aquí, doncs...
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs, això, que Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, perquè... Puc donar només una pista?
1: Vinga.
0: Home, el més normal és que si estàs en un judici tu estiguis viu. Això en principi seria
1: sí,
0: el més
1: pues,
0: normal.
1: No.
0: Aquí, no, aquí ho deixem. No diguis res més.
1: No dic res més.
0: Ireneu Castillo, amb tots els cognoms i amb tot el que tu vulguis, sigui com sigui, per nosaltres seràs l'esplèndid home curiós de la República.
1: Moltes gràcies,
0: Ireneu.
1: De res, a vosaltres.

0: Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Ràdio Sant Boi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: 10:37, i tant que ens ho acabarem creient. Sempre és així, és l'espai de l'autoconeixement signat per aquestes companyes que cada cop que seuen davant d'aquests micròfons doncs ens regalen autèntiques lliçons. Diguem-ho d'aquesta manera, la Marina Maiar avui, coach de benestar per empreses i famílies i mestre de ioga i d'altres disciplines com la meditació. Molt bon dia, Marina, ben trobada altre cop a la República Santboiana, a casa teva.
2: Molt bon dia. Sí, sí, ja ho pots dir.
1: Casa teva, meva. Clar, sí, sí, faltaria
2: sí, sí.
1: Més.
2: I tant, i tant. Molt bon dia, com estàs?
1: Bé, bé, bé, amb ganes d'escoltar-te, a veure què ens portes avui.
2: Sí, bueno, sí, sí, com diu el programa, no t'ho creuràs, no?
1: No, sí que m'ho creuré, sí, jo m'ho acabo creient sempre. Explica'ns.
2: Ai, bueno, aquesta setmana, no sé si saps el que és la Yellow Week.
1: Yellow Week, sí, bueno, la setmana, diguéssim, groga o...
2: Sí, podríem dir que és com la setmana groga.
1: Una mica, sí.
2: Sí, sí, vas molt ben orientat,
1: molt,
2: eh?
1: Molt bé.
2: És aquesta setmana, més concretament és un dia, però ho fem durant tota la setmana.
1: Sí, al final...
2: És, es veu que el dia 20 de juny és el dia que es considera el dia més feliç de l'any.
1: Sobretot, sobretot, per què? Perquè ens anem cap a l'estiu, per exemple?
2: Sí, bueno, bueno, aquí ja parlem una miqueta, sí, parlem del ioga, no? El solstici, el canvi,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, però... de fet serà el diumenge, però vaja.
2: Sí, sí, sí, sí, però es veu que és com una formulació matemàtica i han dit, pues mira, el dia més feliç de l'any és el 20
1: que,
2: de juny.
1: Sí, pel que sigui, les matemàtiques ho diuen.
2: Sí,
1: molt
2: sí,
1: bé,
2: bueno, mira, jo com ho crec tot, no? Clar, perquè al final sempre vull tenir aquesta tendència d'anar cap a lo positiu,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Doncs dic, ostres, pues mira, aprofitem aquest dia Week i que sigui tota la setmana i si és possible, doncs durant tot l'any, tot i que tenim pujades i baixades, com és normal. I bueno, volia comentar-te això de la Yellow Week i aprofitant doncs,
1: sí,
2: tot el que doncs, aquesta setmana, que també és de bon rotllo i tal, portaré un parell d'anècdotes com la setmana passada, que va ser molt guai, no? Te'n recordes? No sé si us en recordeu.
1: Sí.
2: Vosaltres us en recordeu d'aquelles anècdotes de situacions que es vivien a la feina i després farem votació. Els que estem aquí i també els que estan a fora, et toca votar també.
1: Però,
2: i tu també.
1: Però una mica, per definir-ho, avui parlarem de... dels dies més feliços.
2: No, avui parlarem, no és que sigui dels dies més feliços, sinó que portarem una miqueta més de felicitat al programa.
1: Val.
2: I
1: però,
2: amb anècdotes...
1: Però sí amb l'accent aquell de... Que carai, que pot ser un dia esplèndid per tu, no?
2: I
1: si vols,
2: tant, i tant, i tant.
1: Molt bé, explica'ns.
2: Així que abans de comentar aquestes anècdotes,
1: sí,
2: estava pensant, no?, dintre d'aquesta relació de la Yellow Week, dic, ostres, podem definir com dos perfils molt extrems, no?, d'actituds, no?, dintre de la nostra vida diària, tant personal com professional, com els col·legues i tal. I va, he definit com dos tipus de personatges segons l'actitud, ja que avui no és com actitud positiva i tal. Llavors he ficat, a veure si tu saps, no sé, perquè això és un invento Marina i aquí te pongo a prova, eh?
1: Sí.
2: He definit com una actitud d'atenció
1: a
2: una
1: veure.
2: Persona llimona.
1: Ah.
2: A veure si els nostres oients també poden veure una miqueta què és això de... Què és una persona llimon? Què vol dir això?
1: Sí, què vol dir això?
2: Una persona que està tot el dia així... No em veieu, però és una miqueta per donar-li...
1: Sí, has arrufat el nas,
2: sí,
1: i ha fet veure com aquell que s'està menjant una llimona...
2: Exacte. Llavors, quin tipus d'actitud pot tenir una persona que és una miqueta llimona?
1: Una persona llimona, àcida.
2: Ah, per exemple?
1: Per exemple.
2: Totalment, 100%.
1: No?
2: 100%.
1: Àcida, que no sap veure amb ulls simpàtics la realitat que té davant.
2: Correcte, correcte. Esto no está ensayado, ¿eh? Així que ho fico tot a prova aquí. Sí, jo, bueno, penso que hi ha actituds, no?, que hi ha persones per la vida que sempre estan com des del punt de vista pues, negatiu, no? Com,
1: clar,
2: mira, justament aquí tenim els nostres gots, no?
1: Sí.
2: I ho veuen sempre amb el got doncs, mig buit, no?
1: Sí.
2: I que sempre estan, atenció, amb el buf a la boca, però no és un buf de, bueno, perquè tinc que treure l'aire perquè ho necessito, sinó que qualsevol pues, comentari, solució que tu pots oferir, no?, des de la bona intenció, sempre et diuen un puf, o un no, o no val, no?
1: Aquella negativitat...
2: Constant.
1: Practiquen la negativitat com a esport diguéssim, de dia a dia, no?
2: Ai, mira, fa això m'agrada molt.
1: Gimnàstica negativa.
2: Totalment, totalment, exacte. Llavors, això sí, que sí. Jo també dic, hem de normalitzar que potser tenim alguns dies que nosaltres estem una miqueta buf, no? Però sí, això és diferent a una persona que constantment està sempre mirant tot des de la part negativa, que no té cap tipus d'intenció de fer canvi, clar, que clar, està més amb el tema de la queixa que no des de l'oportunitat. Mm-hmm. Llavors, clar, això al final t'acaba desgastant. Això al final... No sé si t'has trobat alguna persona així a la teva vida.
1: Sí, esclar.
2: Pregunto.
1: Jo ho anomeno gent que miren cap a la direcció errònia.
2: Ah. A mi m'ha agradat quan has dit això de... és un tipus de deporte. No sé com ho has dit,
1: sí,
2: però m'encantava.
1: Sí, no? Que practiquen l'amargura com a esport, diguéssim, no?
2: Totalment, totalment.
1: La negativitat, l'amargura com a esport diari.
2: Totalment.
1: No?
2: Llavors,
1: sí, no, no,
2: és una realitat, és una realitat, i la realitat és que ens les podem trobar en la nostra vida diària, dintre de la família, dintre de la feina, i també com podem identificar-les, a dir, identificar-les, i sobretot, pues, com dic jo en castellà, no? Sacarle hierro a l'assumpte, sí, no? En el sentit de dir, bueno, pues si podem, a vegades no podem evitar estar amb aquestes persones, però ja sabent que tenen aquesta actitud, doncs intentar que no ho agafem, perquè a vegades contagien aquesta actitud.
1: Ara, no et és contaminis, com...
2: Exacte. Llavors tenim aquest tipus d'actitud i ara anem, com el Yellow Week, no? Ara anem cap a aquestes persones que són les persones vitamina, que alguna vegada ho hem comentat aquí,
1: sí,
2: no?
1: Sí, deixem el barrufet empipat.
2: Antipàtic aquí l'hem deixat aquí i després...
1: Te recordes tu del barrufet empipat?
2: Sí,
1: el deixem...
2: Potser els nens dels 20 anys, això no sabrà què és.
1: Sí, el barrufet aquell que sempre estava empipat,
2: Exacte. Doncs ara anem cap a aquest costat, no? Aquesta actitud, no? Que moltes vegades, quan dic, ostres, i tu ets una persona vitamina, i moltes vegades la gent es fica com una motxilla, com si fos una tasca més a la seva vida diària.
1: Jo dic,
2: és que és... molt fàcil poder fer que siguin una persona vitamina. I aquí puc deixar com diferents exemples o referents, no? Jo, per exemple, l'altre dia anava amb el cotxe, que jo crec que no sé si la gent o va amb el cotxe per anar a la feina o es pensa que anem a la Fórmula 1, perquè déu-n'hi-do, no deixen creuar, no deixen passar, tot el rato estan amb el pipipi, i és com, sisplau, no? Doncs per ser una miqueta més vitamina dintre de la situació que tens...
1: Delicat, doncs, això.
2: Ostres, deixa passar... Tu no saps a vegades lo agraïda que estic, no? Quan deixes passar algú i et dona les gràcies. És com, ai, mira que bien, ja he hecho mi caridad del dia.
1: Mira, em permets una cosa, Marina?
2: Sí, tant.
1: Saps què em va dir un cop un psicòleg que parlàvem amb ell de les persones, que les persones a vegades enganyen i que no saps realment... clar, ell deia, no, en segons quins moments i episodis és quan tu veus com és una persona, en moments extrems, moments delicats, moments... Sí. I així una mica amb toc de broma em deia, saps quan reconeixeràs exactament com és una persona? No, quan, com? Per la manera que condueix. I sobretot per la manera en què es comporta conduint.
2: Hi ha una frase que m'ha encantat, això. Compte. Perquè hi ha una frase que dic, que digo, dime cómo conduces y te diré quién eres.
1: Sí! Sí, sí,
2: és
1: així,
2: com,
1: eh?
2: Van accelerats i és com, però xiquillo, què passa, no?
1: Sí. O aquell que és agressiu, o aquell que és egoista i no deixa passar, o aquell que passa de tot, o aquell que està escoltant la ràdio i veus que està cantant.
2: Aquestes actituds, sí.
1: Bueno, escolta'm.
2: Sí, i passa el mateix que hem dit, hem de normalitzar que hi ha dies, doncs anem una miqueta més apretats de cul, no? I hem d'anar, pues, estem una miqueta més despistats, no? Però no normalitzar això, llavors un agraïment, un escolta, perdona, o un com estàs, pot canviar la vida d'una persona, llavors, i també la teva, és a dir...
1: Correcte.
2: No és, insisteixo, no és que sigui una tasca, sinó és una manera que tu puguis estar més sostenible dintre de la vida, que és com una muntanya russa, o sigui, això és una muntanya... Però, ostres, i si algú, per exemple, jo que sé, acabem de sortir ara de la ràdio i et diu una persona, bon dia, ostres, que bé que et queda, no?, aquesta samarreta, tal, i tu ja surts allà i dius, mira que guapot que he vingut,
1: sí,
2: no?
1: Sí, aquesta persona quina deferència ha tingut i, bueno...
2: Sí, positiu. I després et trobes per allà i, jo que sé, i trobes el veí, escolta, mira, doncs ara, amb el tema de les prunes, mira, et dono un prunes que m'he trobat, clar. O sigui, que tinc el dia a l'arbre i és fantàstic, no? Aquestes actituds a mi m'encanten, per això també fer poble, com nosaltres estem aquí a Sant Boi, i m'encanta.
1: És així mateix. És
2: així de mateix. Molt bon rotllo,
1: sota,
2: molt bon rotllo.
1: Ja tinc la cançó, d'avui.
2: Ah, sí? Me ficaràs ara mateix allà una miqueta...
1: Vols un bocinet?
2: Un tastet, va.
1: Un tastet, i qui la vulgui sentir sencera s'haurà d'esperar al final.
2: Vinga.
1: A veure si saps de què es tracta.

0: o tres, bueno, ja ho veureu, de situacions que s'han viscut a la realitat dintre de la feina i com a mi m'agrada també dintre les situacions de la vida diària. Ficar una miqueta d'humor i també de reflexió, doncs clar aquí van
1: sí.
0: les tres. Vale,
1: clar que sí.
0: Vaig amb la primera,
1: sí,
0: vale?
1: Va.
0: Bueno, ens trobem a una situació d'una noia, vale? Que ja estava molt feliç, ja portava un parell d'anys treballant a una empresa. A més, era una petita empresa molt familiar i ella, la veritat, que es trobava bastant bé allà. Contexta, no?
1: Sí.
0: Qui treballava a la família, o sigui, treballaven allà, era pues, el que era el CEO, bueno, o el responsable, no? També treballava la parella del CEO, és a dir, pues, la seva dona de tota la vida, la secretària que portava més de 20 anys, i aquesta noia, quatre, o sigui, veiem aquest
1: família.
0: Perfil 4.
1: Això, família.
0: Sí, ella portava pues, això, 2-3 anyets allà i estava, molt, la veritat, que molt feliç.
1: Molt
0: i un dia el seu, pues, el seu mànager, el CEO, és que tampoc hi ha molts més càrrecs, no? Més rols.
1: No, no.
0: L'agafa i li diu, podem parlar un moment, i ella molt emocionada perquè ella se sentia, pues, oye, tú, que lo estás haciendo muy bien.
1: Claro.
0: I li diu al mànager, li diu, escolta, i ella molt atenta, diu, sí, sí, diu, què ens estàs robant?
1: Carai.
0: Clar, i ella va dir, mare meva, que més bèstia. Una persona, saps, que és super pues, treballadora, que mai a la vida ha fet res, a més que la conec, o sigui, és una situació real, i es va quedar, jo? O sigui, clar, ja, al cap ja se'n te'n va, dius, bueno, a lo millor alguna vegada he apuntat una cosa a algun pòsit i m'he agafat un paper d'un pòsit, o sigui, res més, o sigui,
1: carai.
0: no, i segur?
1: Què dius?
0: Diu, sí, i al final bueno, diu, bueno, és que, clar, nosaltres som la meva dona, no, i la secretària, pues, tampoc, i ella,
1: I no diu,
0: bueno, plorera de ello, te lo juro, que no, bueno, ja es va quedar tot allà, clar,
1: carai,
0: tu, com arribes al dia següent a la feina, amb quina cara, i tu flipant, tal, bueno, de sobte, amb el temps, pues, es veu que pues, aquest responsable pues, va ficar càmeres. I, perquè, no us he dit lo curiós, no? Perquè la noia aquesta va preguntar i què estic robando, saps? Perquè,
1: sí, clar,
0: a veure,
1: si m'està
0: robant
1: Déu-n'hi-do.
0: I atenció, el que deien que estava robant era paper de vàter. Paper de vàter.
1: Ah, sí?
0: I va dir, tu creus, de veritat, que jo estaré aquí i robaré paper de vàter? O sigui, sisplau, o sigui, guanyo poc, però no tant per fer això,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: la cara que tenia era, bueno, ella ja a la feina ja estava, pues, la veritat, decepcionada.
1: Home,
0: perquè
1: esclar,
0: diu, si a mi em diuen...
1: Faltaria més.
0: Clar.
1: Bueno, és a dir, que trobaven a faltar el paper de vàter.
0: Sí, trobaven a faltar, però molt, es veu que s'esfumava ja el paper de vàter.
1: Sí, és el que anava a dir, també.
0: Sí, la qüestió és que amb el temps, pues, bueno, el temps, que això va ser una setmana, clar, i ella dubtava d'estar allà a la feina, perquè diu, sí, a mi em diuen això, clar, les mirades de
1: home,
0: quin ha sido,
1: ja
0: no?
1: Ja no estàs tan còmode, no?
0: No. Total, que un altre dia, pues, el responsable la va portar al despatx, va començar a parlar i va dir, ja sé quién ha robado, i no eres tu, dia, gràcies, ja ho sabia això. Qui estava robant el paper de vàter era la senyora de fer feines.
1: Mala.
0: I clar, no havien, dintre de la quadratura no ho havien comptat, no? Llavors, bueno, aquesta és una cagadota dintre, mai
1: millor dit que mai.
0: Dintre de la feina,
1: ostres,
0: de coses que mai
1: fort.
0: Has de ficar al dintre.
1: T'acusen de que t'endús el paper de vàter.
0: Por favor, vaya ruïna, vaya, sí. Bueno, aquesta és una anècdota i ha passat, així que aquí tenim la primera.
1: Primera anècdota.
0: La segona anècdota també és molt divertida.
1: Vinga.
0: Bueno, és una noia, no?, que després de, pues de la criança, perquè havia tingut una bebé i tal, i va tornar normalment al món laboral, perquè ja sabem que moltes noies, per desgràcia, han de deixar la feina, perquè a nivell de normatives pues no està hecha per a la conciliació. Total, que ella, molt emocionada, va anar a la feina, aquesta, pues, una entrevista de feina, bueno, nerviosa, però dándolo todo, no? I llavors, bueno, pues l'entrevista sembla que va anar molt bé, van tindre molt bon rotllo amb la noia i tal, i quan surt d'allà, no?, tota emocionada, pues clar, agafa la nena, va comprar, bueno, tot pues una vida de cool, no?, com van moltes mares que tenen fills i tenen moltes tasques a fer del dia a dia. I va escriure un WhatsApp a la seva parella i li va dir, escolta, vaig un moment a comprar al súper, et sembla, pues, no sé si agafo, pues, no sé, pues, tots allà unes d'Estrella Galícia, Estrella d'Am, tal. I diu, no, mira, agafa Estrella d'Am. Bueno, ella diu, bueno, agafaré Estrella d'Am, tal. Ah, vale, perfecte. Llavors, pues, res,

0: Arriba a casa, deixa totes les coses i tal, i quan se senta allà a casa pues, recollint i totes les coses, pues, rep un missatge, un WhatsApp, de la responsable de recursos humans.
1: Sí, sí, sí.
0: I li diu, a mi Estrella Galicia no, ponme mejor una chiveca o algo así, vale, pero gracias por invitarme. Total, que al sí, WhatsApp sí. No l'havia enviat a la seva parella, sinó que li havia enviat vale. A la responsable de la feina. Bueno, aquestes coses que poden sí. Passar perquè com sí, anem...
1: Que són tonteries, però que poden portar al final en renous, eh?
0: Total, sí, total. Sí, sí, sí. Bueno, són situacions que poden passar i és, bueno, pues escrius un missatge, no?, a una persona equivocada.
1: Segona, ja tenim la segona sí. Anècdota.
0: I la tercera la i última, tercera. Bueno, aquesta és bastant curiosa i, sí. I es tracta, bueno, doncs... una persona que, bueno, que estava a la feina, espera sí. un moment, que ho vaig a mirar-ho bé perquè vull sí, mirar-ho. Sí. Doncs és una persona que estava a la feina, a un ajuntament,
1: uh-huh.
0: I atenció, es veu que uh-huh. Li van donar un premi perquè ja portava 20 anys a la feina, uh-huh. I van molt descobrir bé, quan bé. Van donar-li aquest premi a la feina, uh-huh. I és que portava 6 anys sense anar a la feina.
1: No. Sí. Diu, mira, que... li donarem un premi de la seva fidelitat tants anys i dius, i on està? No, és que fa 6 anys que no ve.
0: 6 anys. És molt fort, perquè es pensaven que... es deia Joaquim, sí. Es diu Joaquim. Es veu que aquest home, pues, a l'Ajuntament es pensava que estava dintre de la institució sí, i els sí. De la institució pensaven que estava dintre de l'Ajuntament. Així que ell un dia va decidir que com no tenia feina i no li sí. Feien cas, pues, sí, sí, sí. Va decidir ausentar-se durant 6 anys.
1: Bueno, va dir, saps què? No hi vaig perquè total no pinto
0: sí.
1: Res.
0: I el pobre és que es van donar no, compte de tot això perquè li van donar un premi perquè ja portava uns quants anys sí, sí. Entre la feina.
1: Bueno, el reconeixement que no sigui dit, eh?
0: Sí, reconeixement és, però... d'algú que mai ha trobat a faltar a la feina, perquè sí, jo quan no, estic a la feina em dono compte de qui ha vingut o no.
1: Reconeixement al poc problemàtic, és a dir, no, sí. Passava desapercebut i mai a la vida van patir per res.
0: Silenciós ha sigut.
1: Sí. Déu-n'hi-do, tercera anècdota. Allà.
0: Aquí tenim les tres anècdotes. Ara sí, hem de votar, així que diem als tècnics. A veure, tenim la primera. A veure, aquí la primera que sí. Era...
1: La del paper de vàter.
0: La del paper de vàter. Tenim la de però, la noia de Heineken.
1: Però per aclarar-ho, què votem? Estem votant la
0: que més us agradi.
1: La que més ens agrada, eh?
0: Clar.
1: Va,
0: i la última, la de 6 anys, i aquí no n'hi hem sí. Vist. A veure, els tècnics. Votació.
1: Sí, els tècnics diuen que voten...
0: A veure,
1: l'Albera ha votat per el vàter.
2: El paper de vàter.
0: Paper de vàter, sí. A l'altre tècnic, a veure.
1: El tècnic auxiliar diu que... També.
2: La primera també.
1: La primera
0: dos,
1: també.
0: Dos, eh?
1: Molt bé, dos. A veure, és xula... jo votaria la tercera, però és que no m'agrada la tercera. És a dir, no m'agrada l'actitud.
0: Bueno, és l'actitud llimona.
1: Sí. La primera també.
0: La primera?
1: Sí.
0: Ah,
1: sí.
0: Pues mira, jo voto la segona.
1: Tu la segona. Molt bé.
0: El rotllo de la voy a enviar un mensaje a quien no toca. Així que la guanyadora d'avui
1: és... Estàs robant paper de vàter?
0: Totalment.
1: No, jo no, que sí, que no. I al final resulta que no robava paper de vàter. Déu-n'hi-do,
0: no.
1: Déu-n'hi-do.
0: Pobre.
1: Escolta, bueno. molt xulo aquest experiment, Marina. Ens agraden aquestes coses, ajuden molt doncs, a entendre el context del que hem parlat avui, del tema, doncs, home, del que s'empipa, del que no s'empipa, del que veu sí. Les coses d'una manera o d'una altra.
0: Totalment.
1: I que al final dius, home, per l'amor de Déu, ja que hem d'estar aquest món, siguem feliços.
0: Ai, sí,
1: no?
0: Totalment. Una mica totalment. Això, no? Una miqueta d'actitud positiva, actitud vitamina, i si no estem en bon dia, doncs no passa res.
1: Clar.
0: Ja
1: sí.
0: Ho farem demà, però perquè seguim amb aquesta tendència.
1: Al final, pot ser un bon dia si tu prens a la teva
0: sí,
1: manera
0: tant.
1: I si saps com gestionar-ho. Cada dia pot ser un bon dia, sí o no?
0: Totalment.
1: Et sembla si marxem doncs amb el Serrat?
0: Vinga.
1: Sí? Que donava una mica aquest missatge. Depèn de vosaltres. Si vosaltres voleu, avui pot ser un bon dia. I demà? Segurament que també. I és un bon dia cada cop que fem també el No t'ho creuràs, Marina.
0: Doncs un plaer estar aquí.
1: Moltes gràcies, que
0: igualment,
1: vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres, som els de la República Santboiana i aquí estarem. Fins aleshores, que vagi molt bé i sigui un bon dia.

0: En punt les 11 del matí. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional Espanyola demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies tal com estava previst. Interior atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra en 14 centres educatius. La consellera d'Interior ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la firma formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a pagar el pis on viuen. Gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades, segons un informe d'UNICEF. Són més de 4 milions de nens i nenes, en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I triomfa les xarxes socials, un joc online que posa a prova els coneixements sobre la geografia catalana. Ha dissenyat un jove gironí amb el nom dels 947, en referència als municipis de Catalunya. Ja acumula més de 24.000 partides jugades en poques setmanes.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Empat a 0 d'Espanya contra la debutant Cap Verd al Mundial de Futbol. El mataroní Lamine Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars, i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. De matinada, empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai, i ahir al vespre també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. Avui, entre altres partits, el França, Senegal, a les 9 del vespre. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala, millor de 5 partits, Barça, Pozo, Múrcia, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
0: Dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus. A Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre s'arribarà als 37 graus. A la costa, valors propers als 30 i amb xafogó. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu. Bona mar en general.
3: Trescat Info.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi d'Amia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs com és dimarts, obrirem l'espai de cooperació, solidaritat i pau, l'espai solidari, avui parlant des de CreArt, des d'aquesta entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social. I a partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui parlarà de POTS. És un sistema de gestió d'envasos reutilitzables. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de dimarts i avui marxem a l'any 1990, quan per dues setmanes consecutives Roxette va obtenir la primera posició de la Billboard Hot 100 dels Estats Units en part de la banda sonora de Pretty Woman. Doncs som-hi, comencem amb Roxette.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, iniciem l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, tal com dèiem a l'inici del programa, avui amb una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, CREART. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, Laura, avui parlarem amb CREART, presentem com una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, però no només això, oi?
1: Exacte, i ens presentaran un projecte que han desenvolupat a la Franja de Gaza durant aquest temps que ha transcorregut el genocidi, i creiem que és una proposta molt, molt, molt interessant i creiem que és important poder-la expressar i compartir aquí a la ràdio i amb les persones de Sant Boi.
0: Doncs ara ho expliquem. I ja tenim a l'altre costat del fil telefònic a la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, que és la Carol Pujadas. Carol, què tal? Molt bon dia i benvinguda a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: I des de l'altra línia telefònica saludem el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Enric, què tal? Molt bon dia i també benvingut a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs som-hi. Iniciem aquesta entrevista. Abans de parlar d'aquest projecte en concret que dèiem ara, la Franja de Gaza, que ho explicarem i amb molt detall, estaria bé doncs primer presentar exactament quin és el dia a dia de CREART, quan s'inicia aquesta associació i amb quina principal motivació. No sé qui vol contestar. Carol, Enric?
2: Sí, començaré jo. Mireu, doncs, CREART som una organització no governamental que neix fa 20 anys en intervencions en l'àmbit de la cooperació internacional a la Franja de Gaza, portant l'art com a eina per acompanyar, per fer suport psicosocial amb infants, sobretot, i persones en situació de vulnerabilitat. Som una organització laica, sense ànim de lucre, com dèiem, i fem servir l'art en diferents dimensions i diferents contextos vinculats directament a l'educació i contextos que tenen més a veure, de vegades, amb la salut i el benestar de la població, com dic, en contextos de vulnerabilitat o d'emergència. Som un equip petitó, som una organització, a Catalunya seríem entre petita i mitjana, som 8 persones, i ens organitzem sobretot en dos àmbits, el de la cooperació internacional i després el de l'educació per la justícia global i l'economia social i solidària.
0: Mm-hmm. Hem dit que utilitzeu l'art com a eina de transformació social, d'educació, d'acompanyament psicosocial. Per què fa 20 anys vau creure que era bo fer aquest tipus d'intervencions amb l'art com a protagonista?
2: Bé, el fundador de CREART, que és el Xene Gómez, és una persona que venia del món de les belles arts, és una persona amb un component, amb una mirada social important, i en aquell moment, fa més de 20 anys en realitat, doncs ell veu les opcions que té portar la pràctica artística i la proposta artística en contextos de violència, de conflicte, d'emergència. Veu el potencial que té l'art i a partir d'aquí, acompanyat de diferents persones vinculades a l'educació per la pau, es comença a desenvolupar una metodologia pròpia que passa sempre per les arts plàstiques, sobretot en aquell moment, i bueno, comença a veure doncs l'impacte que té treballar amb infants i població que viuen contextos de violència màxima. Mm-hmm.
0: L'impacte, quines són les conclusions? Quin és l'impacte final? Què és el que s'aconsegueix?
2: L'impacte final en projectes com el nostre és molt difícil de recollir. El que podem anar recollint en els 20 anys que portem treballant és l'impacte immediat o l'impacte a mig termini en les persones. En contextos, com dèiem, de Franja de Gaza o Mèxic, Guatemala o Senegal, on treballem des de fa 20 anys, L'impacte que hem anat veient sí que és la incorporació d'eines, sobretot amb equips d'educadors, educadores i persones vinculades a l'acompanyament psicosocial. Aquestes eines artístiques com promouen aquest benestar individual i també col·lectiu.
0: Digues.
2: I en contextos d'educació més en l'àmbit local, a Catalunya, per exemple, doncs sí que anem veient com l'art ens permet sensibilitzar sobre vulneracions de drets, tant en context local com internacional, i promoure la participació d'infants i joves i de tota la població.
0: Estem parlant amb CREART, amb la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i també amb el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Estaria bé també, perquè dèiem 20 anys i franja de Gaza. Això vol dir que fa molts anys, 20, en són moltíssims ja, que esteu en aquesta zona del món, però també esmentàveu d'altres, oi?
2: Enric?
3: Sí, efectivament. Treballem, a banda de la franja de Gaza, treballem a Centroamèrica, a Mèxic i Guatemala en concret, i també al Senegal. En aquestes tres zones del planeta treballem de forma estable, però puntualment al llarg de la nostra trajectòria hem treballat a d'altres zones, a Afganistan, Iran, Tailàndia i fins i tot altres contextos.
1: Com ha anat evolucionant la vostra manera d'entendre el paper de l'art en tots aquests anys de feina que porteu?
3: Doncs mireu, jo crec que el que ens ha refermat la nostra trajectòria en un convenciment, que és que l'art es pot posar al servei de la transformació social i té uns resultats increïbles. És a dir, nosaltres en tot el que fem doncs incorporem metodologies artístiques com a eina per generar processos de creació i també de transformació, processos també de vegades de denúncia, d'advocacy. I diguem que, jo us diria així per fer-ho molt curt, que el fet d'incorporar l'art implica incorporar l'emoció, que actualment és el factor més important a l'hora de canviar actituds, de canviar orientacions, de desencadenar processos que acabin amb canvis, no? Per tant, us diria que l'art per nosaltres, al llarg de la nostra trajectòria, doncs es confirma i es reafirma com un element clau per generar processos de canvi.
1: I quan parlem d'art, a què ens referim? Quin tipus de branques artístiques feu?
2: Sobretot treballem des de les arts plàstiques, malgrat que en els últims anys hem anat incorporant altres metodologies, però artístiques, com la fotografia, per exemple, i amb diferents partenariats i agrupacions amb entitats especialitzades en el fotoperiodisme o la fotografia, però sobretot treballem des de les arts plàstiques.
0: Algun exemple d'aquestes intervencions, alguna d'aquestes activitats amb les arts plàstiques que ha donat bons resultats?
2: Sí, en el cas, per exemple, i us presentem una experiència així a nivell local, des de fa ja 5 anys treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Rubí, que té un programa d'educació per la ciutadania global potent dins de l'àmbit de cooperació internacional. I fa ja 5 anys que celebrem el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP, que és un dia que celebren, diguéssim, tenen reservat tots els centres educatius. I amb ella sí hem anat treballant cada any en la temàtica que és prioritària. Aquest any era l'antiracisme. I el que fem és treballar amb 7-8 centres educatius de la ciutat que creen una obra col·lectiva que finalment acaba exposada, és una obra de gran format que acaba exposada en el celler de Rubí, que és un espai de la ciutat, un espai magnífic, gegant, i fem una obra de gran format que després visiten les famílies també. I l'art en aquest cas ens permet doncs per introduir-nos especialment en temes de discursos d'odi i després també per promoure actituds antiracistes per part dels joves i les joves.
1: I ens podeu explicar com ho desenvolupeu en territoris com pot ser la Franja de Gaza o el Senegal, que he comentat abans?
3: Doncs mireu, a la Franja de Gaza tenim un funcionament ben particular, perquè des de l'octubre de 2023 no tenim accés a la Franja de Gaza, i per tant el nostre treball s'ha de dur a terme principalment online. Nosaltres tenim una contrapart, per exemple, a la Franja de Gaza, que es diu Palestinian Organization for Development, que és una entitat basada a la zona centre de la Franja. I aleshores, com treballem nosaltres? Doncs aquesta és una entitat que té una expertesa important en salut mental i suport psicosocial, i nosaltres a aquesta expertesa afegim l'ús de metodologies artístiques al servei de la millora de la salut mental i el suport psicosocial. Per tant, unint les nostres experteses, el que fem és treballar en projectes que aborden qüestions que tenen a veure, per exemple, amb el benestar socioemocional d'infants, de dones, de col·lectius vulnerables. De fet, ara tots ho són a la Franja de Gaza. Però diguem que la forma de treballar nostra, de crear art, i això sí que és, diguem, propi de totes les zones on les que treballem, és comptar amb aliances locals, amb aliades locals, organitzacions locals sobre el terreny, i mirem de sumar experteses de cadascú per construir projectes compartits. Així és més o menys com treballem.
1: I ens podeu explicar el projecte aquest que si no m'equivoco, ja ha finalitzat, que és el Strip Art?
3: Sí, de fet, Strip Art no, tècnicament no ha finalitzat, finalitza el 30 de juny, però és un projecte que vam pensar abans del genocidi i que va canviar arrel del 7 d'octubre del 2023. Strip Art és un projecte de resiliència cultural on el que volem és contribuir a generar teixit cultural, teixit comunitari, relacions socials i recuperar espais simbòlics per resistir culturalment en aquest context de genocidi. Aleshores, en aquest projecte Strip Art hem fet tres coses. D'una banda, hem fet suport psicosocial a més de 1.200 infants i joves, incorporant metodologies artístiques, sobretot per abordar temes de pèrdua i dol. No només pèrdua i dol, però fonamentalment aquests temes. D'altra banda, hem impulsat un procés de residències artístiques per la resistència cultural. Això vol dir que hem seleccionat 16 artistes, 10 homes i 10 dones, perdó, i 6 homes, que durant uns mesos han percebut un salari i un suport material per recuperar les seves trajectòries artístiques, fer noves creacions artístiques i, a més, posar el seu art al servei de les necessitats de les comunitats, que ara mateix sabeu que estan molt castigades a la Franja de Gaza. Aquests 16 artistes, ja us dic, no només han creat o reprès les seves vides laborals o vides artístiques, sinó que han fet activitats artístiques a les comunitats, en espais de refugi, en escoles, en tendes. Del que es tractava aquí és de fer servir l'art i el talent d'aquests artistes en benefici del benestar socioemocional de les comunitats. I finalment aquest projecte Strip Art també té un element d'incidència, un element de sensibilització que en aquest cas desenvolupem aquí a Catalunya i que implica doncs, el llançament d'una exposició, una exposició que incorporarà d'aquests 16 artistes contractats en el marc d'aquest projecte i també l'edició d'un llibre, perquè hi ha un element que ens preocupa especialment. No només es tracta de respondre a les necessitats a curt termini a la Franja de Gaza, de què cal ara per fer suport a la supervivència física, material i cultural de Palestina, sinó també pensar a mig i llarg termini, com podem pensar en generar memòria col·lectiva sobre el que ha passat durant aquests mesos, aquests anys, i que segurament tindrà efectes a molt llarg termini sobre la vida dels palestins i de les palestines.
0: Utilitzes el terme resistència cultural, que important, no? És aquest terme, sobretot per oferir aquests espais que dèiem segurs, aquest suport emocional i aquest foment, sense oblidar, evidentment, aquest foment de la cultura.
3: Sí, sí, efectivament. Per nosaltres no trobem contradicció entre fer projectes que contemplen doncs, un suport material, un suport econòmic i el desplegament, diguem, d'estímuls culturals. Vull dir que hi ha qui ens diu, escolteu, però és que a Gaza cal que la gent mengi, tingui un espai de refugi digne abans de tot això que dieu, i nosaltres no veiem aquesta contradicció, creiem que les dues coses han de ser al mateix temps, perquè no hi ha cap poble ni cap identitat que pugui sobreviure sense aquesta dimensió simbòlica també. És a dir, hem de trobar solucions perquè les persones tinguin les necessitats bàsiques cobertes i al mateix temps sense desatendre aquesta dimensió simbòlica que realment ens fa humans i humanes. Sense espai per la cultura, la nostra humanitat doncs, queda una mica a mitges, no?
1: Com ha sigut la rebuda de la població, sobretot de les infàncies i dels artistes que estan vinculats en aquest projecte, en aquest moment que, com estàveu comentant, que és un esborrament cultural i material de tota la franja i de tota la comunitat, no?
3: Mm-hmm. Doncs mireu, hem fet una crida d'artistes a la franja per seleccionar, això que us dèiem ara, artistes perquè reprenguessin les seves vides artístiques, perquè fessin activitats a les comunitats, i en vam seleccionar 16, però vam rebre propostes de més d'una trentena. I més d'una trentena són molts, perquè artistes plàstics a la franja n'hi havia abans del genocidi uns 200 en total. I la major part d'ells i elles doncs, amb poca activitat o nula activitat professional. No? Aleshores, diguem que hem tingut una acollida molt, molt considerable de la part de les residències artístiques i pel que fa al suport psicosocial les necessitats són enormes. Aquí no parlaria d'acollida, sinó la necessitat de la infància i adolescència, i no només infància i adolescència a la franja de Gaza, sinó el conjunt de la població. Les necessitats en matèria de salut mental i suport psicosocial són d'una magnitud enorme, no? Es calcula que hi ha 1 milió d'infants en risc de patologies i problemàtiques de salut mental lleus o greus, val? És a dir, que al final tenim una població a la franja de Gaza que no només pateix unes condicions de privació material molt, molt dures, molt severes, sinó que això està perjudicant la salut mental de la població i, per tant, diguem que ara mateix aportem granets de sorra en un context d'una necessitat extrema.
0: Carol, parlaves de projectes d'educació per la justícia global i sempre que hi ha aquest terme sobre la taula ens agrada definir-lo per acabar-lo d'entendre al 100%. Quan parlem de justícia global, de què estem parlant?
2: Quan parlem d'educació per la justícia global, parlem d'un paradigma educatiu que ha anat evolucionant en els darrers anys. És el que engloba les accions d'educació dins de l'àmbit de la cooperació internacional, sobretot. És un paradigma educatiu que és resultat d'un repensar i un incloure una dimensió de drets a les accions d'educació que fem en àmbits d'educació formal o no formal. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'apropar, de sensibilitzar sobre les desigualtats, sobre vulneracions de drets que hi ha a diferents parts del món, d'apropar les diferents crisis i també de com estan interconnectades moltes vegades i de fer més conscient a la població local de com d'interrelacionades estan aquestes crisis també amb el seu context local. Inclou també una dimensió de pensament crític, de no només acostar les conseqüències, per exemple, del que seria una crisi ambiental, climàtica, o crisis que tenen a veure amb vulneracions de drets de gènere sobre les dones, sinó que té a veure també amb aquesta presa de consciència de com està interrelacionat tot això i quin és el nostre paper en el canvi d'actituds que faci que el món sigui més sostenible. Mm-hmm.
0: Doncs estem parlant avui amb CREART, aquesta entitat que, dèiem, utilitza l'art com a eina de transformació social, educació i acompanyament psicosocial. Hem parlat d'aquest projecte Strip Art, deies, Enric, que finalitza doncs justament quan acabi aquest mes de juny. A partir d'aquí, cap a on anirà aquest projecte? Penseu continuar-lo el curs que ve? Acabarà aquí? No sé, pregunto.
3: Sí, sí, de fet ens faria molta il·lusió que un dels resultats d'aquest projecte, que ha estat aquesta exposició Strip Art, que inaugurem a Barcelona el proper 9 de juny a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, doncs ens agradaria molt portar-la a Sant Boi. De fet, recentment hem buscat suport econòmic i estem a l'espera de rebre'l per poder portar l'exposició a Sant Boi. Per tant, sí, ens agradaria molt continuar aquesta línia de treball que hem endegat amb artistes gasians, amb aquesta doble perspectiva, no només d'ensenyar la seva obra aquí i sensibilitzar i mobilitzar aquí, sinó també sostenir vides allà, sostenir materialment vides allà i sostenir-les en aquesta clau que us deia abans, al mateix temps que oferim doncs, salaris per reprendre vides laborals, doncs, també que recuperar aquests espais simbòlics, aquests espais pel gaudi, per l'exposició a la cultura dins del context gasià. No? Que continua, que el que sí que voldria compartir amb els vostres oients és que la situació a Gaza continua sent molt, molt, molt dramàtica, que ja no se'n parla tant perquè altres crisis han agafat més espai a l'agenda mediàtica, però que la situació sobre el terreny ha millorat respecte als mesos més durs de genocidi, però no és una situació ni de bon tros de reconstrucció ni de recuperació. Vull dir que la població segueix en situacions de privació material molt severes i els bombardejos continuen darrere de la línia groga dins la franja ara mateix. Doncs diguem que no hi ha l'exèrcit només en el 56% de la franja. És a dir, que la guerra no s'ha acabat i que les condicions de privació material són molt severes encara.
1: Enric, abans comentaves que vosaltres vau presentar, abans de l'esclat del genocidi al 2023, havíeu plantejat un projecte d'Street Art i que s'ha hagut de modificar. Ara, durant tot aquest temps, com ha sigut la participació o quin impacte ha tingut el seguir treballant per la contrapart amb la que treballeu a Gaza? No sé si m'he explicat bé.
3: Sí, sí, i tant. Doncs, mireu, l'impacte jo crec que en el marc d'aquesta necessitat i aquesta crisi, que, en fi, la solució de la qual queda fora del nostre abast, jo crec que hem aconseguit, el Palestinian Organization for Development i nosaltres, continuar treballant en unes condicions que, òbviament, han estat molt, molt difícils. Molt difícils no per nosaltres, sinó per la nostra contrapart. És a dir, el fet de sostenir aquest treball en temps de genocidi jo crec que té un valor important que cal ponderar. És a dir, no siguem messiànics, aquí hem posat un gra de sorra, però era important mantenir-lo. Nosaltres hi va haver un moment que, com a organització aquí, doncs teníem por de si podríem seguir treballant. Vam decidir que volíem seguir treballant, volíem seguir intentant-ho i hem trobat la manera. I, en fi, estem contents de com han anat les coses. Pel camí, a través d'aquests dos anys, doncs, us podeu imaginar, tenim històries molt, molt dures. La nostra contrapart ha perdut gent, la vida de dues persones en concret i algunes en condicions molt, molt dramàtiques. Una membre del POD va ser assassinada després de ser assassinat el seu germà en la seva presència i de ser bombardejada a la seva casa després de fugir ella. I fins i tot va ser impossible rescatar-la quan va trucar des de sota la runa i perquè simplement no era accessible a la zona on ella estava atrapada i va morir en aquestes condicions. Bé, aquestes són les històries que ens han tocat a nosaltres de prop, però que n'hi ha moltíssimes a la franja, no? Hem d'imaginar que hi ha 58.000 menors que s'han quedat sense mare, pare o els dos. És a dir, imaginem-nos, jo què sé, una població com ara la Carol parlava de Rubí, doncs tota la població de Rubí amb nens que han perdut la vida, o sigui, que s'han quedat sense mare, sense pare o sense els dos, no? Per no parlar d'infants mutilats, entre d'altres situacions, o per exemple, infants que s'han quedat, que són 600.000 infants i joves que no tenen accés a l'educació des de fa 3 anys, entre d'altres barbaritats. No? I, per tant, en resum, us diria que l'impacte per nosaltres Doncs no serà d'un granet de sorra, però mantenir aquest granet de sorra era important.
0: Aquesta entrevista d'avui també és per visibilitzar no només aquests projectes tan enriquidors, sinó també aquest conflicte, aquests conflictes oblidats, que el que dèiem fa molts anys que estan als diferents territoris, i que això que deies també per l'actualitat mediàtica, que a vegades doncs interessa més un conflicte o un altre, doncs s'acaben oblidant, no?
3: Sí, sí, és així. Durant alguns mesos, doncs, es va estar parlant força de Gaza, però si pareu a pensar, doncs des de l'alto el foc, el desembre del 25, fins ara, doncs, poc se'n parla a mitjans de comunicació. Ara mateix, diguem, l'interès mediàtic està més en crisis com la que hi ha a l'estret d'Hormuz i a l'Iran, i amb la guerra d'Ucraïna. Tots els interessos són legítims, però el que a nosaltres ens toca és reclamar espai, no?, perquè aquelles vulneracions massives de drets humans no caiguin en l'oblit, no? Aleshores, la sensació que tenim a la franja de Gaza ara mateix és que s'ha comès un genocidi, que això quedarà jurídicament acreditat en el temps que calgui, potser en un o dos anys, quedarà jurídicament acreditat, i que la situació no és ni de reconstrucció ni de restabliment, i això hauria de preocupar molt més a l'agenda mediàtica ara mateix.
1: Enric, abans ens comentaves com ha sigut treballar amb aquestes situacions i com ha afectat a la vostra contrapart. Com ha sigut per vosaltres des d'aquí, des de Catalunya, el intentar tirar endavant un projecte i alhora sabent el patiment i les dificultats que estaven tenint les vostres companyes allà, però vivint amb la situació de benestar aquí a Catalunya?
3: Sí, sí, doncs és que ho has resumit molt bé. Ha estat una situació, no sé si qualificar-la de trambòtica, esquizofrènica, però sobretot de molta impotència. És a dir, nosaltres estàvem exposats cada dia, i de fet hem parlat cada dia des del 7 d'octubre del 23 amb persones que viuen a la franja i que pateixen a la franja, o que estan en un setge, o que etcètera, etcètera. I hem viscut amb impotència de vegades el fet de no poder respondre a la necessitat de protegir vides, no? O de vegades persones que necessitaven recuperar un cos, o d'altres situacions a les quals nosaltres no podíem donar resposta. Per tant, ho hem viscut en moments amb impotència, amb també molta emoció, perquè, no ho sé, per nosaltres doncs tenim un vincle personal amb Palestina, amb la franja de Gaza, amb persones que són de carn i os, que les coneixem, que hem dinat amb elles, que hem sopat amb elles. Aleshores, què passa? Doncs que genera molta impotència el fet de en ocasions no poder-les protegir, no poder contribuir a solucionar les seves necessitats. I bé, i al mateix temps que hem viscut amb aquesta impotència, també penso que ho hem mirat d'enfocar també amb energia i amb ganes de no aturar-nos i de fer el que estava en les nostres mans, no? I jo diria que el més difícil en aquest temps ha estat pensar què realment podem fer nosaltres i fer-ho, no? I no deixar-se emportar per aquesta impotència.
0: Durant la conversa també ens deies que probablement Sant Boi de Llobregat seria una de les ciutats que acolliria aquesta exposició a la qual hem estat fent referència. Està confirmat del 100%? Encara no? Hi ha moltes possibilitats?
3: Doncs jo seria cauta. Nosaltres tenim totes les ganes de portar aquesta exposició. De fet, hem parlat amb l'Ajuntament de Sant Boi, amb el Departament de Cooperació, i estem en línia tècnicament, sabem on la podem posar, l'exposició, sabem com la faríem i com la mouríem també entre centres educatius. És a dir, tenim tot l'instrumental tècnic per desplegar el projecte, però ara mateix ens falta finançament, i això és el que estem buscant. Nosaltres som optimistes, creiem que aconseguirem aquest finançament i que podem portar l'exposició l'any que ve a Sant Boi, però ara mateix no us ho podem assegurar.
0: Bé, doncs estarem pendents, eh? Sí, està... de l'arribada d'aquesta exposició
1: sí,
0: a Sant Boi.
1: Estem parlant. Sí, Carol, abans parlaves de com a partir de la justícia global, bueno, quan estaves explicant què és la justícia global, a mi m'ha vingut al cap la teva participació a la trobada de canviar l'educació per canviar el món que vas fer aquí a Sant Boi i que vas portar dins el teu taller la feina que estàveu fent en aquest cas amb l'Street Art, no? Llavors, connectant amb el que deia l'Enric de què podem fer nosaltres, en aquest cas vosaltres com a Creat, és poder també aquí sensibilitzar i portar aquestes accions que esteu fent, en aquest cas a la Franja de Gaza. I crec que va ser un taller molt maco, molt enriquidor i que va remoure moltes coses. I això, aquest tipus d'accions, també les esteu fent en centres educatius o en altres espais per poder apropar?
2: Sí, mira, justament la setmana passada, per exemple, vam participar amb l'alumnat que està estudiant el postgrau de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. L'hem portat també a diferents claustres de professorat amb els quals estem treballant en formacions de professorat, i sí que aprofitem qualsevol espai que s'hi adigui per seguir parlant, per seguir portant el tema. Com dèieu abans, Gaza és un context que ara mateix no ocupa primeres pàgines dels mitjans de comunicació, però és una espineta que crec que tothom té allà, que sap que hi és, no? Llavors, amb la voluntat que la impotència i la sobreinformació que hem tingut durant molts mesos i l'esgotament aquest que hem tingut durant molts mesos no ens immobilitzi, seguim portant el taller d'una banda per justícia, perquè és una manera també de portar les obres dels artistes, d'aquests 16 artistes, obres que no poden transcendir de les fronteres bloquejades per l'estat d'Israel, i llavors apropar-les a contextos, fer que puguin sortir, i d'altra banda, perquè ens sembla que és una proposta que vincula molt bé això que dèiem abans, aquest objectiu de l'educació per la justícia global, que és apropar vulneracions de drets que ens queden en contextos allunyats, apropar-les a contextos locals, amb quina voluntat? Doncs que les injustícies, les vulneracions de drets humans bàsiques despertin aquesta emoció, aquesta commoció de la població, que ens és més propera, perquè com sempre diem, el dia que ens deixem d'emocionar i de commocionar per allò que ens passa en el món en el que vivim, doncs estarem, humanament estarem morts, i això no ens ho podem permetre.
1: Així com per acabar, si ens podeu recordar quan i com serà l'exposició que portareu aquí en aquest cas a Barcelona?
3: Sí, i tant. Doncs mireu, la Street Art, l'exposició s'inaugura el proper dimarts dia 9 a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, a la plaça Joan Fiveller, i estarà exposada fins al 21 de juny al mateix espai. I res, us animem a tots i a totes a participar de la inauguració, perquè serà un event molt xulo. Comptarem amb el coordinador artístic del projecte, el Ghazia Mohammed Al-Hawazi. I bé, a més, al mateix temps que inaugurarem aquesta exposició a Barcelona, doncs el mateix dia es farà el mateix a la Franja de Gaza, a la ciutat de Deir el-Balah, amb la participació dels artistes, que són els artífecs d'aquest projecte, i les seves obres també exposades a la Franja de Gaza.
0: Que bé, que maco, no?, en el mateix moment fer doncs aquesta inauguració plegats, encara que sigui amb la distància, no? Doncs fantàstic, hem parlat avui amb CreArt, aquesta entitat que es dedica, dèiem, a l'art, utilitza l'art com a eina de transformació social. I ha estat amb nosaltres el director, la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, a l'Enric Miravitlles. Estaria bé, per finalitzar, algú de vosaltres que recordessin de quina manera, si algú ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres o vol fer una ullada tot el dia a dia de CreArt, com ho fa?
2: Per les xarxes, nosaltres on estem més vives, diria que és a través del perfil d'Instagram, CreArt.org, i si no, ens poden, jo crec que ens troben ràpidament, i si no, ens poden anar a escriure al correu info@creart.org.es.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé aquestes iniciatives que teniu, i confiem que l'exposició arribi l'any que ve a Sant Boi i en tornem a parlar.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica i Laura. Gràcies.
0: Bon dia. Arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts, com sempre aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso. Com sempre, recordem de quina manera, si hi ha algú que vol estar al dia de l'actualitat sobre aquestes temàtiques a Sant Boi, com ho fa?
1: Ho podeu fer a través de la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Més de 45 anys amb tu. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: El govern esmena les paraules de la consellera Núria Parlon i defensa que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. La titular del Departament d'Interior havia admès al matí de Catalunya Ràdio que el pla quedava aturat a l'espera d'una possible represa en el futur. El jutge rebutja la petició de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la declaració sobre les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero haurà de donar explicacions a l'Audiència Nacional demà i dijous sobre la suposada trama de tràfic d'influències i sobre les joies. L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres, així ho ha indicat el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió, un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. De fet, un dels punts crítics de l'acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no s'implica ni obligar res. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient que pot acabar en sanció als 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. El motiu és la seva estratègia hipotecària. I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del seu sou a pagar el pis on viuen. Els economistes catalans aposten per planificar els fluxos migratoris perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt que faciliti la inserció laboral. Ho diu un informe després de destacar que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que els autòctons. I gairebé la meitat de la població infantil del món s'enfronta a 3 amenaces climàtiques combinades, segons un informe d'UNICEF. Són més de 4 milions de nens i nenes en el cas de l'estat espanyol, amb les sequeres i les onades de calor com a principals amenaces. I l'emblemàtica Sala Parés de Barcelona canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater ha comprat el 65% de les accions, tot i que la família Maragall mantindrà la direcció. Sabater, conseller delegat del fons Snodweg, lidera projectes com el Palau Martorell o el futur museu Carmen Thyssen de Barcelona.
1: Esports.
2: Debut amb molts interrogants. D'Espanya, el Mundial de Futbol no passen de l'empat a 0 contra la debutant Cap Verd. El mataroní Lamin Yamal va reaparèixer a la segona part després de gairebé 2 mesos de baixa per lesió. Diumenge, l'equip espanyol jugarà contra l'Aràbia Saudita. Justament de matinada, empat a 1 a l'Aràbia Uruguai i empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Avui, entre altres partits, el França-Senegal a les 9 del vespre i ja a les 3 de la matinada, l'Argentina-Algèria. I avui, primer partit de la final a la Lliga de Futbol Sala, el millor de 5, Barça-Pozo-Múrcia a les 9 i en directe per Esport 3.
0: I el temps, dia de calor forta, màximes a l'interior entre 31 i 36 graus, a Ponent i a l'interior de la Conca de l'Ebre es pot arribar als 37, a la Costa Valors, propers als 30, i amb xafogó farà sol amb ruixats de tarda al Pirineu i bona mar en general.
3: 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. De seguida donarem pas a l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà de POTS. És un sistema de gestió d'envasos reutilitzables. De moment ens quedem amb música, tal i com us dèiem ara fa 60 minuts. Per dues setmanes consecutives, era l'any 1990, els Roxette obtenien la primera posició de les Billboard Hot 100 dels Estats Units, en part de la banda sonora de Pretty Woman. Doncs som-hi, avui seguim ara amb Roxette de Luke.

0: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
1: Benvinguts a La Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a La Terra. Si us sembla bé, comencem.

0: Bon dia i benvinguts una setmana més a la Terra. Soc en Víctor Luna i estem a Ràdio Sant Boi, a la Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat. Com bé sabeu, una setmana més venim amb idees, amb propostes per fer la nostra vida una mica doncs, més sostenible. Avui volem parlar de les 3 R's i no, el reduir, reutilitzar i reciclar, però ens volem centrar sobretot en una d'elles, que és la reutilització. Bàsica, perquè la veritat que avui en dia tots els missatges molts cops ens van cap al reciclatge, cap a què hem de separar i ho hem de fer. Però també és important, no? Aquell, el millor residu és aquell que no es genera i si el generem i a sobre després el podem reutilitzar, allarguem la seva vida i per tant, doncs sempre és millor, no? Abans de llançar, a reutilitzar. I bé, avui venim a això, a buscar solucions i veure quines opcions tenim per poder reutilitzar, perquè la veritat estem en un moment on tothom, a tots ens és molt fàcil i les xarxes socials també ens han ajudat molt a criticar. I més, amb el sector del medi ambient, tothom està tot el dia amb fake news, amb bulos, amb crítiques i aquí a la Terra volem fer una parada, respirar i buscar solucions. Reflexionem al voltant d'aquestes solucions i avui ho fem, doncs ja podeu obrir el vostre Instagram, ja que parlem de que les xarxes socials serveixen per criticar, però també serveixen per trobar solucions. I la que avui us presentem és pots.eco. La podeu trobar a Instagram i ens ajuda justament a oferir aquestes solucions cap a la reutilització. I qui li posa veu amb aquest projecte és la Marta Sainz, que ara ella mateixa es presentarà, és la fundadora de Pots i, a més, bueno, és una advocada d'aquí de Barcelona, dona emprenedora, ha estat per Xina també, ara ens ho explicarà. I bé, Marta, no faig més spoiler, que puguis presentar-te a tu mateixa. Primer de tot, moltes gràcies i benvinguda a la Terra.
1: Hola, Víctor, bon dia i bueno, moltes gràcies per convidar-nos i per cedir-nos aquesta estona doncs, per parlar sobretot de la reutilització.
0: Molt bé. Si et sembla, Marta, per començar, sempre aquí a la Terra sempre ens agrada que la gent li posi personalitat, no? Que li posi ànima, no? Ara que estem així en moments més espirituals, doncs que li posi ànima i personalitat també amb aquestes versions. Si vols, res, ràpidament, eh? Tampoc... però sí, crec que és interessant que la gent pugui saber qui hi ha darrere d'aquesta veu de la Marta.
1: Perfecte. Doncs, bueno, jo sóc la Marta Sainz i, bueno, sóc una ciutadana més de Barcelona, no? Al final nascuda aquí a la ciutat de Barcelona. Vaig estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra i, bueno, com a advocada he treballat aquí a Barcelona. Després vaig estar treballant també a la Xina. Vaig estar vivint a
0: Mare
1: Beijing
0: meva.
1: quasi 4 anys, sí, i treballant. I després, bueno, quan vaig tornar, doncs, vaig fundar el projecte Pots del que parlarem avui, però sempre m'agrada molt dir també que, bueno, que, no, a la Terra, no? Ja que parlem de l'espai de Terra, sóc mare, sóc mare de 3 fills meravellosos, tinc bessons d'11 anys, 2 nens que són iguals, i una nena que té 8 per 9 anys. I
0: Quina
1: m'agrada
0: meravella.
1: animar, sobretot, el sector emprenedor, que les dones amb fills també tenim capacitat d'emprendre i de treballar, ho podem fer tot, tot es pot fer.
0: I tant. La veritat que sí, que des d'aquí, des de la Terra, animem a tothom a emprendre i per això, Marta, també volíem que avui siguessis aquí perquè tant mares com també noies joves que ens estiguin escoltant tinguin aquests referents femenins dins de l'ecofeminisme, dins de, no? Que des del medi ambient també tenim dones empoderades i amb fills, perquè, mare meva, amb 3 és... i amb 11 anys i, mare meva,
1: Sí,
0: guerrilla, eh?
1: guerra, guerra, tinc guerra a casa, sí. I un gos, bueno, i el meu marit, pobre, que no l'he nombrat,
0: Ostres, sí.
1: que també, que clar, sí.
0: Que també hi és, també.
1: També, sí, també està.
0: Molt bé,
1: Pobre.
0: mare meva. I has dit que ets, bueno, advocada de Barcelona, però que has estat vivint a Xina, també. Ostres, o sigui, un canvi cultural bestial,
1: Sí.
0: no?
1: Important, sí. Bueno, jo quan vaig acabar la carrera vaig viure a Ginebra perquè vaig estar estudiant dret internacional I després, per feina, el meu marit ens vam desplaçar a Beijing. I la veritat que, si et soc sincera, vaig plorar molt. O sigui, quan vaig arribar vaig dir, ara què hago jo aquí durant tants anys, no? Però al final són etapes molt vitals i que t'ajuden a créixer com a persona, no? I bueno, ho vaig passar molt malament al principi, però al final bueno, vaig ser capaç d'estudiar un màster per poder treballar, vaig estar treballant allà. I és un país espectacular, impressionant, preciós. Els ciutadans d'allà, a més, no? Quan veuen que comences a parlar la seva llengua, doncs són superhospitalaris. I bueno, sóc una enamorada de la Xina. Sí.
0: Per tant, és un d'aquells jocs, no, que diuen que plores a l'anar i plores al marxar, també.
1: Sí, també. Bueno, t'he de dir que al marxar vaig plorar menys, per això, però...
0: Bueno, el
1: però a gust, sí.
0: Mediterrani tira, també.
1: Sí, clar, tira, sí.
0: Molt bé. Doncs sí, avui, com deies, venim... gràcies també per presentar-te i per la sinceritat i per demostrar, no, que això, no? La personalitat, i que dones amb fills poden emprendre, poden tirar endavant projectes, i avui, doncs, venim a això, no? Parlar de pots, que podeu trobar-ho a Instagram, pots.eco, per fomentar la reutilització. Explica'ns una mica, que és així, ja després anirem entrant i anirem desgranant, no? I anar reutilitzant aquestes paraules, però què és Pots, el pots.eco, que poden trobar a Instagram?
1: Doncs mira, Pots és una empresa que ens dediquem a la reutilització d'envasos alimentaris. Vale? El que fem és que recuperem envasos alimentaris usats, els rentem a la nostra planta de rentat industrial, que està a Sant Andreu de la Barca, i tot això després es torna a vendre als productors perquè els tornin a utilitzar. A nivell de sector, estem molt centrats en el sector del vi, el cava, també fem kombuches, fem cerveses artesanes, fem caldos, cremes de verdures, i tot seria envàs de vidre tarro, botella i ampolla, perdó, i això, llavors tot això, bueno, té una part de benefici ambiental que després podem comentar. No, reutilització versus reciclatge. És molt important diferenciar, no, el reciclatge de la reutilització.
0: Que ara ho comentarem. Destacar el fet de que Pots és aquí, és del Baix Llobregat, no? Està aquí Sant Andreu de la Barca, per tant, ho tenim ben a prop, no? I crec que també és interessant destacar com des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, doncs anem donant veu també a projectes locals, al final, no? Que jo estic segur, jo mateix, abans de descobrir-ho, no és vostre. Això ho tinc aquí al costat, no? Ho
1: Sí,
0: tinc creuant
1: sí.
0: el riu. No són projectes, no? Perquè a vegades amb això de la reutilització d'envasos alimentaris i, no? I sempre ho veiem com, bueno, això deu ser el nord d'Europa, deu ser una cosa lluny, no? Ja que es
1: Sí,
0: digui
1: sí.
0: Pots, no? Ja dius que Pots és en català. Per
1: Sí.
0: tant, però no, però tenim aquí, que ho tenim aquí a Sant Andreu, i la veritat que molt interessant. Quan parlem d'envasos alimentaris, perquè la gent també es situï, parlem, per exemple, entenc que d'ampolles de vi, de pots de cigrons, no?
1: Sí, fem molt vi, fem molt cava, fem kombuches també, fem cerveses artesanes, fem cremes de verdures i caldos. Hem fet per un projecte d'Extremadura, de fet, hem fet també mels, també hem fet alguna cosa amb kimchis. Bueno, al final és producte alimentari amb envàs assimilable a un tarro ampolla. Tot i que gran part és beguda i quasi tot és vi cava, us diria. Cidres, també.
0: Que entenc per aquesta reutilització dels envasos, no? Que al final és una mica com tornar a recuperar, no? A reutilitzar aquells mètodes que feien al final els nostres pares o els nostres avis, no? De tornar l'ampolla un altre cop a la botiga, al comerç local, no? Perquè sempre des d'aquí, des de la terra, fomentem el comerç local, o tornar, no? A la bodega, al restaurant de la cantonada, que li compres el vi, no? I tornar amb aquesta essència, no? I allunyar-nos una mica d'aquesta moda, podríem dir, que es va instaurar als anys 80 amb els contenidors, perquè abans va ser els anys 80 que ens van omplir No? A partir dels anys 50 ens van omplir els carrers de cotxes i a partir dels 80 amb cotxes i contenidors, no? I potser
1: Ja
0: cal...
1: ho tenim tot. Sí.
0: cal, no? I ara ja allò de recuperem les ciutats, no?
1: Sí.
0: Amb tot el moviment d'expulsar els cotxes de les ciutats, però també no? De recuperar aquells espais que al final també els contenidors
1: Sí.
0: també...
1: Sí, nosaltres al final sempre diem que és un projecte que és innovador, però de fet que no estem inventant res, no? La reutilització d'envasos, la devolució de cascos, que es deia en el seu moment, era algo superhabitual, tothom hi estava acostumat, a tothom li sortia a compte, vull dir, i era algo que funcionava perfectament. L'únic que després, doncs, amb la revolució dels plàstics d'un sol ús, sobretot, doncs, tot això es va anar eliminant, però sí que és cert que Europa està lluitant perquè això es recuperi, perquè evidentment està demostrat que tenim un problema molt greu amb el tema de la generació de residus i, per tant, evidentment, la prevenció i la reutilització, doncs, són la prioritat a nivell europeu per reduir els residus.
0: Sí, que Marta, aprofitant, que ens podríeu explicar també la diferència, no? Entre les tres R's, diguéssim, perquè els oients no? Què és això, les tres R's, el reduir, reutilitzar, reciclar,
1: Sí.
0: que es diferència, perquè no? Molta gent segur que per mi és lo mismo, cojo, lo echo en la bolsa i al
1: No, no és el
0: contenedor.
1: mínim. Sí. No, és molt important, Vull dir, inclús els nens tot el dia estan amb les tres R's a les escoles, però no sé si ho acaben de situar. Al final, reduir, reutilitzar i reciclar, no? Són una mica, doncs, la jerarquia de residus, que es diu. Llavors, el primer eslabó, no? Per, evidentment, no generar residus, doncs és reduir-los, no? Intentar consumir d'una forma més conscient que no generi tants residus, no? Aconseguir reduir tot això. Després tenim
0: El minimalisme, no? Podríem dir
1: Exacte.
0: que també s'està posant de moda, doncs això al
1: Sí.
0: final és reduir futurs residus, no? Si tens menys
1: Sí.
0: coses a casa, menys coses a
1: Sí.
0: llançar.
1: Sí. Després tenim la reutilització, que voldria dir, un cop, no, tu has generat un residu, doncs tu aquest residu el pots reutilitzar, no? Aquí entrem una mica per ser en la discussió de, clar, una ampolla de vi, per exemple, que és el nostre cas, que nosaltres recollim i rentem, has d'haver residu o segueix sent un actiu perquè jo la retorno al seu lloc abans de que esdevingui residu, no? Això hi ha una discussió normativa important. Però s'ha arribat a la conclusió que les dues vies són correctes. Però bueno, la reutilització al final...

0: És a dir, la podem reutilitzar amb molta facilitat perquè pràcticament totes són iguals, no? La del vi tens molta varietat i és més complicat, però la del cava és superhomogènia. I per tant aprofito per donar aquest missatge, no? I donar a conèixer que si viviu a la ciutat de Barcelona o no, però tu les pots guardar a casa teva i si algun dia passes per Barcelona pots deixar l'ampolla un punt verd amb el convenciment de que això es reutilitzarà.
1: Doncs, molt bona notícia, la veritat que, perquè és això, molta gent del Baix Llobregat, vivim al Baix Llobregat però treballem a Barcelona, doncs aprofites quan estàs venint, no? Quan vas cap a treballar, doncs potser al sortir de la feina t'apropes un moment al punt verd i deixes l'ampolla, o abans d'entrar a la feina, depenent l'horari. Doncs és perfecte. Suposo que consells com aquest els podem trobar al vostre Instagram també, no? A l'Instagram @pots.eco, on allà trobem molts consells de reutilització, i que convido tothom a entrar a Instagram mentre ens va escoltant, i en comptes de posar-se a fer scroll, busca @pots.eco i follow, a seguir. Clar, home, perquè consells com aquests jo crec que són supervaluosos. O sigui, el saber que no, tots els que escoltem el programa tenim aquesta consciència eco, i poder saber que els punts verds, saps que aquestes ampolles, doncs, tindran aquest recorregut, és perfecte. Que això, no, també entro dins d'aquesta reflexió que comentaves, no? De les ampolles de vi. M'ha vingut també al cap les de perfums, no? Que molts cops ens atrauen per la forma que té l'ampolla, però que això fa molt difícil després la seva reutilització, no? I aquí hi ha tot un dilema, com deies, a nivell europeu, entre les grans marques i la Unió Europea, no? Diguéssim que, bueno, és un debat que potser no cal obrir avui perquè no tenim gaire temps, però...
0: Però sí, és un meló interessant per parlar-ne també, sí.
1: Sí, i que fins i tot els propis consumidors, no? Hem de fer aquesta reflexió de potser no mirar tant el perfum o l'ampolla de vi per la forma que tingui, sinó mirar més per si ens agrada la seva olor o el seu gust, no?
0: Exacte.
1: O a vegades és el preu, també s'ha de dir.
0: També. Bueno, però això és important, perquè hi ha molts cellers que per culpa del consumidor final, no, tenen molta por d'utilitzar perquè, doncs, clar, que si l'ampolla està una mica rascada o té un algo, no? Estem acostumats a que les ampolles de vi són relucientes, meravelloses, no? I escolta, la cervesa, bé, que anem a un bar, ens la bevem i està, no, amb un scuffing, que és la línia aquesta blanca de la reutilització, i ningú es queixa, ens sembla estupendo, no? Doncs crec que també s'ha de donar valor a això, no? Una ampolla reutilitzada, evidentment, no serà tan impoluta i tan perfecta com una ampolla nova, però escolta, és que té vida, aquesta ampolla es va reutilitzant, no? Donem valor també a l'envàs. A l'envàs, si tu el reutilitzes, doncs, bueno, s'ha d'apreciar, no? Que les coses es fan velles, com els humans, no? Les arrugues, al final,
1: L'arruga és vella.
0: estan per alguna cosa, és experiència, doncs els envasos igual.
1: Sí, que és una altra línia, eh? Lo de l'arruga és vella
0: Sí, otra, que
1: també ens
0: avui en
1: dona
0: dia
1: per
0: no
1: un
0: sé
1: altre
0: què
1: programa.
0: passa, que sembla que les arrugues no se lleven ja. Sí.
1: Sí, i sí. I m'ha agradat molt també, tornant al que comentaves de l'ampolla de cervesa. Estem molt acostumats a, si demanem un quinto o una mitjana, o fins i tot el propi cervesa de barril, va amb un barril que es reutilitzarà també, no? I estem acostumats a veure justament aquestes, no? L'ampolla, la mitjana, sobretot, aquestes dues arandeles, una just abans on acaba el coll, diguéssim, on comença el cos, i una altra al cul. Ho comento per si els oients no s'han adonat, o justament estan potser en un bar amb la cervesa, no? Amb la mitjana, doncs veuran aquestes línies, que justament és de tot el sistema de reutilització, i és el que ajuda a saber el cicle de vida que té, no? Les voltes. Em van
0: Exacte.
1: comentar un cop en una entrevista d'aquestes ja fa uns anys, que la Terra també ha anat donant voltes, també té els seus anys, però que una ampolla, una mitjana, donava fins a, crec que eren 8 o 9 recorreguts, o sigui, de sortir de fàbrica, anar al bar, es beu, es renta, s'omple, torna al bar, bueno, un altre bar, suposo, fins a 8 o 9 vegades abans de que arribi a descartar-se perquè es trenqui, no? I per tant ens demostra la quantitat de vides que pot tenir.
0: Sí.
1: En canvi, amb el vi o amb el cava, com deies, estem... Bueno, ara amb això, el punt verd, m'ho apunto, el de poder
0: Sí,
1: portar les ampolles de
0: apunteu-vos-en.
1: cava...

0: els punts verds, però la veritat que és molt curiós, com en unes coses ho tenim tan apamat, no? I
1: I en
0: tan amb el
1: altres
0: nostre
1: no.
0: dia.
1: Sí, hi ha gent que li té una mica de mania, no?, la reutilització, per si no està net o està net, però també jo els dic, escolta, tu vas a un bar a esmorzar, no?, i et donen un plat, i et donen un got, i et donen uns coberts, que a més els coberts se'ls ha ficat a la boca el senyor que tens al costat una hora abans, ho fiquen en un rentaplats que tampoc estàs mirant quin rentaplats és, i estem tots tranquils. Vull dir, avui en dia les mesures d'higiene que existeixen són fantàstiques. Vull dir que no s'ha de tenir respecte a la reutilització, els processos industrials de rentat són supereficients. Compteu que quan surten, a més, les ampolles, a part de que es controlen temperatures, van fent anàlisis durant tot el procés, a l'acabar s'envien a un laboratori extern, es mira la microbiologia, vull dir que allò està supernet. Vull dir que ningú tingui cap tipus d'angoixa en aquest sentit.
0: Sí, a vegades aquestes, no? Aquesta doble vara de mesurar que a vegades tenim, no? El que deies, m'és igual anar a un restaurant, un bar, i menjar del plat, dels coberts, agafar la mitjana, que també és un envàs reutilitzat, i en canvi, si l'ampolla de vi, ai, em fa més cosa, no?
1: Sí, no.
0: O amb altres àmbits, no? Per exemple, quan vas al mercat i a vegades que el paradista et diu no, jo no et posaré la carn o el peix dins el tàper teu, i quan ara, per sort, la
1: Ara
0: normativa
1: estan
0: ho va
1: obligats, en
0: forçant, no?
1: teoria, sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Però encara hi ha qui diu no, si no està impecable jo no
1: No,
0: l'entro...
1: sí. No té gaire sentit, això. Sí.
0: Però, bueno, mica en mica anem aconseguint aquests canvis. Ja sigui, al final, costen, perquè sí que és veritat que
1: Costen.
0: som, no? L'ésser humà som animal de costums, no? Som d'un cop, si sí. A mi l'altre dia, no? Parlant amb això, bueno, és que esto se ha hecho siempre así, no? I era, no? És que, bueno, és que era just amb temes de mobilitat, no? I just deien, no? És que les calles sempre... I dic, no, però mi abuela no havia... Quan la meva àvia era petita podia jugar al carrer perquè no hi havia cotxes.
1: Clar, i
0: Llavors,
1: tant. A més que les
0: el
1: coses
0: cotxe és...
1: canvien. Vull dir, que hi ha seguido sempre així no vol dir que sigui no? la manera correcta de
0: Exacte.
1: fer-ho. Amb la
0: També, també.
1: qual cosa, el sempre ha sido así, pues, debería de canviar, segurament.
0: Sí,
1: Moltes
0: sí.
1: coses han d'anar evolucionant, i tant. Sí.
0: Si sempre has sigut així, doncs potser és moment
1: De
0: de canviar.
1: canviar-ho. Potser
0: De
1: ho podem
0: canviar.
1: millorar, no?
0: Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí.
0: Total, avui en dia amb tot el que tenim. Llavors, bueno, és el que comentàvem també al començar, no? El criticar és molt fàcil, buscar solucions potser és més complex i incorporar les solucions amb el teu dia a dia, no? Però, bueno, són petits. El que deia el Capità Enciam, els petits canvis són poderosos i al final... és això, ara, a partir d'ara, doncs, l'ampolla de cava, en comptes de dipositar-la al contenidor verd, la guardem i quan anem a un punt verd de Barcelona, doncs la portem i la deixem allà. I així sabem que reutilitzarà, que anirà cap a Pots.eco, no? I que la veurem allà pel seu Instagram, @Pots.eco, i allà ho veurem. Llavors, entenc que sí que és... Jo hi ha una cosa també que hem comentat i m'he apuntat aquí, que és tot el... Jo des d'aquí sí que, des de la Terra, sempre m'agrada defensar el plàstic, que tothom se'm tira sempre a sobre quan dic la frase aquesta, i és, bueno, el plàstic ens ha permès una
1: I
0: revolució
1: tant.
0: tecnològica, els
1: Sí.
0: quiròfans, els cotxes, la seguretat, els aires acondicionats,
1: Sí.
0: i la televisió, la pròpia ràdio des de la qual molta gent ens escolta, el típic transistor de ràdio que tothom hem de tenir a casa nostra, perquè quan hi ha una pandèmia, quan hi ha una crisi, quan hi ha un apagón, és la ràdio de piles el que funciona i tots hem de tenir una, i amb això som defensors de la ràdio, perquè és, no? Quan tot s'apaga, la tele no
1: La ràdio
0: funciona, no?
1: està.
0: Però la ràdio hi som allà.
1: Sí.
0: Tot i que després estem als podcasts, estem a totes les xarxes socials i tot, però sí que això, però aquest transistor, que era de l'àvia, ja és de plàstic, no? El problema és quan aquest plàstic, en comptes d'utilitzar-lo per un quiròfan o per fer aquesta ràdio, l'utilitzem doncs, per embolicar una magdalena dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, i tot això dins de la bossa del súper, no?
1: Sí.
0: També de plàstic. I jo crec que aquí
1: Sí.
0: és on, no? On tenim
1: Sí.
0: el problema. Llavors,
1: Nosaltres, de fet, som de la mateixa opinió que tu en aquest sentit, eh? Vull dir, sempre diem que no som un projecte antiplàstic, creiem que el plàstic és un material fantàstic. Vull dir, de fet, és el que dius tu, no? Ens ha ajudat en milions de situacions, ha sigut un gran avenç. El problema és que s'està utilitzant d'una manera que no té cap tipus de sentit, no? Vull dir, doncs un plàstic, evidentment, en sector sanitari, doncs segurament sigui una necessitat i una solució fantàstica per segons quines coses. Però pel consum alimentari hi ha moltes coses de plàstic que podríem reduir, no? I no utilitzar.
0: I sí. I per tant, la primera R, no? El reduir
1: Exacte.
0: és un
1: Sí,
0: clar
1: sí.
0: exemple. És, a vegades, simplement el fet de fer el canvi, no? De dir, mira, no compro això de plàstic, sinó hi ha moltes coses que en comptes de comprar-les de plàstic, les podem comprar o d'alumini o de vidre, no? I sempre serà més sostenible i normalment de més qualitat el producte. Tot s'ha de dir que...
1: Sí. Només aquesta petita consciència, no? De, jo quan vaig al supermercat, que per sort hi vaig poc perquè sóc més de mercat, no? Més proper, però quan, no? Però vaig al supermercat, és que em poso negre, eh? Perquè estic allà i que veus la gent, vinga, vinga, tot cap a dintre. I penso, és que ningú... Jo entenc que hagis de comprar en plàstic, però algú es pot parar a pensar un moment, no? Vull dir, al final, si tu vas a comprar amb una mínima consciència prèvia, de dir, vinga, avui, no? La meva meta és que faré un esforç quan vagi a comprar i intentaré mirar, no? A banda de mirar preus, que evidentment tots els hem de mirar a casa, però a part, bueno, mira una mica, no? El packaging que porta, què creus que pot ser més sostenible, crec que és superimportant. I hi ha coses que segurament les pots comprar sense plàstic.
0: Sí, i reduir aquests residus plàstics, però al final, després la casa, treus dos bosses plenes de
1: Sí, és
0: plàstics de
1: un
0: la
1: drama.
0: basura i
1: Un drama.
0: sí. I l'altra, doncs, justament, no? L'altra R, que era la reutilització, que recordem que poden seguir a Instagram, @pots.eco, i també saber qui es pot sumar a pots, diguéssim, com si jo tinc un celler, un restaurant, un hotel, un supermercat, m'hi puc sumar? Us puc contactar d'alguna manera, lògicament, entrant a Instagram, @pots.eco, em subscric i allà ja puc fer-vos un missatge directe, no? Però
1: Perfecte.
0: saber on tenim aquesta reutilització.
1: Mira, nosaltres, o sigui, la reutilització, la problemàtica que ens estem trobant és com es recuperen aquestes ampolles, no? Llavors, per sumar-se a la reutilització, a nosaltres ens interessa molt, un, que el consumidor doncs, comenci a entendre què és, i dos, doncs, que el canal distribució, canal Horeca, que són els restaurants i les cafeteries, també no, comencin a fer actuacions en aquest sentit. Llavors, des de Pots, a dia d'avui, estem recuperant les ampolles de quatre maneres. ¿Vale? A una li diem la recuperació directa, que és el propi celler, doncs que doncs això, si algun oient doncs, té un celler, doncs a vegades tenen mermes a l'hora de produir, o tenen un enoturisme en les seves instal·lacions, o tenen un acord amb equips d'hotels. No? Doncs tot això es pot recuperar i ens ho podem emportar nosaltres per reutilitzar.
0: També
1: Després...
0: comentaves, és que acabo de connectar jo mentalment, que aquí a Sant Boi tenim una cervesera artesana, per si hi ha algú que
1: Ah,
0: ens està escoltant i els
1: mira,
0: coneix,
1: també, sí.
0: també, no? O kombuchas o...
1: Exacte, sí, tot això també. De fet, a cervesa artesanal hi treballem amb algunes, o sigui que sí que seria un candidat perfecte. Després, la segona forma de recuperació que tenim seria el canal Horeca, com es deia, dos restaurants, cafeteries, no? I aquí el que fem, acostumem amb el sector del vi a treballar amb el distribuïdor del vi, no? El distribuïdor del vi passa pels restaurants i va entregant producte. Quan entrega el producte s'emporta l'ampolla buida. Aquest seria el sistema cerveser, no? Aquest sistema sempre vam pensar que seria el model d'èxit nostre, però lamentablement doncs, ens està costant perquè el distribuïdor del vi doncs, va amb una furgoneta petita i la persona que reparteix doncs, tenir que no, descarregar el camió per treure les ampolles plenes, però si té l'ampolla buida amb la caixa allà ficada, doncs és un problema. I llavors el que sí que animo és doncs, a restaurants que tinguin volum, no? Que em diguis jo que sé, doncs, tinc un vi de taula de vinos equis, no? que faig molt de volum. Doncs contacteu-nos perquè si hi ha molt de volum d'un únic producte o de dos o tres, es pot parlar a veure com podem fer aquestes rutes. A Barcelona Ciutat ara estem treballant amb hotels, tenim una ruta pròpia i per tant, si és un restaurant de bastant volum o un hotel amb gran volum, també es pot fer aquesta recollida directa doncs, a l'establiment. Després treballem amb supermercats, que aquí també convido els oients que siguin consumidors, per exemple, als supermercats Veritas. Els supermercats Veritas de tota Catalunya ja es poden retornar les ampolles de les cremes de verdures i els caldos. Tot això Veritas ha fet una gran feina, ho recupera, ens ho envia a nosaltres, ho rentem i ho tornem a enviar perquè ho torni a envasar. Amb el Lleurigen també ha fet un pilot amb Flex and Kale i ara doncs, segurament no, estem treballant per poder-ho ampliar amb altres proveïdors. Vull dir que us animo que si aneu a aquests supermercats pregunteu si accepten ja envasos utilitzables. Vale? I després fem també grans events. Doncs aquí doncs, ara estem fent de fet el Primavera Sound aquí a Barcelona, hem fet el Festival del Grec, les Festes de la Mercè, treballem també amb la Fira de Barcelona, vam fer la Barcelona Wine Week aquest any, etc. Llavors, bueno, si algun dels oients creu que amb alguna d'aquestes quatre vies doncs, pot col·laborar amb la reutilització, doncs contacteu-nos al nostre Instagram i encantats.
0: Perfecte, sí, recordem l'Instagram de la reutilització d'envasos alimentaris, @pots.eco, i ja ho sabeu, tots els que us heu sentit interessats no? O indicats, no? Al·legats, doncs ja ho sabeu, entreu @pots.eco i jo crec que hi ha alguns oients que acostumen a dir-me: «Ei, aquest programa m'ha agradat, no sé què», doncs segur que algun d'ells m'encaixa una mica amb aquests conceptes, així que ara quan sortim de la ràdio ja li diré: «Ves al podcast
1: Fantàstic.
0: a radiosamboy.cat i recupera l'entrevista, perquè
1: Estupendo.
0: avui és interessant». Marta, no sé si... Bueno, crec que és superinteressant, la veritat, que no hem comentat. Em queden poquets minuts ja, però... Tot el tema de... O sigui, tenim molt ventall, un ventall molt, molt gran la visió és molt àmplia del projecte de Pots.eco, a veritat.
1: Bueno, molt ampli tampoc, eh? Vull dir, pensa que al final a nivell territorial estem només a Catalunya perquè s'ha demostrat doncs, que les plantes de rentat no poden estar evidentment molt lluny no?, dels llocs de consum i de producció. De fet, es va fer un projecte a nivell nacional i es va dir doncs, que a Espanya faria falta una planta de rentat per comunitat autònoma. Siguem conscients que França ja ho està fent, Àustria, Alemanya, països nòrdics, hi ha molts projectes com el nostre que funcionen. I per tant, no és tan gran. Sí que és cert que, bueno, que clar, fem molts models d'ampolla, però el lògic és que a la llarga tot això es vagi no homogeneïtzant l'ampolla. No? Doncs que hi hagi, m'invento, doncs, d'ampolla, borgonya, de color transparent o de color, no? Aquestes que són com marronetes, doncs que n'hi hagi quatre tipus i cada celler doncs, s'enquadri en una d'aquestes quatre tipologies. Aquí també m'agradaria puntualitzar el tema del benefici ambiental, no? Vull dir, nosaltres l'any passat, gràcies a una subvenció, vam estar amb una consultora mesurant el nostre consum energètic, la petjada de carboni en el procés productiu i el vam comparar amb el que és el consum del procés productiu del vidre, no? Fabricar ampolles comparativament amb rentar ampolles, bàsicament. I al final s'ha demostrat que el rentat d'ampolles és un 86% més eficient en emissions de CO2. Vull dir que la diferència és abismal
0: Mare
1: i
0: meva.
1: és que és moltíssim. Vull dir, està clar que el reciclatge no, del vidre està molt bé, que jo no el critico i de veritat que abans de llançar-la por ahí, no, està molt bé que es recicli. Però és que mediambientalment el que té més sentit és reutilitzar, no? Per un tema mediambiental, per un tema de consciència i per un tema de sentit comú. Vull dir, és que jo sempre penso, veig els meus fills i dic és que aquests nens diran a aquesta generació de bojos que serem nosaltres, no? No? Consumíem aquí a saco i anàvem deixant residus per tot arreu. Els nostres avis no consumien així. I els meus avis, per exemple, jo recordo que eren, vamos, superconscients del que consumien. És la nostra generació. Bueno, som una mica desastre i crec que entre tots hem de fer un moviment de millora amb això. Vull dir, no podem deixar els nostres fills a aquest espectacle a nivell de residus. No pot ser. Així que res, tothom ha de canviar alguna cosa que es posin les piles.
0: Sí, cadascú des de la seva
1: Sí, tant.
0: caseta, no? Des del seu punt, cada dia podem fer una coseta millor.
1: I tant.
0: I just, doncs, sí, perquè hem de, i ens hem d'activar, com deia, ens hem de posar les piles i deixar de criticar, no? Com hem començat l'entrevista, hem de deixar de criticar, que criticar és molt fàcil, hem de
1: Sí.
0: començar a portar solucions. I jo sempre dic que ens hem d'anar a dormir pensant, avui he fet alguna cosa per deixar un món millor?
1: Sí. És que
0: I...
1: sona molt utòpic, però és que és real, eh? Vull dir, jo a vegades quan ho dic em miren com dient aquesta boja ara, però és que és real. Vull dir, si cadascú cada dia fa alguna cosa, per petita que sigui, si tots fem alguna cosa, al final es notarà un canvi, però és que alguna cosa hem de fer. Jo de veritat que faig una crida que la gent

0: anècdota, crec que és de Finlàndia o sempre dubto quin país és del nord d'Europa, que fa molts anys, el 2017 o por ahí, es va fer una campanya molt potent de tot, es van unir totes les ONGs ecologistes, a Greenpeace, Ecologistes en Acció, totes, per fer una campanya en contra de la caixeta de cartró de la pasta de dents.
1: Ah, molt bé,
0: Perquè
1: clar.
0: és l'envàs que té la vida útil més curta, perquè al final és d'estar a l'estant i quan arriba a casa ho tires, no? Perquè és allò, la de cereals encara la guardes per guardar els cereals, però la de pasta de dents és la que surt més
1: Reviu.
0: ràpid de casa, no? I van fer tota una campanya i ara en tot aquell país que van fer una campanya i la gent només comprava aquelles pastes de dents que es venien sense caixa. Doncs en aquell país, crec que és Finlàndia, totes les marques venen la pasta de dents sense caixa. No?
1: Clar,
0: I és
1: clar.
0: la força que tenim els consumidors per fer aquests canvis. Si cadascú de nosaltres que ens estan escoltant, quan aneu al supermercat o quan us apropeu a la bodega o al Veritas o a l'Ametller Origen, pregunteu què puc tornar a les ampolles de cava de vi o del caldo, no, de la crema de verdures, que les puc tornar? Primer dia diran que no, però potser, si anem sent diversos, que ho anem preguntant cada cop que hi anem, al final un dia et diran sí, i diran, ostres, mira, i se diran,
1: Sí.
0: mira, i hem fet una cosa millor
1: Clar.
0: pel món.
1: Si és això, si al final és una cosa que la societat, si la societat la demana, el distribuïdor la farà. Però és veritat que estaria molt bé que la gent ho demanés. Sí.
0: Doncs enviem
1: Bueno.
0: deures per tots els nostres oients, començant pel més fàcil, que és entrar a Instagram, @potsconeco, que això és fàcil, i anar pensant en reduir, reutilitzar, i si no hi ha més opció, reciclar.
1: Reciclar,
0: Però
1: correctament.
0: que la primera opció no sigui el reciclatge, sinó que ha de ser la darrera, no? És el final de vida.
1: Exacte.
0: Doncs, Marta Sainz, fundadora de Pots, bueno, advocada, dona emprenedora, amb tres fills d'endavant, empoderada, no? Gràcies pel teu temps, la veritat que tirar endavant tota la vegada, no? Fins i tot un marit que hem comentat que estava també per allà, no?
1: Pobre, sempre em diu, soy el último yo esta casa, ¿no? Los niños, el trabajo, el perro. Dic, no, no, pobre.
0: No, des
1: És pare, és
0: d'aquí.
1: pare. Sí, sí.
0: Sí, forma part de l'equip.
1: Sí.
0: Agrair-te molt, a tu ja pots, per tota la feina que feu i també per venir avui aquí a la Terra a explicar-nos a Pots.eco, i convidar tothom a això, a anar fent aquests petits canvis, aquestes petites coses que al final és el que fan canviar el món. Així que moltes gràcies, Marta.
1: Moltes gràcies a tu, Víctor, per tenir-nos al teu programa i ha estat un plaer.
0: Gràcies. Ah, i bueno, quan vulguis ja ho saps que pots tornar, que la terra és casa teva.
1: Ah, perfecte. Jo quan em convideu hi torno, cap problema, feliç.
0: Molt,
1: Doncs
0: moltes
1: gràcies.
0: gràcies.

i fins aquí la Terra d'aquesta setmana. Però recordeu que seguim girant a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Telegram, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram. Busqueu-nos com Ecogira. A Telegram també trobareu les notícies i a YouTube uns vídeos increïbles. Recorda que tornem tots els dimarts de 12 a 1 a Ràdio Sant Boi i també podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a Spotify, a iVoox, a iTunes i fins i tot a Deezer. Busqueu-nos com La Terra Ràdio. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. Escolta el batec de la terra.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi, amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons per una revetlla, per exemple, la propera revetlla de Sant Joan. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb Ava, Mamma Mia.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició informativa on us destaquem la iniciativa de la Nerea Millán, una santboiana que ha desenvolupat un treball de recerca molt innovador. També us destaquem l'homenatge a les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil i la convocatòria de l'Altaveu Frontera. Doncs som-hi, repassem l'actualitat punt per punt. La santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació IOR de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
2: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora. La iniciativa desenvolupada per l'alumna de l'Escola Fundació IOR destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
0: I Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
1: Aquest dissabte el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Serret.
0: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre l'any 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de guerra. Marcos Robles, l'investigador de l'estudi, durant l'acte de dissabte.
3: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
0: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
1: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i també de l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin a l'oblit.
0: I en l'àmbit econòmic, el Fòrum Econòmic, una nova fita de Sant Boi com a capital mundial de les polítiques del temps.
1: Aquest dimecres 17 de juny, a partir de 2:15, tindrà lloc a l'Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu la 24a edició del Fòrum Econòmic que l'Ajuntament de Sant Boi organitza cada any com a punt de trobada amb el sector econòmic de la ciutat. En aquesta ocasió, la sessió forma part del programa d'activitats de Sant Boi, capital mundial del temps 2026, i posarà el focus a comprovar com les empreses estan repensant la manera de treballar i el lideratge per optimitzar el temps, millorar el benestar dels seus equips i aconseguir retenir talent.
0: I Sant Boi ha estat també localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que divendres es va estrenar als cinemes.
1: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada aquí a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
4: Buscàvem una merceria, això estava directament al cop per guió, i buscàvem local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no es deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i un oso panda, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
0: I pel que fa a l'agenda de la setmana, campanya de donació de sang i plasma a l'Olivera aquest dimecres de 10 a 2 i de 5 a 9 i també dijous de 5 a 9. I dijous a les 8 del vespre, concert de la platgeta de Cal Niño de Carles Belda, amb entrades ja disponibles en Tràdium. I ja ha començat la temporada de piscina de la Muntanyeta i un any més continua l'oferta de piscina gratuïta per joves els dijous de juliol.
1: Una temporada que durarà del 13 de juny al 6 de setembre de 2026, de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys.
0: I pel que fa a l'oferta per joves, durant tots els dijous de juliol, la piscina oferirà les nits d'After Sant Boi, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove.
1: Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran ball nocturn, activitats dinamitzades i música amb DJs locals. A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs, destinada a joves entre 14 i 20 anys de Sant Boi. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.
0: I com a novetat, destaquem el projecte, aquesta prova pilot per a infants amb neurodivergències, ja que s'habilita una franja els dissabtes de juliol de 8 a 9, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. I el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta.
1: La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com la de Sant Boi.
0: Irene Jurado, de Ràdio Martorell.
5: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
6: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
5: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
0: I un any més torna l'Altaveu Frontera.
1: El Festival Altaveu torna a posar el focus en la creació emergent en una nova edició de l'Altaveu Frontera, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació de l'Altaveu 2026.
0: I ja s'han publicat les assignacions definitives de les places a infantil, primària i ESO per al curs que ve.
1: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i curs i també les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a preinscripció.gencamp.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
0: I més informació de servei. Des de dilluns tenim un tall de trànsit al carrer Mallorca per obres de reparació a la calçada.
1: A causa d'un enfonsament puntual a l'altura del número 40 del carrer Mallorca, es duen a terme treballs de reparació de la calçada amb una durada aproximada de 2 dies.
0: Els treballs comporten el tall del carrer Mallorca entre la plaça Catalunya i el carrer Indústria. Durant l'execució de les obres, el trànsit quedarà totalment restringit per autobusos, cosa que afecta la línia L74 i X79. I pel que fa als cotxes, es valora la possibilitat de mantenir un carril de circulació obert en funció de l'evolució dels treballs.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, els Bay Bandits es classifiquen pel Campionat d'Espanya d'handbol platja i més novetats en el món del futbol. Abans, però, hem de començar lamentant la pèrdua del Jaume Vilà Vidal, picassal als 95 anys, un dels més antics veterans de la Unió Esportiva Santboiana. Moltes gràcies, Pica, pel teu compromís amb el club.
1: El club ha jugat un paper clau des dels anys 50, sent jugador, delegat, responsable de material o directiu, tant dels jugadors com de la Federació Catalana de Rugbi. Descansi en pau.
0: I els Bay Bandits de selecció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
1: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest anterior cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol al 2 d'agost. Ens ho explica el Pau Giner, jugador de l'equip.
8: Sincerament, ha sigut un torneig de 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit de tu a tu contra absolutament tothom. De fet, cada partit sortia el mateix comentari: ojo con este equipo que tiene uno de la Española, tiene a dos de la Española, no sé què. I tot i així, si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a l'Aredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar a gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
0: I també hi ha noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià.
1: El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest últim any. L'equip, dirigit un any més per Alberto Triguero, també compta amb 6 renovacions, destacant la dels capitans Ivan Fuentes i Joan Avellanet. I també 3 fitxatges: Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Joan Rubió, procedent del Club de Futbol Gavà, i l'últim, Iñaki Argüeso, també procedent del Club Cabanenc.
0: Finalment, el club de béisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor.
1: El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antonio Orbás davant dels Audaces de Tenerife, posant-se en penúltima posició del grup B amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al club de béisbol Barcelona i suma fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa el líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits. Ens ho explica el Dani García, jugador del primer equip masculí.
9: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6, 2 victòries importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día, que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
0: I pel que fa al temps, més sol que núvols i calor moderada avui a Sant Boi, amb màximes a l'entorn d'uns 30 graus.
1: Jornada plenament estiuenca, amb predomini del sol durant bona part del dia i només alguns núvols poc importants. La temperatura continua a l'alça i aquest migdia els termòmetres ja s'acosten a aquests 30 graus. La màxima prevista és dels 30, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 20 graus.
0: I amb això acabem els informatius. Recordeu que la programació segueix aquí, a Ràdio Sant Boi, com sempre, al 89.4. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a les 8 del vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
0: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'l reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
13: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible possible convocatòria anticipada d'eleccions.
13: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
13: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació.
13: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
16: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
13: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
18: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
17: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
22: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara des que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
21: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
0: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
23: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
24: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, se'n porten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
23: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
25: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
26: Crear una estació soterrada de busos turístics
3: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
25: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
25: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
25: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
0: I és moment per a la cultura.
4: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans.
0: Que comencem amb música, perquè Lia Kali, aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
10: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
26: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
27: Me parece muy bien el ruido.
2: y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
26: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
26: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
9: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
26: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
14: 1998. Índex de xafogor.
15: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
1: Marta Sabater.
27: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions, i per això l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
12: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més.
14: Una
12: producció de la Xarxa i el Termcat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se li investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una 60 de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. A les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Exposito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: Inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues, no? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
23: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
0: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Lalia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntic.

0: reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
1: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa a afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
2: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és amb el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem de les nostres tradicions.
1: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serralló, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
3: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
4: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
3: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix, en el grup d'Espanya, les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El Club Barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
5: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
3: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
6: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una. Pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
3: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava al Caldes, Marc Zanyón.
7: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
3: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.

0: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Coulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui ens endinsem en un dels monuments més gegantins de la història de la música, The Ring des Nibelungen, l'anell del Nibelung, de Richard Wagner. Però ho farem d'una manera singular, inesperada, sense veus, sense paraules, sense el pes dramàtic dels minuts de recitatius i àries. Escoltarem l'anell destil·lat en la seva essència orquestral pura, gràcies a un arranjament audaç que porta per títol The Ring Without Words, l'anell sense paraules. I qui ens guiarà per aquest viatge sonor és Teodor Currencis, capdavant de l'orquestra Sonorum Consentus, en una interpretació que promet intensitat, color i una llibertat interpretativa que desafia convencions. Potser us pregunteu: és possible comprendre a Wagner sense les veus, sense el text, sense Brunhilde ni Siegfried proclamant el seu destí? Avui descobriran que sí, que la música de Wagner, per si sola, ja conté tot un univers. Richard Wagner va néixer a Leipzig el 1813 en plena efervescència romàntica. Compositor, dramaturg, teòric, visionari i polèmic, Wagner va dedicar més de 25 anys de la seva vida a concebre i completar la tetralogia de l'Anell, quatre òperes monumentals que narren la caiguda dels déus, la cobdícia del poder, la redenció a tot a través de l'amor. Der Rheinhallgold, Dei Valkyrie, Siegfried i Götterdämmerung, Nun, quatre títols que configuren un fresc mitològic sense precedents. Wagner no volia escriure òperes, sinó drames musicals totals, on música, poesia, escenografia i filosofia es fonien en una sola experiència, i per aconseguir-ho va revolucionar l'orquestra, la va ampliar, la va enriquir, la va convertir en un personatge més de l'acció. Els seus leitmotiv, temes musicals associats a persones, objectes o idees, teixeixen una xarxa simbòlica que travessa les quatre jornades de l'anell com fils d'or en un tapís infinit. Però avui no escoltarem l'anell complet. Escoltarem una selecció orquestral, un recorregut per moments més poderosos, més lírics, més incendiaris de la tetralogia. L'arranjament que porta per títol de Ring Without Words, versió atribuïda originalment al director d'orquestra Lori Massel, es treu els fragments simfònics més emblemàtics. Preludis, interludis, música de tempesta, cavalcades, aurores, crepúscols. Sense les veus sentim Wagner com a sinfonista, sentim la música del Rin fluint en arpegis lluminosos i la cavalcada de les valquíries galopant amb ferocitat marcial, el viatge de Siegfried pel riu amb una amplitud heroica i sensual alhora, i el funeral de Siegfried, una de les pàgines més commovedores de tota la música occidental. I al final, la immolació de Brunhilde i la caiguda del Valhalla, on Wagner destrueix el món dels déus en flames sonores per deixar-nos sols, humans davant d'un futur incert. Aquesta música va ser concebuda per la sala Bayreuth del teatre de Wagner, mateix va dissenyar perquè l'orquestra sonés sota l'escenari com una veu subterrània, misteriosa. Però avui, en format de concert, l'orquestra surt a la llum i podem escoltar cada detall: els cors de les trompes, el velló de les cordes, el brill metàl·lic dels metalls i la foscor dels contrabaixos. I qui ens condueix per aquest laberint wagnerià és Teodor Currencis, un director grec, nascut a Atenes, però profundament arrelat a la tradició musical russa. Currencis és conegut per la seva visceralitat, la seva energia desarmant, la seva capacitat de treure foc de cada partitura. Capdavant de l'orquestra Sonorum Consentus, formació especialitzada en el repertori i romàntic. Currencis aborda Wagner amb una llibertat que sorprèn: tempos elàstics, contrastos violents, un sentit del dramatisme que sembla brotar directament del teatre. Aquesta interpretació, enregistrada en vídeo, ens mostra també el gest del director, la seva implicació física, la manera com es colpeja el so amb les mans, com si estigués modelant l'argila. No és una lectura distant ni escèptica, és Wagner llegit des de la passió, des de l'urgència, des de la convicció que aquesta música encara té molt a dir-nos. Així doncs, us convido a tancar els ulls, si voleu, i deixar-vos portar. Avui no hi ha paraules, no hi ha argument explícit, només música. Música que parla de déus i herois, de rius i espases, d'amor i traïció, de foc i aigua.
música que al cap a la fi parla de nosaltres. Benvinguts a l'Anell sense paraules. Benvinguts a Wagner en estat pur. Sigueu feliços.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Cues d'hora punta a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la P7 a l'altura de Bellaterra i de la Roca del Vallès en direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, i també retencions destacables a les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, en ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, ronda litoral des de Zona Franca fins al port.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la unitat central operativa del cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que dijous el ple demanés a Pedro Sánchez un avançament electoral. PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que el text presentat per Junts ja ho incorporava. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment i segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. I molts libanesos miren de tornar al sud del país sovint devastat un cop assolit l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Ni la presència militar israeliana ni les amenaces de Benjamin Netanyahu ni tampoc les crides a la prudència de les autoritats locals dissuadeixen els habitants de la zona. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon ha apuntat que s'havia aturat. Pla conjunt d'una vintena de discoteques i pubs de Lleida Ciutat per punxar més música en català també volen que la llengua catalana sigui la principal a l'hora d'entendre els clients. Ho fan conjuntament amb Òmnium Cultural, que farà cursos per als treballadors que no el parlen. I la història de l'art de Giorgio Vasari es publica en català per primera vegada. El clàssic renaixentista arriba traduït després de dues dècades de treball de l'advocat Martí Domínguez Pérez, una tasca culminada pel seu fill de manera pòstuma.
0: Esports.
3: El Barça de futbol sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. El França-Senegal a les 9, l'Iraq-Noruega a mitjanit, l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada i l'Àustria-Jordània a les 6.
1: I fa calor, però en farà més. Avui les màximes voregen els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant a l'Albert Vilar. Què tal, com estàs avui, Albert? Necessito explicacions.
1: L'himne de Cap Verd.
0: Ah, vale.
1: Entre el cántico de libertad y canta, hermano, canta sí. Meu hermano.
0: Estàs emocionat?
1: Cap Verd.
0: Estàs emocionat Verd o què?
1: No me recordo el seu nom, Bocinha? No,
0: Bocinha. Bocinha, el porter... 40 campardià.
1: 40 anyets, eh? 40
0: quina anyets. Exhibició va fer contra la selecció espanyola, tu?
1: I t'he d'avisar que el porter d'Uruguai també té 40 anys.
0: I quin...

0: ho farem també, estan als bars de la ciutat, perquè allà també hi ha molt de caliu i es va demostrar també en aquest partit debut d'Espanya, que ha generat moltes coses, molta expectació, 8 milions de persones a Espanya veient el partit. La curva televisiva és espectacular, però a nivell de futbol...
1: molt baixet.
0: La cosa molt
1: hem de dir que el d'Espanya-Uruguai no podrem estar a bars, bàsicament, perquè estarà tancat. És un dissabte a la matinada. Algun potser hi ha obert?
0: Home, és el que t'anava a dir, que s'ho faci molt aviat.
1: El clàssic potser fiquen al partit, no?
0: S'ho faci molt aviat. Aquí hem format, eh?
1: Aquí hem format, no?
0: Anar posant cançons.
1: Mirant el partit del clàssic.
0: Pantalla de fons i la gent que s'ho vagi passant bé. Doncs molta expectació, de moment poc futbol. Veurem si aquest diumenge la cosa millora, serà a les 6. Contra Aràbia Saudita també ho explicarem des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi. Com sabeu, a la nostra manera. Avui iniciem també aquest programa de dimarts, un dia en el que, sobretot, parlarem molt de cultura. Hi ha una iniciativa perquè la gent llegeixi més a l'estiu que està impulsant la botiga. Molt interessant i que, a més, hi ha molta presència per al talent local, pel que fa al talent literari local. Marxarem en pocs minuts cap allà, cap a la botiga, per parlar amb la seva impulsora, la Cristina Puigverd, i que ens expliqui la iniciativa, a més, a pocs dies de que l'Ateneu se'n vull acollir una trobada de joves del Baix Llobregat.
1: Mola.
0: Una cosa interessant a la que potser ens hi podríem acostar, també.
1: Som joves i som del Baix Llobregat.
0: Sí, sí. I aniríem cap allà per poder explicar-ho. A més, aquí al costat de la nostra ràdio, els cinemes Can Castellet, s'hi projectarà la pel·lícula Mas Palomas, una pel·lícula que sobretot vol reflexionar al voltant de la situació d'un home del col·lectiu LGTBIQ+, però a més de la tercera edat. Per tant, una pel·lícula que ens fa eixamplar les mirades i que també es vol impulsar en aquest mes de l'orgull. Ens acompanyarà aquí a Gent de Carrer la regidora d'Igualtat, Sense Domínguez, per comentar aquesta activitat i també totes les altres que s'estan impulsant des de la ciutat. En un dia en el que també tornarà Guerrilla Feminista i us hem d'explicar que hi ha hagut el Sant Boi Talent. Recordem aquesta iniciativa per premiar a joves santboians amb talent i, sobretot, amb idees. Ja tenim guanyador. Avui parlarem també amb els seus impulsors i avui serà un dia també important per l'esport local, sobretot per fer valoració de temporada, Albert.
1: Avui també ens acompanyaran esportistes dels clubs de Sant Boi, concretament del Club de Futbol Ciutat Cooperativa. Ho farà el seu president, Francisco Ramos, i el seu entrenador, Javi Calvo, per veure com afronta la pròxima temporada, on després d'un descens cruel estaran a Primera Catalana.
0: Tot plegat serà aquí avui a Gent de Carrer. Jo sóc el Llon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però abans les efemèrides. Tu creus que és la millor manera de començar unes efemèrides?
1: Tens por?
0: Bastanta.
1: Un 16 de juny de 1960, als Estats Units, s'estrena la pel·lícula Psicosi, d'Alfred Hitchcock, que ara fa 66 anys. Nominada a 4 premis Oscars, va tenir un pressupost de $800,000, ja que Paramount no la va financiar i va haver de ser el propi Hitchcock qui va posar els diners per la seva pel·lícula estrella, que va recaudar 32 milions. O sigui,
0: Déu-n'hi-do,
1: una inversió. 800.000, sí, 32 milions.
0: Una inversió que, Déu-n'hi-do, com li va sortir, sobretot una pel·lícula que ha quedat després per la història i de la que encara en seguim
1: parlant
0: d'això també. Deixa'm dir una cosa abans, que és que aquí estàvem a la redacció just abans d'entrar al programa i de sobte s'ha obert una porta. Misteriosament he dit, hola, que hi ha algú? I no hi havia ningú. I clar, m'has posat ara a aquesta banda sonora de Psicosis i, en fi, m'ha agafat una mica el cangueli.
1: Parlant de pel·lícules històriques. Un 16 de juny de 1978, als Estats Units, s'estrena la pel·lícula Gris, protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. Parlant de pressupost, va costar 6 milions, una mica més, però és que en va recaudar 396 el 2020. Gris va ser seleccionada per a la seva preservació al National Film Registry dels Estats Units. I fa 9 anys sí que s'estrena una gran pel·lícula. El que escoltem és Ride,
0: de gallina,
1: de la cantant estadounidenca ZZ War, que fa de banda sonora de la pel·lícula Cars 3.
0: Pell de gallina.
1: Que es va estrenar un 16 de juny de 2017, tancant la trilogia de Pixar. A la pel·lícula, l'ara llegendari veterà Rayo McQueen es prova davant de la següent generació de corredors per evitar el seu retir forçat de la Copa Piston i demostrar que és el millor acte de carreres del món, una mica com Cristiano aquest Mundial, no?
0: Sí, Alfred Hitchcock, espavila i fes pel·lícules bones, tu.
1: Molt menys complicada aquesta Cars 3 que Cars 2.
0: Totalment, una conspiració absoluta.
1: I avui a Irlanda, el 16 de juny, és el Bloomsday, dia en honor al personatge de Leopoldo Bloom, protagonista

0: Boston de la novel·la Ulysses, de James Joyce, considerada la millor novel·la en anglès del segle XX. En aquesta història es relata el pas per Dublín del seu personatge principal, Leopoldo Bloom, i de Stephen Dedalus, tots dos alter ego de l'autor, durant un dia qualsevol que casualment va ser un 16 de juny.
1: Ah, mira.
0: James Joyce va elegir aquest dia perquè va ser en el que es va citar per primera vegada amb qui després seria la seva dona. Nora Barnacle, un romàntic, era James Joyce. Va dir, mira, 16 de juny és un bon dia per mi. I finalment un record a aquest actor. Escolteu la banda sonora de Superman, perquè avui fa 67 anys va morir a Beverly Hills l'actor estadounidenc George Reeves, protagonista de la sèrie de televisió Aventures de Superman en els primers anys de la televisió al país. La seva mort es va produir als 45 i en estranyes circumstàncies, ja que tot i l'informe oficial va declarar que va ser un suïcidi amb arma de foc, no han trobat empremtes digitals i, tot i suposadament haver-se disparat assegut al seu llit, el cos va ser trobat jaient sobre la seva esquena i l'arma als peus. Coses
1: doncs,
0: estranyes.
1: Un record també en aquest sentit. Cal dir que hem vist aquests dies, sobretot en el partit d'Espanya, a Tom Holland,
0: és veritat,
1: que també ha fet Spider-Man, que ha dit una cosa curiosa.
0: Però aquest és Superman, eh?
1: Ara m'acabo de perdre, eh?
0: És igual, parlant de superherois,
1: sí,
0: perquè aquest
1: sí,
0: era Superman.
1: Superherois. El que ha dit, sí, ara he vist el que ha passat, en fi, demano disculpes. El que ha dit, bàsicament, és que Lamin Yamal hagués pogut ser també...
0: M'enquadra bastant.
1: Demano disculpes i podem seguir.
0: Comença amb les felicitacions.
1: A veure, aquí felicitem.
0: Un 16 de juny de 1890 va néixer el britànic Stan Laurel, el Flaco, del duo humorístic El Gordo i el Flaco, una de les parelles còmiques més famoses del món durant el cinema mut dels anys 20. Bàsicament, això fa 100 anys, ho petava d'una manera que no us podeu imaginar. A més, un 16 de juny de 1917 va néixer a Nova York la periodista estadounidenca Katharine Graham, editora del Washington Post des del 1963 fins a la seva mort el 2001 i una de les grans periodistes del país. I hagués fet 84 anys aquest cantant. Un 16 de juny de 1942 va néixer a Alacant Jaime Morey, representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió de 1972, amb aquest Amanece, amb el que va quedar en de bona posició d'un total de 18 participants. Hem estat força pitjor amb Espanya, eh? Tot s'ha
1: de
0: dir.
1: Sí.
0: Tot s'ha de dir que veníem de cada segons l'any anterior i dos cops primers en els últims 4 anys.
1: Època daurada, no?
0: Època daurada i amb Jaime Morey i amb Julio Iglesias l'hem baixat també una mica. I fa 69 anys aquest presentador. Escoltem la sintonia de Saber i Ganar, perquè un 16 de juny del 57 va néixer a Sant Feliu de Llobregat Jordi Hurtado i Torres, presentador d'aquest concurs de la 2 des de fa pràcticament 30 anys, quan va començar el 97.
1: És molt fort, això, eh?
0: 30 anys de presentador i està igual que des del primer dia. També, sí, no sé si ho sabies, li va posar la veu a Epi, de Barrio Sésamo.
2: Ah, hola, Marco Antonio. ¿Qué estás haciendo aquí en la cadena SER?
0: Aquest era Jordi Hurtado. També imita, mira, també imita Eduard Ponset.
3: Diria Eduard Ponset, si no lo usas, se pierde. Ya lo saben, alimento para las neuronas.
0: Que bé ho fa, eh? Que bé ho fa.
1: Un tio complet.
0: Multitalent.
1: I finalment... El que vulguis que ho tiri endavant, aquest home.
0: Finalment fa 37 anys aquest cantant.
4: Quiero un menú, un Big Mac, con patatas de luz.
0: El que escolteu és el Jesús Segovia, més conegut com a Chuso Jones, cantant murcià, si se li pot dir cantant, que es va fer famós en aquest vídeo on cantava la seva comanda al Macauto. És la seva cançó més famosa, pràcticament.
1: Sí.
0: Va estar a punt d'anar...
1: One hit wonder.
0: Va estar a punt d'anar a Eurovisió el 2016. A punt, va quedar segon per darrere de Barei. I finalment, avui fa 40 anys, el porter uruguaià Fernando Muslera, titular amb la selecció, que s'enfrontarà a Espanya la matinada del dissabte 27 de juny. Bocinha, el porter de Cap Verd, també té 40. Així que prepareu-vos per una gran masterclass de Fernando Muslera.
1: Esperem que no, perquè si no la cosa va justeta, eh?
0: Sí, està complicada la cosa.
1: I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 17 anys va sortir aquesta cançó. Un 16 de juny de 2009, la cantant estadounidenca Maria Carey va treure aquesta cançó titulada Obsessed, primer senzill del seu 12è àlbum Memories of an Imperfect Angel. La cançó fa referència a les constants afirmacions d'una relació prèvia de Carey amb el raper Eminem, tot i que no se'l menciona directament, sí que s'assembla molt al que apareix al videoclip. Eminem ja s'havia referit negativament a Carey diverses vegades a les seves cançons i va publicar una cançó anomenada The Warning en resposta. No sé com pots tenir beef sent Eminem amb la cantant de All I Want for Christmas, que ja feia 15 anys que l'havia publicat aquesta cançó. Escoltem Obsessed de Maria Carey, que avui fa 17 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de la tapa.
0: Ah.
1: Mira, coses que passen. Tapa preferida?
0: De jamón, no?
1: Jamón, la mejor tapa d'Espanya, no? No, jo les proves, eh? Les proves són les anchoves.
0: Calamars a la romana, eh?
1: Calamars a la romana, ja, però
0: crec
1: són poc habituals.
0: Crec que podríem estar davant de la meva tapa preferida, eh?
1: Tenim debat per hores.
0: Sí, sí. Un tema intens.
1: Al pròxim partit d'Espanya parlem amb els esportistes de Sant Boi.
0: A veure, què opinen? Avui que és dia 16 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: Estan sent setmanes complicades pel PSOE. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha comparegut avui al Senat per donar explicacions sobre les reunions que va mantenir amb l'exmilitant socialista Leire Díez, investigada per una presumpta trama per influir en causes judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol.
1: González ha negat rotundament haver participat o interferit en cap maniobra contra la unitat central operativa, l'UCO. Tot i això, ha admès que es va reunir almenys dues vegades amb Díez entre finals del 2024 i el 2025. Segons la directora de la Guàrdia Civil, en aquestes trobades no es va parlar de qüestions relacionades amb el cos policial. El cos continua sota investigació, mentre l'oposició reclama més explicacions sobre el paper de diversos comandaments i els contactes mantinguts amb Leire Díez.
0: I mentrestant, i també avui, la mesa del Congrés ha impedit que es votin les esmenes presentades per Junts i el Partit Popular per compte de demanar un avançament electoral a Espanya. Les dues propostes instaven al president del govern, Pedro Sánchez, a dissoldre les Corts i a convocar eleccions.
1: La majoria formada per PSOE i Sumar ha rebutjat tramitar-les, argumentant que la decisió d'avançar eleccions és una competència exclusiva del president del govern i, per tant, no es pot sotmetre a votació parlamentària. Junts assegura que la iniciativa respon a la situació política actual i defensa que cal tornar a donar la paraula a la ciutadania. Mentrestant, Sánchez manté que no té cap intenció de convocar eleccions abans d'hora.
0: I per si això fos poc, aquesta setmana també és setmana de Zapatero. De fet, el jutge de l'Audiència Nacional ha rebutjat ajornar la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que haurà de comparèixer aquest dimecres demà com a investigat. Zapatero haurà de donar explicacions sobre l'origen d'un conjunt de joies trobades en una caixa forta al seu despatx i que han estat taxades en prop d'1,3 milions d'euros.
1: També haurà de respondre sobre la presumpta trama de tràfic d'influències que investiga la justícia relacionada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i diversos negocis suposadament irregulars. És la primera vegada en democràcia que un expresident del govern espanyol declara com a investigat davant d'un jutge. La compareixença està prevista per dimecres i dijous a l'Audiència Nacional.
0: I els líders del G7 han acordat augmentar la pressió sobre Rússia amb noves sancions al petroli i al gas per intentar forçar Vladimir Putin a negociar la pau amb Ucraïna. L'acord arriba després de la reunió entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el president dels Estats Units Donald Trump en el marc de la cimera que se celebra a França. Zelensky ha tornat a reclamar més suport institucional i més capacitat per reforçar la defensa del seu país davant dels atacs russos.
1: La trobada també ha abordat altres qüestions globals com l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i les tensions comercials amb la Xina. El G7 reuneix les principals economies occidentals per coordinar respostes als grans reptes internacionals.
0: I pel que fa a l'actualitat local, tenim afectacions a Sant Boi a la circulació al camí de Cal Jové Alt, que ha quedat tallat al trànsit a causa d'una incidència a la calçada. Per motius de seguretat no es pot circular ni tampoc apropar-se a la zona afectada, ja que existeix risc de que es produeixin noves incidències.
1: De manera excepcional, només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco als propietaris o usuaris de finques sense cap altre accés alternatiu i que hagin de realitzar tasques inajornables. El tall es mantindrà fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris.
0: I com us hem explicat aquests dies, tenim ja activada la xarxa de refugis climàtics en aquests dies de tanta calor, una iniciativa metropolitana que ofereix espais públics gratuïts per protegir-se de la calor extrema.
1: La ciutat disposa de refugis interiors com a biblioteques i casals i també d'espais exteriors com parcs, jardins i la piscina de la Muntanyeta, oberta de 10 del matí a 8 del vespre durant la temporada d'estiu. Aquests espais estan pensats especialment per a infants, gent gran i persones vulnerables i compten amb zones d'ombra, aigua i espais de descans. A més, aquest any s'incorporen microrefugis climàtics en comerços i establiments, on es podrà descansar uns minuts de la calor sense la necessitat de consum.
0: I Sant Boi, a més, ja dona inici a la temporada de bany a la piscina d'estiu de la Muntanyeta, que està oberta ja, de fet, des del dissabte.
1: La instal·lació estarà oberta cada dia, de 10 del matí a 8 del vespre. També s'hi mantenen els descomptes habituals per a infants, joves, majors de 64 anys i famílies nombroses i monoparentals. A més, aquest estiu s'hi programen activitats especials com els casals, l'After Sant Boi per a joves i una prova pilot de piscina relaxada per a infants amb neurodivergències.
0: Doncs segur que la ciutadania ho agraeix perquè realment aquests dies la calor és insuportable. Ho comentem amb el Jordi Montserrat, Meteoclic a xarxes. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, hola, bona tarda, molt bon, bé.
0: Bona tarda i benvingut a Gent de Carrer. Escolta, quin és el nivell de calor que està fent realment si ho comparem amb anys anteriors, perquè almenys la sensació és que està començant fort l'estiu en aquest sentit.
2: Sí, no, i no és una sensació, sinó que és una realitat. De fet, venim de, no sé si ho recordeu, però vam viure l'abril més càlid de la història de Catalunya, el mes de maig, tot i que la primera quinzena vam tenir algunes tempestes i fins i tot alguna nevada al Pirineu i al Montseny, a la segona quinzena ens va portar aquell pic de calor històric i ara portem un juny que està fent calor seguida. Per tant, tot això encara no estem a l'estiu. Recordo que l'estiu astronòmic comença aquest diumenge al matí. Per tant, podríem dir que portem gairebé 2 mesos i mig d'estiu sent encara la primavera. Vull dir que no és una percepció, és una realitat.
0: Clar, fa calor realment perquè les institucions prenguin mesures. Ens explicàvem que a Sant Boi havia habilitades aquestes zones, aquests refugis climàtics, també les piscines que ja estan obertes. Ara mateix, la situació pel que fa a la calor requereix que les institucions prenguin mesures?
2: Sí, totalment. De fet, més que el problema de la calor, que fa calor, és també que en fa de manera molt prolongada. És a dir, portem molts dies seguits amb temperatures per sobre de la mitjana. Si mirem a curt i mitjà termini, sembla que la cosa no hagi de canviar. És més, sembla que coincidint amb el solstici d'estiu, que com hem comentat és aquest diumenge, la calor encara anirà més i de cara a la revetlla de Sant Joan, jo crec que aquest any caldrà prendre mesures excepcionals perquè fa patir alguns mapes, perquè indiquen que la calor podria gairebé duplicar-se respecte al que tenim, per exemple, avui, amb els punts de Catalunya.
0: El que provoca justament la calor és aquest risc d'incendis, perquè al final també el fet de que hagi plogut fa que hagi crescut molta vegetació, aquesta vegetació seca, això de cara als incendis pot ser també perillós. Aquests canvis de temperatura que estem tenint i aquesta calor que ha fet també de forma bastant sobtada, creus que també pot afectar en aquest sentit?
2: Sí, oi tant. De fet, tenim una situació que ve marcada per un hivern que ha plogut molt i aleshores la percepció que tenim molts i moltes és que tenim el terreny perfecte. Sí que és veritat que a nivell de reserves d'aigua estem perfectament, millor que mai, podríem dir. Hi ha molts estius que no ens trobàvem amb aquestes reserves de més del 96 o 97%. Mm-hmm. Però clar, tenim ja un terreny molt sec i, com bé comentaves tu, molt de sotabosc, i això és un polvorí perfecte per fer augmentar aquests incendis. De fet, ja n'hem tingut dos importants els darrers 2 dies.
0: Cert.
2: Així que...
0: Doncs, per tant, molta precaució. Diries que ara, d'ara en endavant, això ha d'anar a més? O els pics de calor alts en aquestes setmanes, quan més ho tindrem és ara?
2: Sí, no. La veritat és que, també veient una mica l'històric dels darrers anys, sembla que, a més de que l'estiu cada vegada és més intens, es prolonga, no? Es prolonga també en el temps, per tant, dura més. I com comentàvem, ja venim d'un abril molt càlid, un maig que també déu-n'hi-do, ara el juny, i sí que és veritat que la petita esperança és que els models ens indiquen que el juliol i l'agost podrien ser més plujosos de l'habitual. I per tant, això ens fa pensar que, tot i que faci calor, podríem tenir aquesta, no, aquest all i ceba, és a dir, aquest blanc o negre de fa molta calor però a la vegada hi plou. Però de moment no es preveu pluja més enllà del Pirineu les properes setmanes. Per tant, cal prendre precaucions i, sobretot, doncs, seguir les normes de no fer foc al bosc, no tirar residus, perquè ja us dic que és un polvorí per fer augmentar aquests incendis.
0: Doncs important tenir-ho en compte i important també cuidar-nos. Jonsi i Montserrat, moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer. Una forta abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
0: I en cultura, com us explicàvem, del dia 18 de juny al 17 de juliol, la Buctiga organitza la primera edició del Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
1: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms destacats hi ha l'escriptora Núria Prades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canals. Segons l'organització, es tracta d'un mes dedicat als llibres i a la lectura amb propostes per a tots els públics. El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Buctiga, i a la llibreria de forma presencial.
0: En pocs minuts ho coneixerem de primera mà amb la seva impulsora, la Cristina Puigbert. I us recordem que ja estan obertes les inscripcions de l'Altaveu Frontera 2026, l'espai del Festival Altaveu dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals emergents.
1: La convocatòria s'adreça a bandes i artistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó, que tinguin un projecte propi i vulguin donar-lo a conèixer. Les dues propostes seleccionades actuaran dins de la programació oficial de l'Altaveu 2026. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juny i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible a la biografia del festival.
0: Un festival altaveu que l'any passat sonava així. I és que...

0: I és que Pau Ballbé va ser el cap de cartell. Tenim moltes ganes de saber més coses d'aquest festival Altaveu 2026, que esperem també amb moltes ganes. Demà a partir de les 7 ens visitarà aquí a Cent de Carrer Víctor Partido, el director del festival, per parlar-ne. I en esports... us expliquem que els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya, que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
1: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení, que va quedar eliminat en fase de grups. Els Ois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol i fins al 2 d'agost. El jugador Pau Girens explica com s'ha viscut aquest torneig.
2: Sincerament, ha sigut un torneig de Déu, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit de tu a tu contra absolutament tothom. De fet, cada partit sortia el mateix comentari: ojo con este equipo que tiene uno de la Española, tiene a dos de la Española, no sé què. I tot i així, si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a l'Aredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar i gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
1: D'altra banda, el club de futbol FIA Cooperativa va fer oficial dijous l'incorporació de 3 nous jugadors: Hugo Santos, davanter procedent del Sants i del Juvenil Nacional de l'Europa, Rubén García, mig punta procedent del Juvenil Nacional de l'Hospitalet, i Òscar Manchado, mig procedent de l'equip veí, el Futbol Club Sant Boià. L'escoltem valorant la seva arribada aquí a Gent de Carrer.
3: Després de tenir poques oportunitats aquesta última temporada, després que vaig tornar, doncs el Sant Boià va decidir no comptar amb mi. Llavors em vaig buscar opcions. Tenia la Cope, que he tingut amics allà que estaven quan estàvem a Lliga d'Elit a Sant Boià, l'Izan Renova, per exemple, que vam jugar quan érem més petits, i vaig dir-los... vam anar a entrenar, vaig entrar una setmana amb ells, i al final de la setmana ja vam parlar per fitxatge per l'any que ve. I així es va donar ràpid, les dues parts estaven contentes, hi ha molt bon ambient, molt bon grup, i esperarem fer coses úniques la temporada següent.
1: A més, l'equip ha fet oficial la renovació de Luis Serrano, tenint ara mateix 12 renovacions i 6 fitxatges en el planter dirigit una temporada més pel cos tècnic de Javi Calvo. Avui parlarem amb el mateix entrenador i el president de FIA Cooperativa, el Francisco Ramos, per veure què s'esperen de la seva pròxima temporada a Primera Catalana. Ho farem a Sant Boi en Joc a partir de 7:45 de la tarda.
4: Hábleme de usted, Vicente.
5: ¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber?
4: ¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día?
5: No lo sé. ¿Tomar el sol?
0: Dins del mes de l'orgull, Sant Boi acull la projecció de la pel·lícula Maspalomes, de la que de fet estem escoltant el tràiler. Una proposta que convida a reflexionar sobre la diversitat, la identitat i les vivències del col·lectiu LGTBIQ+ a la gent gran. El film ofereix una mirada sensible i propera a històries sovint poc visibilitzades, contribuint a ampliar el relat sobre la pluralitat d'identitats. Serà demà a partir de les 7, aquí al costat d'aquesta ràdio, el cinema Can Castellet. En parlem amb la regidora d'Igualtat, l'Essència Domínguez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda.
0: Doncs s'impulsa també aquest film, i això arriba també en una setmana que portes bastant intensa, em sembla, no? De fet, unes últimes setmanes intenses.
6: La veritat és que sí que no parem, però bueno, contentes també de poder gaudir de moltes coses, no? I crec que sí que ho has explicat molt bé, lo de la pel·lícula, no? Perquè crec que és molt interessant aquest tema. És una, diguis, sovint és una de les discriminacions o de les... no, molt invisibilitzades, no? El col·lectiu de LGTBI de gent gran.
0: Que a vegades costa posar-li el focus. També es pot fer a través de la cultura, es pot fer a través del cinema, serà un d'aquests exemples. Per què heu escollit aquesta pel·lícula a l'hora d'impulsar una de les activitats dins el mes de l'orgull?
6: Per aquesta raó, perquè trobàvem que era una de les realitats sovint poc representades, no? Estem acostumades a veure altres, no? Diguem, altres discriminacions o altres, bueno, invisibilització, no?, del col·lectiu, però no de la gent gran, no es visibilitza la gent gran del col·lectiu LGTBI.
0: Diries que això ens pot ajudar també d'alguna forma a eixamplar una mica la mirada respecte al que podríem conèixer?
6: Jo crec que sí, que és una oportunitat per parlar de memòria, de drets, d'afectes i d'envelliment, de l'envelliment de la diversitat, que és de lo que estem parlant, no? I també aquí m'agradaria dir que Això que ara hem començat a raïl d'una formació i donant compliment a la llei també, no? Del Departament de la Generalitat ja ens hem reunit amb alguns residències, centres de residències de persones grans, per formar-les, per donar-los una formació en temes d'abordatge del tema LGTBI, també de detecció, d'abordatge, en tots els aspectes en els centres de residències de gent gran.
0: Com funciona aquesta formació?
6: Bueno, aquesta formació és una formació curteta, obligatòria, entre cometes, perquè la llei obliga, amb la qual cosa, si hauran de fer-la, diguem, tot el personal, tant el personal directiu com tot el personal auxiliar que pugui haver, com qualsevol persona que hi treballi en diferents grups, però qualsevol persona que treballi en una residència. Què passa? Que moltes vegades, parlant amb ells, diuen, clar, evidentment, diuen que no tenen aquesta sensació de que hi hagi alguna persona s'amagui, no? El fet de tenir algun, bueno, la seva orientació sexual en una residència, però clar, moltes vegades no tenim en compte, no? Com han estat socialitzades aquestes persones, com a l'entorn els agafes, no? I quines pots poden tenir a l'hora de tornar, que és de lo que parla la pel·lícula Mas Palomas, no? És de tornar a ficar-se a l'armari, no? Amb la qual aquesta obligació, aquesta formació donarà fer-la també tindrà un reconeixement com un distintiu, no? Que es diu el distintiu, ho diré bé. El distintiu es diu espai segur per persones per persones grans LGTBI. Vull dir que, bueno, estem fent, a part de la pel·lícula, estem fent donant sortida a aquesta formació que es fa des de la Generalitat als centres residencials de Sant Boi.
0: Clar, aquesta formació, qui la imparteix? És a dir, és una cosa interna o es contracta algú especialitzat perquè la pugui fer?
6: Home, clar, som personal especialitzat, és una formació de curteta, perquè no, la pot fer tothom, pot ser online, pot ser presencial, generalment és online, no? I ho dona un professional, evidentment, un formador ja especialitzat en aquest tema. No pot donar qualsevol, tampoc.
0: Clar. Ara estem en ple mes de l'orgull, de fet s'estan impulsant algunes activitats al respecte. Ara ens explicaves aquesta formació, que segurament és una cosa una mica més global i que també ve d'una política més àmplia i que no només s'està impulsant a Sant Boi.
6: Sí, s'està impulsant a tot arreu.
0: Però pel que fa a la ciutat, quines són les activitats que s'estan impulsant durant aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, que voldries destacar?
6: Bueno, destacar que hem fet una campanya d'estiu, bueno, una campanya en les redes que no s'havia fet en aquest sentit, no? Per visibilitzar, pues, les diferents discriminacions o estereotips que pateixen les persones LGTBI a tot arreu. Ja pot ser, com s'evidencia la campanya, en un centre esportiu, en el carrer o en una empresa. Bueno, pues una mica és evidenciar, no? Sensibilitzar-nos amb aquestes diguem, discriminacions que pateixen en el dia a dia, que són molt corrents i jo crec que tothom les podem identificar d'alguna manera o una altra, també visibilitzar-la de manera de això, que ens posin davant del mirall, no? I que també la gent no toleri o la gent actuï quan es troba, no només la gent que ho pateix, sinó la gent del voltant també, pues, li doni recolzament o bé pues no caigui en aquest parany, no?, de seguir aquest lloc.
0: Clar, de fet, dintre de la regidoria d'igualtat hi ha tècnics, hi ha tècniques que estan especialitzats en aquesta qüestió. Com es treballa en aquest sentit?
6: Bueno, pues això, tenir una persona que està especialitzada i és la que porta, diguem, el suport tècnic que jo tinc a l'hora de desenvolupar. No és només la tècnica especialitzada o que tenim per aquest tema, la Maria, sinó també la resta de l'equip. Aquí treballem en equip, amb la qual cosa, tot i que té que haver una persona, més que res perquè tot pugui marxar com ha de marxar, no? Alguna que ho porti. Però vaja, que treballem en equip, tot l'equip està sensibilitzat.
0: Clar, vam assistir, de fet, fa no massa, també, en aquest sentit, a una exposició que hi havia a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer sobre la violència contra el col·lectiu LGTBIQ+. De fet, va ser el Dia contra les Violències en aquest sentit. Com és important que hi hagi exposicions com aquesta a la que es posi sobre la taula no només la situació aquella, sinó també les possibles solucions, i no tant solucions només, sinó també els suports, els llocs als que pots anar que poden ser espais segurs o gent que et pot ajudar si passa alguna cosa al respecte.
6: Jo crec que tot forma d'una mirada completa, no? Tu pots prevenir, pots abordar, pots denunciar quan has de denunciar i pots corregir. Vull dir que al final tot forma part del mateix, no? No només hem de visibilitzar, no? Si solo visibilitzem, no? Hem de formar, hem de trencar estereotips i hem de lluitar per erradicar de la mirada o de l'actuació, no? El tema de les discriminacions que pateix el col·lectiu.
0: Quins diries que són els grans reptes en aquest sentit a l'hora d'acompanyar totes aquestes violències per part de l'Ajuntament? Quins són els llocs, més enllà del que s'està fent, els que potser està costant més arribar o que la ciutadania us trasllada també algunes preocupacions respecte a això?
6: Bueno, hi ha tot arreu. Hi ha tot arreu, com evidenciem a les campanyes. Moltes vegades no es fa ni conscientment, no? A vegades són coses que hem adquirit o no som conscients que diferents comentaris, bromes o accions no tenen bon gust, no? I sí que és veritat que estem en un moment on la sensibilització i la visibilització és molt important, perquè també, no ens enganyem, vivim un moment on també el col·lectiu també té perill de retrocés en els seus drets que només has de mirar la història per veure tot el que li ha costat al col·lectiu, al moviment, a conquerir-los, no? Com ens ha passat a les dones, o ens ha passat, vull dir que vivim un moment social complicat en aquest sentit, perquè tenim altres veus que ja sabem el que diuen.
0: Això us preocupa?
6: Ens preocupa sempre que hi hagi veus o grups o partits que pretenguin que donem un pas enrere en drets conquerits, com pot ser el col·lectiu, o quan parlem de violència, o quan parlem de drets de les dones o de discapacitat, m'he d'igual. Sempre que són drets que tinguem el risc de retrocedir o perdre drets, clar que ens preocupa. Hauran de reforçar aquesta mirada per contrarrestar una mica tots aquests missatges que el que volen és que en molts camps fem un retrocés.
0: Una de les formes és a través de la cultura. Recordem, demà a Can Castellet, a partir de les 7, a projecció d'aquesta pel·lícula, Mas Palomes, que també pot fer reflexionar, que ens pugui fer reflexionar molt en aquest sentit. Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
6: Bueno, deixa'm convidar tothom a la rua que es farà també, no? El 4 de juliol, no? Aquí el que organitza també l'Associació Comercial del Carrer Eusebi Güell, Jum a Sant Boi en Positiu, amb la col·laboració també de l'Ajuntament, convidar a tothom i a el que vindrà després, que serà, bueno, com a mínim serà visibilitzar, bueno, el col·lectiu, però també passar una bona estona, i encara que sigui reivindicativa, també, però també passar una bona estona.
0: A vegades poden anar de la mà les dues coses.
6: Clar que sí.
0: I tant, Sensi, gràcies.
6: Vinga.
0: Gratuit. 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 7 de la tarda. Fem una pausa i seguim explicant-vos més coses a Gent de Carrer. Fins ara.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: El proper 20 de juny, l'Ateneu Sant Boià acollirà una nova edició de la Bullanga Baix Llobregat, una trobada juvenil que combina debat, cultura popular, formació i música en una jornada que s'allargarà des del migdia fins ben entrada la matinada. Ho analitzem amb una de les seves organitzadores, de fet l'organitzadora d'aquesta trobada de joves al Baix Llobregat, la Laura Martínez. Què tal? Bona tarda, Laura, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A Gent de Carrer, com va néixer la idea de crear això?
1: Sí, bueno, la idea neix de la necessitat de moltes joves al Baix Llobregat, que ens vam adonar que realment hi ha molts pocs espais de trobada entre nosaltres, potser més a, com en àmbit municipal, en cas dels Ateneu sí, però a nivell de Baix Llobregat, que realment els estiguéssim organitzant nosaltres a la nostra mida, no? Com fets per nosaltres i per nosaltres, amb les coses que a nosaltres ens interessen, les coses que a nosaltres ens agraden, més enllà doncs, d'anar a discoteques, d'anar a bars i coses doncs, que sempre impliquen doncs, consumir per anar-hi.
0: Mm-hmm. Doncs això ha nascut d'aquesta manera i també ha acabat traduint-se en clau local aquí a Sant Boi. Amb això que estem justament ara presentant ara serà a l'Ateneu Sant Boià. Quines són les activitats que tindrem?
1: Sí, doncs com bé has dit, comencem a 2:15, a les 12:30 amb una taula rodona. La idea és que sigui, bona la idea, com la temàtica una mica la Bullanga d'aquesta primera edició de trobades de joves és l'antifeixisme. Llavors hem convidat a diferents joves de caus i espais arreu del Baix Llobregat doncs, perquè ens expliquen una mica quina és la seva experiència amb l'antifeixisme i també col·lectius més concrets que es dediquen a això, no? Que aglutinen diferents entitats i que s'organitzen doncs, per intentar doncs, aturar el feixisme. I llavors després hi ha un dinar popular que és a càrrec de Mac Absolució, que són unes companyes encausades de Sant Joan d'Espí, bueno, de Sant Just d'Esvern, i bueno, bàsicament, en tot el context de les mobilitzacions per Palestina, doncs es van fer unes pintades al McDonald's, suposadament, i ara els demanen 21.000 euros a aquestes persones que potser no tenien res a veure, no? Llavors faran una paella popular boníssima i esteu totes convidades a dinar i doncs poder fer aquesta aportació cap a la seva causa. Després seguirem amb el sobretaula amb un bingo musical, que serà molt xulo, i després farem uns tallers antifeixistes que bàsicament consistiran en tindrem esprais per allà i doncs podrem aprendre a fer pintades de graffiti i coses així. També hi ha un petit taller d'autodefensa i també hi haurà una part de bitlles catalanes, que no sé si sabeu exactament el que és, però bueno, és com uns bolos, però a la catalana, com ens agrada a nosaltres. I després hi haurà un petit pregó, una mica com d'explicació de per què de la Bullanga, per què hem triat aquest nom. I després hi haurà punxadiscos sopar, portarem els rumberos de la colònia, que aquí a Sant Boi ens han comentat a l'Ateneu que fa molt poc els van portar, però bueno, així repetirem, ja sabreu totes les cançons i acabarem la nit amb més pedes.
0: I tant, que ja són coneguts. Llavors, ara explicaves que també en aquest pregó s'explicava una mica de què anem a tot plegat i també d'on ve aquest nom de la Bullanga, justament també el que volíem preguntar, d'on ve aquest nom?
1: Sí, bueno, la Bullanga, com potser sonarà per classes d'història, ve d'unes revoltes populars de jovent i de classe treballadora el 1835, 1842, que fet és d'aquestes revoltes populars, sobretot doncs, per aquest xoc de classes, no, de treballadores que sortien doncs, cansades, abrumades pel dia a dia, doncs, contra una mica els estaments poderosos, contra la burgesia, i d'aquí és on ve la famosa frase, que no sé si us sona, que és aquesta de que Barcelona, Catalunya, per anar bé, se l'ha de bombardejar cada 50 anys. I creiem que una miqueta, com per tot aquest esperit més combatiu, de classe treballadora, de jovent, doncs potser resumia bastant bé doncs, la nostra ànima amb aquesta trobada de joves.
0: Clar, de fet, explicaves que era una trobada necessària en el sentit de que us heu adonat de que no hi havia masses espais d'alguna forma que naixessin dels joves pels joves. Segurament aquests espais potser existeixen, però molts d'ells no són presencials. Com és d'important la presencialitat en actes com aquest?
1: Ui, creiem que és moltíssim i sobretot cada cop més, ara que estem passant a fer moltíssimes coses virtuals, des del teletreball fins a, bueno, fins a assistència a classes virtuals, que abans eren tot d'espais de trobada, la universitat, les escoles, i ara està passant a la virtualitat i doncs creiem que és superimportant trobar-nos físicament i el que ens passa molt és que ens trobem que doncs això, joves d'altres caus i esplais o d'altres assemblees de joves o joves amb inquietuds polítiques, si vols, doncs tenim la mateixa problemàtica independentment de que visquem a Olesa, a Montserrat o visquem a Sant Boi o visquem on sigui. Llavors, és molt important poder-nos trobar com físicament doncs, per poder teixir aquests vincles i doncs, intentar dotar-nos de recursos en comú i bueno, intentar canviar una mica les coses.
0: Clar, de fet, aquesta trobada serà a l'Ateneu Sant Boià. Evidentment, entenc que no és només per gent de Sant Boi, sinó, en general, gent del Baix Llobregat que vulgui sumar-se a aquesta trobada, no?
1: Exacte, convidem... Mira, si ets jove i ets del Baix Llobregat, aquesta trobada és per tu. I convidem que et vinguis aquest dissabte 20 de juny a l'Ateneu Sant Boià.
0: Com ha estat la comunicació amb l'Ateneu per acabar sent l'espai en el que es farà tot això que ens explicaves?
1: Molt bé, la veritat és que moltes de nosaltres no les coneixíem. Nosaltres algunes formem part d'Arran i llavors estem a altres municipis, a Sant Boi no, també han col·laborat joves d'altres espais, com no poden repetir, Caos, Esplais, etc. I bueno, miràvem com zones on fer-ho i vam trobar l'espai de l'Ateneu, que potser de manera més informal sí que ens havíem acostat, però com a tal no el coneixíem. I des del primer moment, superbé, super disposades a acollir-nos, és un espai molt xulo, que si sou de Sant Boi segurament el conegueu superbé, i bueno, creiem que és l'espai perfecte tant per la gent com per l'espai, doncs, per poder dur a terme la trobada.
0: Doncs això serà, com diem, el proper dia 20 de juny a l'Ateneu Sant Boià, que acollirà aquesta bullanga, sobretot un espai en el que hi passaran moltes coses, amb molta presència també de contingut polític, de generar comunitat, de generar llaços i també, doncs, ganes de passar-ho bé. Última cosa que vulguis dir-nos, per si algú s'ho està pensant des de casa que volia anar a aquesta trobada.
1: Sí, animeu-vos, o sigui, al final serà molt guai, hi haurà preus populars, tot el que fem allà doncs està obert a tothom, si no et ve de gust consumir, doncs també estàs més que convidada per venir. I bueno, sí que potser posar en èmfasi que no és l'única trobada de joves que s'està celebrant arreu dels Països Catalans, perquè el mateix dia, bastant de casualitat, hi ha trobades de joves com a mínim a 4 o 5 territoris diferents, al Vallès Oriental, a Manresa, vull dir, hi ha moltíssimes. I més endavant hi ha una a València, també. O sigui, que si algú aquesta... Heu de venir, però si algú se la perd, doncs que n'hi ha moltíssimes al llarg d'aquest mes de juny i juliol.
0: Doncs queda apuntat. Laura Martínez, organitzadora d'aquesta trobada de joves al Baix Llobregat, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I seguim parlant de cultura perquè, com us explicàvem, del 18 de juny al 17 de juliol, la Buctiga organitza la primera edició del Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
2: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms destacats hi ha l'escriptora Núria Prades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canal. Segons l'organització, es tracta d'un mes dedicat als llibres i a la lectura amb propostes per a tots els públics. El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Buctiga i a la llibreria de forma presencial.
0: Ho coneixem de primera mà amb la seva impulsora. Cristina Puigverd, què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
0: Avui ens dones tota la benvinguda perquè ens estem a la teva llibreria, a la Buctiga, just en el punt en el que s'està obrint a la tarda, que és, entenc, com dels moments més tranquils aquí, no?
3: Sí, els matins són tranquils, però si ara a les 4:30, fins que no surtin els nens aquests últims dies de col·le i tot plegat, és bastant tranquil·let.
0: Hem de dir que hem vingut fins aquí perquè des d'aquest dijous hi haurà la primera edició del Llibres d'Estiu Festival que s'organitza aquí des de la Buctiga. Escolta, explica'ns què és això.
3: Doncs això és una cosa molt xula que, bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis... una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
0: De fet, sempre expliques que vols que més enllà d'una llibreria sigui un espai en el que compartir també al voltant dels llibres. Aquesta iniciativa va també d'això?
3: Exacte, va una mica de compartir aquells llibres que creiem que ens ajudaran a continuar llegint també a l'estiu, tot i que hi hagi aquesta calor tan feixuga que de vegades ens obliga a fer coses superlleugeres i ens pensem que llegir és massa concentració. Doncs la idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir-me el llibre, no? Allà sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Diries que l'estiu, tu també que hi treballes i que també ets molt lectora, és el moment en el que més llegim en general?
3: Pues mira, jo et diria més aviat al contrari. Jo crec que és un moment en el que la gent li fa mandra llegir. Llavors, crec que no cal, que és un moment en què, ja et dic, a la gent li costa concentrar-se i per això hem de buscar lectures que realment ens atreguin. I d'aquí la idea de fer el festival.
0: De quina manera diries que pot ajudar-nos a trobar el nostre llibre per aquest estiu?
3: Doncs saps què passa? Que de vegades amb aquesta calor i aquesta mandra que ens agafa, tot ens ens queda una miqueta lluny. I el fet de portar els mateixos autors i que ells parlin i ells recomanin els seus llibres i d'altres, ens obre també un ventall, no? Perquè per mi l'experiència del llibre no comença i acaba simplement en la compra i lectura del llibre, no? En el moment en què estàs assistint a una presentació, veient una entrevista a xarxes, tu ja comences amb aquella experiència lectora, i el fet de que l'autor pugui de primera mà explicar-te com va crear aquell llibre, crec que és un al·licient molt gran perquè tinguis més curiositat per saber què hi ha entre aquelles pàgines.
0: Doncs això començarà de fet aquest dijous, tindrem aquella botiga

0: Què podem i què no podem oferir als nostres adolescents? O sigui que jo crec que no se la pot perdre ningú.
1: Clar, perquè a vegades justament quan parlem de llibres per a adolescents, a vegades creus que hi ha llibres que es diu que és per a adolescents que després no acaba sent del tot així?
0: Clar, jo, per exemple, especialment la romàntica, hi ha vegades que hi ha alguna novel·la romàntica que està catalogada de juvenil que quan comences a llegir, no, hi ha amor tòxic, hi ha relacions gens sanes, hi ha moments picants que potser no estan en el moment de llegir aquests adolescents, i crec que és molt interessant poder veure de quina manera podem oferir als adolescents lectures interessants per ells, actualitzades, no ens anem als clàssics que sempre ens fan llegir a l'institut perquè ens avorrim com una ostra, i que poden ser igualment de molt bona qualitat literària.
1: Clar, de fet, amb això que expliques, a vegades ja en aquest tipus de llibres es romantitzen potser coses que després, al final, acaben sent potser perjudicials si acabes creient que allò és el correcte o allò és un amor de veritat, diguéssim.
0: Això mateix. Mira, de fet, el dia 9 de juliol tenim la xerrada de romàntica i hi ha la Marina Cotanda amb Sin querer nosotros, que ella especialment fa èmfasis en la importància de les relacions sanes versus les relacions tòxiques. I no és juvenil, però podrien començar, les persones que volen llegir romàntica podrien començar amb aquest tipus de llibre, encara que no sigui catalogat com juvenil. Perquè precisament aquest llibre, entre alguns d'altres que podríem buscar, sí que busquen una relació sana, busquen fer exemple de coses que sí has de trobar en la teva parella, en els teus amics, en la teva família, en contra de les coses que has de dir que no.
1: Com s'ha escollit els perfils que participaran en aquest festival?
0: Doncs clar, sent la primera edició, el que he fet ha sigut tirar d'amics de la botiga. La veritat és que també hi ha molt de talent santboià, hi ha molta gent de Sant Boi o relacionada amb Sant Boi, com veureu a cada una de les sessions, i entre les persones que ja havien, autors que ja havien vingut, autors que tenien previst que vinguessin, moderadors molt, molt tops, però que també estan molt a favor de la literatura i de promoure la lectura entre joves i no tan joves. Llavors, jo crec que tots nosaltres tenim una característica en comú, que és que estimem els llibres i volem que tothom estimi els llibres.
1: De fet, pel que fa als moderadors, les moderadores, hi ha molta vinculació amb Ràdio Sant Boi, de fet.
0: Sí, perquè mira, hi ha la Misha, hi ha la Laia dels Book Hunters, seria mateixa, i tanca l'Isra Gordon, que és el conductor de la Perifèria. O sigui que sí, estem a tope.
1: Creus que el fet de que en el dia a dia ja treballeu d'alguna forma en aquesta intenció d'anar més enllà de ser només una botiga i també ser un espai cultural ajuda que aquest tipus de festival es donin de manera ja més natural?
0: Tant de bo. Jo la veritat és que ho he trobat molt fàcil a l'hora de muntar-ho. Sempre que ho he proposat, de seguida han acceptat la proposta, o sigui que els que estan participant estan molt per la labor, que això continuï passant. No sé si passa en altres llocs, però tant de bo ens omplim de festivals, no només de música, sinó també de literatura.
1: Com ens podem apuntar? Com podem saber també trobar tota la programació per veure què és el que més interessa i com ens podem apuntar també?
0: Doncs mira, la programació la podeu trobar a la llibreria, la podeu trobar a Instagram, al perfil d'Instagram, que és @labotiga, i allà mateix a la bio trobareu un enllaç amb un formulari. Podeu entrar al formulari, inscriure-us a les sessions que vulgueu, és completament gratuït, i si no, doncs veniu i us apuntaré jo.
1: Últim missatge per si algú s'ho està pensant que estigui a casa, de per què ha de venir sí o sí aquestes xerrades que es fan a la botiga.
0: Tinc diversos motius, diversos arguments. Els vaig enumerant, encara que un no és més important que l'altre, són gratuïts, estarem dintre de la llibreria, que com pots veure doncs està força bé, refugi climàtic, que li deia la Mònica aquest matí, i si no ficarem l'aire condicionat. Regalarem una pulsera superxula a tots els assistents i gràcies a aquesta pulsera podreu accedir a un 5% de descompte durant tot el mes que dura el festival. I l'última i la més important, que ens ho passarem superbé i estarem parlant de llibres.
1: Això segur. De fet, està la botiga ja a ple funcionament, veiem que està arribant gent i que també gira feina. Cristina Puigverd, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Doncs nosaltres acomiadem així aquesta primera hora, butlletí informatiu, i en res tornem per explicar-vos encara moltes coses aquí a Gent de Carrer. Una pausa, ens actualitzem i tornem. Fins ara.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Encara queden cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i destaquem també la Ronda de Dalt amb cua entre Pedralbes i Vallcarca sentit Besòs.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El Partit Popular anuncia que recorrerà el veto de la mesa del Congrés a sotmetre al ple uns textos dels populars i Junts que reclamaven un avançament electoral. Els juntaires ho titllen d'inaudit i asseguren que és una mostra més de la debilitat de l'executiu espanyol. L'òrgan ha tombat la iniciativa amb la majoria del PSOE i Sumar. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors per un cas d'abusos i explotació sexual en camps de refugiats sudanesos al Txad. Una investigació interna de l'ONG, revelada per l'agència Associated Press, conclou que empleats locals i internacionals d'aquesta organització van abusar de menors o bé els oferien menjar i feina a canvi de sexe. La Comissió dels Mercats i la Competència obre expedient als bancs Santander, BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja. Els investiguen per pràctiques anticompetitives en les hipoteques fixes. I Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet, Omo Mimaiga són alguns dels artistes que actuaran a la propera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
0: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga, una sèrie en millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més, el França-Senegal a partir de les 9, a mitjanit Irak-Noruega, a les 3 Argentina-Algèria i a les 6 Àustria-Jordània.
1: I pel que fa al temps, avui Vinebre s'ha acostat als 38 graus. Ha estat un dia amb una calor intensa que ha generat ruixats i tempestes al Pirineu. Demà la calor s'intensifica arreu del país, amb màximes que tocaran els 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Passant 4 minuts de les 7, us donem la benvinguda a la segona hora de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Una segona hora a la que, sobretot, parlarem molt d'esport local. Ara ho explicarem, Albert, perquè repassarem temporada d'uns dels equips clau de la ciutat quan parlem d'esports.
2: Efectivament, del CIA Cooperativa, l'equip que ha estat a la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català aquesta temporada, on ha patit un descens cruel a l'última jornada, i que l'any que ve estarà a Primera Catalana, on la temporada anterior va ser campió i va aconseguir el seu tercer descens consecutiu. Ha mantingut el bloc que ha tingut en aquests últims anys i està començant a confirmar els seus primers fitxatges. Ho parlarem amb el seu president Francisco Ramos, que també ens explicarà com ha viscut el club aquesta temporada fora del primer equip, on han tingut diversos ascensos a nivell de cantera, i amb l'entrenador Javi Calvo, que intentarem que ens doni més detalls sobre què s'espera de la pròxima temporada.
1: Clar, què s'espera de la pròxima temporada, perquè de fet Albert, el Ciudad Cooperativa, ja ha fet alguns moviments, tenim jugadors que sabem que no seguiran i altres que en canvi renoven.
2: Efectivament, han fet 6 fitxatges ja, un de l'equip veí, que és Òscar Manchado, i ha fet fins ara 12 renovacions claus de jugadors de la casa, com són Biel Blanco, Izan Relova, Kilian García, que també porta molts anys al club, Delgado Chicano, Luis Serrano, Brian de Socolou. Bàsicament, l'equip dirigit un any més per Javi Calvo, José Luis Márquez i el seu cos tècnic han mantingut aquest bloc que els 3 anys anteriors aquest l'ha fet campió. Llavors, veurem què és el que queda per confeccionar. De moment, 18 jugadors. Jo crec que encara el planter no està tancat, però ens han de confirmar els mateixos protagonistes.
1: Ho parlarem a la segona hora, també en una segona hora la que estem a punt de rebre la guerrilla feminista. Amb elles parlarem. Per cert, serà la seva última secció aquesta temporada, que és una cosa que ens fa una mica de pena. Però l'acomiadarem segur de bona manera. Parlarem d'aquest mes de l'orgull, perquè segur que tenen moltes coses per explicar-nos al respecte, i també parlarem del Sant Boi Talent, que va ser ahir, coneixem ja el guanyador. Avui parlarem amb els seus impulsors per saber com va anar i també descobrir quins són els avantatges, els premis que tindran els guanyadors, i sobretot també conèixer amb quines propostes doncs aquests joves de Sant Boi s'han acabat emportant aquest reconeixement. Tot plegat serà en aquesta segona hora aquí a Gent de carrer. I és el moment, ara sí, de posar-nos al dia amb l'electroactualitat. I és que des d'ahir, alguns des d'abans, altres hem entrat una mica més tard, però estem tots ara mateix submergits en aquest Mundial 2026.

0: Doncs amb aquesta cançó també ens ajuda una mica a entrar més en ambient, la cançó de Shakira, que com sempre diem, pràcticament cada any es fa una cançó del Mundial.
1: Em fa gràcia perquè tu tens escrit aquí que es diu tie-dye.
0: Com li he posat?
1: Tie-dye.
0: Ah, mira.
1: Corbata morta.
0: Sí, corbata morta. Corbata morta. Saps qui va ser una mica corbata morta? La selecció espanyola. Ahir no va poder imposar-se a Cap Verd. No us estem enganyant. Es diu Cap Verd. Selecció debutant mundialista a la que l'equip de Luis de la Fuente no va poder imposar-se. Després de molts intents a la porteria, cap va anar cap a dins. El resultat final va ser de 0-0. Tot i així, els dos altres equips del grup, que són Uruguai i Aràbia Saudita, han empatat també. Per tant, la situació potser no és tan greu, però tot i així vam veure carències, sobretot ofensives, de l'equip de Luis de la Fuente.
1: Efectivament, i la data més preocupant és que Cabo Verde va fer una falta en tot el partit. Una falta, no li va fer falta... No li va...
0: I en aquella li van treure groc, eh? Però sí. Va ser una acció sobre
1: però
0: Marcos Llorente,
1: no
0: però més enllà d'allò.
1: No li va ser necessari fer servir faltes per frenar l'atac d'Espanya. I recordem que Bocinha, l'MVP del partit, és un porter de 40 anys que juga al Chaves de la segona portuguesa. Coses que han passat.
0: Que ja de per si és una mica preocupant en un partit en el que també la gran estrella que hi havia era Tom Holland, va marxar allà a veure aquest debut de la selecció espanyola, va ser preguntat per diverses coses i ell, una de les coses que va dir és que Lamine Yamal seria perfecta per interpretar a Spider-Man. Jugador que té totes les qualitats que es necessiten.
1: És veritat que el Valde s'assembla més.
0: Sí, una mica sí.
1: Una mica més Miles Morales, però...
0: Doncs seguirem explicant aquest Mundial 2026. Ho farem a Ràdio Sant Boi. Recordem, oferirem tots els partits de la selecció espanyola amb convidats santboians i santboianes del món de l'esport i viatjant també per als bars de la ciutat per saber com es viu aquest ambient de Mundial en directe. Proper partit el diumenge a les 6 contra Aràbia Saudita. Més coses.

0: I és que Bad Bunny ha acabat aquesta gira que sembla que no s'acabava mai a Madrid, però finalment ha arribat l'últim concert. Va ser un concert que va comptar amb la participació del cantant canari Quevedo, que va ser el gran protagonista d'aquest tancament de gira de Bad Bunny a l'Estadi Metropolitano de Madrid. De banda, compta més de 64.000 espectadors. L'artista va aparèixer a l'escenari durant la desena i última edició del cantant porto-riqueny a la capital espanyola. 10 concerts, Albert.
1: 10 concerts. Se m'ha fet una mica llarg i tot.
0: És una barbaritat. Tots dos van interpretar junts la cançó Columbia, un dels grans èxits també de Quevedo, i l'artista va interpretar també en solidari temes com Wanda i Scandic. Per tant, va tenir molt de protagonisme en el seu concert, i també la cançó de Quédate, aquesta amb la col·laboració amb Bizarrap, que la va cantar tothom, com us podeu imaginar. Diem que són 10 concerts, però és que aquest va ser el que va posar punt i final a aquestes actuacions consecutives, amb un total, Albert, de 640.000 entrades venudes. És una barbaritat durant aquests concerts que, com diem, s'han fet eterns, perquè semblava que no acabava mai, però que han estat 640.000 entrades venudes.
1: 8 vegades Sant Boi, pràcticament.
0: Amb un concert que no ha escapat també la polèmica, perquè en aquest últim sí que s'havia vist en aquesta casita que normalment hi ha molta gent famosa que l'agafen durant el públic. Hi ha un equip de producció que es dedica a fer això i hi havia hagut moltes crítiques de dir, escolta, tothom que esteu portant, sobretot en el cas de les dones, són, per començar, perfils que són com molt de celebrity i després cossos sempre molt normatius. Hi havia molta crítica al voltant d'això, que semblava pràcticament com una exposició. I en aquest últim concert sembla que havien pres nota i que això ho havien canviat una mica. Dius, escolta, necessites que es faci una gran bola per adonar-te una cosa que segurament hauria de ser una mica més evident.
1: Ho han intentat corregir el concert, sí, set, i perquè se l'havia saltat al públic a sobre, si no, no ho corregien.
0: Imagina't. Expliquem una última cosa, perquè a la sessió plenària de l'Eurocambra, ara us explicarà, ara us estranyarà que diguem això, però és que hem tingut aquesta obra d'art, una cançó interpretada per Irene Montero, que vull que escolteu.
2: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
0: Doncs així acaba aquesta cançó interpretada per l'artista Irene Montero, que va desplegar doncs el seu do que té com a artista allà a l'Eurocambra, amb tothom al davant, li va cantar aquesta bonica cançó al senyor Donald, que segurament no hauria entendre res. Mira que la va dir en el seu idioma, però jo crec que no m'entendrà res.
1: Jo crec que tampoc.
0: Perquè les quadres, com ens hem quedat una mica tots, això venia, evidentment, precedit de que a tota la situació que hi ha hagut al voltant de tot el que s'ha generat amb la guerra al Pròxim Orient, el que ha anunciat ara Trump, que de cara a divendres es farà aquest acord en el que es reobrirà també l'estret d'Ormuz, etcètera, deia, escolta, tampoc podem felicitar-nos a ningú, perquè aquí s'han comès atrocitats, i aquesta és la cançó que li dedicava, doncs, el bo de Donald Trump. I en l'actualitat musical,

0: cançó d'Anna Mena i Lola Índigo. Segurament, Albert, ens cansarem d'escoltar-la aquest estiu. Ja et pots anar preparant.
1: No sé si arriba a temps, per ser la cançó a l'estiu.
0: Bueno, pot encara accelerar.
1: Justeta.
0: Doncs amb això de moment fem una pausa i en res tornem amb Guerrilla Feminista, que estaven aquí ja al nostre estudi. Fins ara.

0: És un quart de vuit de la tarda. Paula Pascual, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda, gent de carrer, Berta Vallès, com estàs?
1: Hola, molt bé, i tu?
0: Benvinguda. Escolta, heu vist que us agradava aquesta cançó que avui ha sonat a l'Eurocambra, que hem compartit.
1: La de l'Irene Montero.
0: Oients, sí.
1: A mi m'ha semblat, vamos, icònic.
0: És impressionant.
1: Ella és perfecta.
0: Avui no parlarem d'Irene Montero, però sí de...
1: Però podríem,
0: Sí, però podríem. D'un tema clau i que, a més, doncs, no cal dir que està molt d'actualitat. Ho explicarem.

0: Doncs, de fet, el que volem explicar va relacionat amb una cosa que explicàvem nosaltres també fa pocs minuts a la primera hora de Gent de Carrer. Ens trobem en ple mes de l'orgull.
1: Exacte.
0: Per tant, avui també volíem analitzar-ho amb vosaltres.
1: Sí, avui venim... Què venim a parlar, Paula?
2: Bueno, pues... Tot i que venim a parlar una mica de l'orgull, però sobretot, sobretot a desmentir una mica el que pensa molta gent de que només són festes i banderes, no? Avui volem aprofundir en què celebrem realment durant aquest mes, que és pues, d'on venim i com algunes marques també. Volem parlar sobretot sobre com algunes marques utilitzen aquesta lluita pel seu benefici.
0: Pinkwashing es diu, no?
2: Això. Ai, t'has avançat.
1: Guerrilla Film Studio no ho fa, de pinkwashing.
2: Estudiat. No, això mai. Ni no? Purple washing...
0: Cap washing.
1: Per fer pink washing o washing s'ha de guanyar diners abans.
2: No és el nostre cas.
0: S'ha de poder invertir, diguéssim.
1: Exacte. Començant per aquí. I també parlarem, a banda del que ha dit la Paula, dels orígens del Pride, d'on sorgeix tot, que no sé si us sona, que tot comença a Stonewall, i també del significat de les cicles i d'un concepte que segur heu sentit, que, com us he dit, el pink washing, i una mica més enllà... Quins orígens té també el pinkwashing? Que no sé si ho sabeu ben bé, pink, rosa, amb què va relacionat? Després us ho direm.
0: Ara ho explicarem, sí.
1: I per fer-ho, comptarem també amb l'Òria, que ens ha enviat un àudio, ella és publicista i ens donarà una mica la seva opinió també sobre el pinkwashing.
2: Mm. Exacte. Va, comencem una mica amb els orígens del Pride.
1: Sí.
2: Per qui no els conegui.
1: Exacte. Per entendre el 28 de juny, ens hem de situar a la Nova York dels anys 60, que en aquella època, evidentment, l'homosexualitat era considerada un crim gairebé a tots els estats dels Estats Units, amb penes d'entre 5 i 20 anys de presó.
2: És molt heavy, eh? La policia en aquells moments doncs, feia batudes constants als pocs locals on hi freqüentaven persones de la comunitat LGTBIQ+, i un d'aquests llocs era el bar Stonewall Inn, al barri de Greenwich Village.
1: Exacte. I a la matinada del 28 de juny del 1969, en una d'aquelles batudes doncs, policials, la comunitat LGTBIQ+, va dir prou, i en lloc de doncs, deixar-se arrestar com sempre havien fet, van contraatacar per defensar doncs, els seus espais i la seva dignitat. I aquella espurna, liderada per figures com és la Marsha P. Johnson, van encendre doncs, manifestacions i disturbis que van durar dies.
2: Sí, i un any després, al 70, es va organitzar la marxa per la alliberació de Christopher Street, que van recórrer 51 illes de cases fins a Central Park, sent d'alguna manera com el primer desfile de l'orgull de la història, tot i que, en veritat, no era com el que coneixem avui, sinó era una manifestació.
0: Sí, vull dir que sempre es diu, no?, que més enllà de la part festiva i una part reivindicativa, aquí
2: totalment.
0: Directament és que era una espècie de revolució.
2: Clar, o sigui, va néixer com una reivindicació i després, doncs, s'ha ampliat, bueno, per també ser un dia com de celebració sí. De tot el que s'ha pogut, doncs, guanyar, no?, a nivell de drets.
1: Però això crec que sí que quedi clar que en aquella època no celebraven res, sinó que reclamaven el dret d'existir sense por, i en aquest mateix dia que es va fer aquesta manifestació hi van anar activistes de Los Angeles, de Chicago, de San Francisco, i tots aquests, o sigui, es van reunir allà i van sortir tots al carrer, no?
2: Mm-hmm. Exacte, perquè no oblidem que bueno, encara avui, més de 70 països criminalitzen les relacions entre persones del mateix sexe i en almenys 5 d'elles es castiga amb la pena de mort, per no parlar també del cas de les persones trans, que és encara
0: encara més bèstia. I això és el que passa des dels estats, que és gravíssim, però hi ha estats en els que això no es permet o almenys sí que hi ha una llei que ho regula, hi ha uns drets, i tot i així hi ha gent que aquests drets se'ls passen per on se l'han de passar i segueixen passant coses molt greus. Ni tan sols a vegades els estats són capaços, tot i que legalment ho protegeixin, de fer-ho després també a la pràctica.
2: Totalment. I que a vegades també, a mi hi ha una cosa que em sobta molt, que hi ha molta gent que a vegades critica el tema de l'orgull, o per exemple aquí, no?, que diuen, si ja teniu tots els drets que tenen les persones hetero,
0: sí.
2: Bueno, pues perdona. O sigui, tenir els mateixos drets no vol dir tenir el mateix tracte.
0: Drets i a l'altre els drets efectius, no?
2: Exacte. Mm. O sigui, al final, el fet de no tenir, jo què sé, la mateixa seguretat quan surts al carrer, crec que ja és una cosa importantíssima per la cosa de reivindicar.
1: Sí, hem avançat, és això, però que encara ens queda molt camí per fer i hem de ser honestes, que és que, com hem dit, l'orgull que veiem avui als grans desfiles no sempre representa tothom, ni molt menys. I aquí és, de fet, on neix el concepte d'orgull crític, que ara us explica la Paula una mica.
2: Exacte, de fet, el que passa és que ja veus dins del moviment, com per exemple l'activista Javier Saez, que critiquen que el model actual de l'orgull pot arribar a ser excloent, no?, perquè sovint està pensant només, pues, per aquells de classe mitjana.
1: Clar,
2: i alta,
1: és fort, com,
2: i blancs.
1: És fort com dins d'aquest col·lectiu i d'aquest orgull. Mm? També, això, Javier Saez diu això, no?, que només està pensat aquesta desfilada per nois gais de classe mitjana alta. Clar, com es discrimina també dins del mateix col·lectiu,
2: sí,
1: no?
2: Que, o sigui, que a vegades...
1: Que sovint ja està pensat per una mirada com d'homes dins del col·lectiu.
2: T'anava a dir, potser com la part del col·lectiu que... No que tingui més drets, perquè tampoc es tracta de comparar, però que, bueno, que poder ser els que sempre estan a la primera línia i els que més visibilitat tenen, no?
0: Això pot ser, però pot haver-hi un punt trampós en el sentit de dir, escolta, una cosa és que hi hagi més privilegis dintre del que és tenir pocs privilegis,
2: sí,
0: però que també s'ha de tenir en compte aquests pocs privilegis. No sé si m'estic explicant.
2: Sí, sí, o sigui, totalment, però crec que també a vegades... com quan es parla del col·lectiu, moltes vegades es redueix als homes gais.
0: Sí, sí.
2: I, pues, bueno, és que mai es dona visibilitat a les persones... Sí. Bueno, a les dones lesbianes, a les dones bisexuals...
1: Sí. Sobretot, després, crec que les persones també més afectades, que queden com més al marge, són les dones trans.
2: Sí.
1: Com que els homes trans sí que tenen... Els nois trans tenen més privilegis, perquè al final acaben...
2: En el
1: moment que tenen el cispassing i que...
2: Sí.
1: Tal, acaben tenint els privilegis com que la societat els atorga als homes.
2: Sí, això ho havíem parlat en algun programa, no? Del cas de l'influencer del Melo
1: sí.
2: Que ara, o sigui, és un noi trans i que sempre diu, no, que ara que ha fet com la transició i el que deia la Berta, que té com cispassing, que realment sent tots aquests privilegis que abans de fer la transició,
1: clar,
2: no tenia.
1: Això és fort perquè has vist les dues versions i has vist com la societat et tracta de maneres diferents, no?
2: És que tant de bo tothom com pogués veure les dues perspectives per tenir més empatia. Sí,
0: entendria moltes coses, jo crec.
2: Pues sí, tindríem molta més empatia.
0: Sí, sí. Estem d'acord.
2: Tornem una mica.
1: Reconduïm la situació. Hi ha activistes com Laura Bugalo que, bueno, més o menys el que diuen és que no podem lluitar només per la nostra petita parcel·la, no, de drets, si el sistema encara deixa, com hem dit, doncs, molta gent al marge, com poden ser, per exemple, les dones trans, no? Que l'orgull ha de ser una barrera humana, doncs, contra els discursos d'odi, i hem d'optar, doncs, per una visibilitat real de les identitats que sovint queden fora del focus, doncs, com hem dit, les lesbianes, les persones trans o les migrants, no?
2: Clar, però clar, també aquesta part més política i d'alguna manera incòmoda, doncs, no ven tant. Per això també, doncs, moltes marques prefereixen agafar només la part estètica de la bandera per netejar la seva imatge.
1: Exacte, i aquí arriba el tema del pinkwashing, que aquesta estratègia de màrqueting, doncs, com ja més o menys deveu intuir, consisteix a utilitzar, doncs, l'arcoiris, l'art de Sant Martí, per guanyar credibilitat i consumidors sense fer millores reals per la comunitat. No?
0: Però pinkwashing no és només en el col·lectiu, sinó en general en lluites socials, no?
2: No, o sigui, depèn. Hi ha diferents noms. O sigui, per exemple...
1: Hi ha molts pinks, molts washings. Hi ha el purple washing.
2: Sí, el purple washing, que és el que fan, per exemple, pel 8M. Que...
1: Sí.
2: O sigui,
0: el pinkwashing és només amb el col·lectiu.
2: Sí,
1: Ara sí. Això. El terme pinkwashing es va crear originalment per les campanyes de càncer de mama. I moltes marques venien productes amb el llacet rosa fent servir... O sigui, hi havia marques que venien productes així amb el llacet i després feien servir substàncies químiques sospitoses de ser cancerígenes. Llavors alguna quadra.
2: Clar, que
1: el terme
2: simplement...
1: aquest va néixer això, per al càncer de mama. Però després s'ha expandit
2: sí.
1: I ara actualment fa
2: s'utilitza
1: referència sí, per... les marques que saben de, o sigui, que posen la bandera del col·lectiu per vendre els seus productes.
2: Exacte.
1: Normalment és això.
2: Però bueno, que és això el que dèiem abans, que també tenim el purple washing pel tema del feminisme en general, quan les marques, tipus, jo que sé, Inditex, et fan una samarreta al mes de març que posa feminist, que últimament ni tan sols fan això, perquè ja no els interessa ni vendre que són feministes, però que sí, fa uns anys que sí que es feia, quan després tenen a nenes explotades fent les samarretes, que... O sigui,
1: i la polèmica que hi va haver aquella de Dolls. La samarreta.
2: Va ser el Desigual, sí. Això. Sí, també. Bueno, una movida
1: no
2: rara.
0: No sé de què em parlava.
2: Va haver un moment...
1: És que no sé, jo sé que tu saps això, perquè
2: sí.
1: Em sona que ho vam parlar.
2: És perquè es va moure molt per TikTok, i jo una altra cosa no, però vamos.
0: TikTok? És casa teva, no?
2: Online tot el dia. Va haver una, com una moguda una mica que Desigual va fer com unes samarretes que posava I'm not your doll o algo així, o al revés, com algú que jugava amb la paraula muñeca, que és com una paraula que s'utilitza molt per anomenar a les dones trans en anglès, i aleshores va anar, o sigui, com que van fer tota la campanya d'aquestes samarretes amb dones com l'Esther Expósito i com dones que són extremadament normatives i que entren dins del canon de bellesa, i llavors van sortir activistes com per exemple la Samantha Hudson, doncs, com una mica criticant el fet de la campanya.
1: Clar,
2: no?
1: És que mira que tenen gent per agafar una Samantha Hudson, els aniria perfecte.
2: Sí, i al final tens una campanya que és coherent amb el missatge que tu vols transmetre, però potser agafes a l'Ester Expositor.
0: Clar, potser més que una cosa com molt pensada, potser hi ha com una... de ser torpe.
2: Jo crec que és desconeixença, sobretot, i que moltes vegades aquestes campanyes les fa gent que no està dins d'aquests col·lectius. Clar. I aquest és el problema.
1: I hi ha una campanya, ara que me'n recordo, de Gillette, que van voler fer com... Van voler fer un anunci fa molts anys de... Era un
2: noi
1: com
2: trans, no?
1: Sí, però hi ha un anunci d'un noi trans que s'afaita per primer cop. Però hi ha un altre anunci que és com sigues l'home modern, i era un anunci de nois que, nens que es barallaven i els pares els separaven, l'home modern que lluita pels... que és feminista...
0: Sí, l'home modern és el que...
2: El que no és un neandertal.
1: El que s'afaita amb Gillette és l'home que lluita per... és feminista, separa els fills, i tothom se'ls hi va tirar a sobre i van perdre no sé quants milions d'euros en aquella campanya. I el següent anunci després ja passa a ser el d'aquella pitxa, ja, saps?
2: Bueno, terrorífic.
1: Sí, que van d'un extrem a l'altre, vull dir, que aquí es va veure molt clar.
0: I faig una mica d'advocat del diable, potser, però no pot tenir un punt positiu en el sentit de, si les marques identifiquen que posar una bandera, per exemple, d'una lluita social com aquesta, els seus productes fa que es venguin més, vol dir que hi ha una majoria social, o almenys una part important de la societat que està a favor d'això, i que per tant pot arribar a ser un bon símptoma, tot i que tingui els problemes que esteu explicant.
2: O sigui, sí, però no ho fan amb un interès social, ho fan amb un interès econòmic, i aleshores... Jo,
0: però potser
2: mi...
0: el diagnòstic sobre com està el món, no?
2: Sí,
0: o
2: sigui, sí, clar, ho pots llegir d'aquesta manera.
1: Que ho hagin de fer perquè els funcioni vol dir que algú està canviant, no?
2: Sí, però al final no deixen d'enganyar l'espectador.
1: No, això és veritat.
2: Ai, el consumidor. Ja me lio. Però... Això és perquè tu ets molt bo i intentes veure la part positiva. Jo soc més radical.
0: No, jo perquè m'agrada remoure una mica tot.
1: Girar-ho. Després escoltarem a l'Òria, que ens parlarà d'això.
0: Sí, ja veurem.
1: Bueno, de fet, un 79% de la comunitat creu que les marques que en recolzen només pel seu benefici propi, o sigui que ja un 80% de la gent ja creu que les marques estan en el seu benefici, o sigui que, i només un 12% creu que són sincers.
0: Gent que no escolta gent de càrrec.
1: Exacte.
0: Normal. Sí.
1: Exacte.
2: Fatal. Hauríem d'estar ja connectat.
1: I és això, que hi ha empreses que es posen la bandera al juny però que han donat més de 10 milions de dòlars a polítics que s'oposen als nostres drets, o pitjor, empreses que no respecten internament la identitat legal de les seves treballadores trans, no? Que això també van sortir casos.
2: O que directament no tenen treballadores trans.
1: Exacte. Bueno, és
2: que ja he dit molt. En fi, però bueno, per parlar-ne a fons també hem demanat ajuda a l'Òria, com ha dit al principi del programa la Berta, que és publicista, i ens ha enviat un àudio que, bueno, escoltem què ens ha dit.
3: Bona tarda, sóc Glòria Reu i sóc publicista, i com a publicista considero que les marques tenen una gran capacitat per generar visibilitat, promoure la diversitat i contribuir a una societat més inclusiva. I les campanyes amb representació de LGTBIQ+, poden tenir un impacte molt positiu quan estan alineades amb les polítiques, els valors i les accions de l'empresa. Quan això ja no va lligat és quan apareix el famós pinkwashing. El problema apareix quan aquest suport es limita a una estratègia de màrqueting puntual, especialment durant el mes de l'orgull, com el que ens trobem ara. Veiem marques que canvien el seu logotip els colors de l'Arc de Sant Martí, o publiquen missatges de suport, o llancen campanyes emocionals, però quan la resta de l'any no desenvolupen accions reals a favor de la inclusió. Per això és important saber identificar el pinkwashing. Una de les primeres preguntes que ens hem de fer és si és el compromís de la marca és constant o només apareix en aquest moment de l'any. També hem d'observar si una empresa disposa de polítiques d'inclusió, o si fomenta la diversitat dins els seus equips, o si col·labora activament amb entitats que treballen per aquests drets. La coherència és un altre element clau. Si una marca defensa la diversitat en la seva comunicació, però les seves pràctiques empresarials no reflecteixen aquest valor, és legítim qüestionar-s'ho. Al cap i a la fi, els consumidors són cada vegada més crítics i valoren les accions per sobre dels discursos. Des del meu punt de vista, les marques tenen el dret i fins i tot la responsabilitat de posicionar-se en qüestions socials. Tanmateix, aquest posicionament ha de ser honest, coherent i sostingut en el temps, i la comunicació no pot substituir el compromís real. Així doncs, la diferència entre una campanya inclusiva i el pinkwashing cau en la coherència entre allò que una marca diu i allò que fa. Quan els valors es comuniquen i es practiquen alhora, és quan es genera confiança i quan el consumidor confia en aquella marca. Quan només es comuniquen és quan es corre el risc de convertir una causa social en una simple eina comercial. i és d'on deriva tot això, el greenwashing. Per això crec que la inclusió no hauria de ser una campanya estacional, ni una estratègia de màrqueting, sinó simplement un compromís permanent que sempre estiguem lligats i amb el qual reflectim totes les nostres accions.
2: Bueno, ens quedem una mica amb la idea de que l'orgull pues, no és un producte de consum, sinó que és una eina política.
1: Sí, amb això de que ha dit que ha de ser coherent el que diu la marca amb el que fa, no? Però a vegades és molt difícil també veure què diu i veure què fa després, no?
2: Sí,
1: i les polítiques
2: que...
1: internes, vull dir, és una cosa que tampoc, no sé, no és tan fàcil veure les polítiques internes d'una marca, no?
2: No, és molt difícil, però bueno.
0: No, sobretot perquè si tu no tens una responsabilitat, si tu ets una institució pública, hi ha d'haver-hi... certes coses amb les que has de ser molt transparent. Si ets una empresa privada, doncs tot ho pots portar d'una altra manera. Escolteu, em fa molta pena això. Fa molta pena.
4: Última secció.
1: Albert, havies de posar música trista. Ara.
0: Oh. Última secció de la temporada.
1: No passa res. Aquí no ens morim, seguirem pel que necessiteu. Si voleu algun dia trucar-nos, podeu.
2: Home, aquí dos veus experts.
0: Heu estat bé o no?
2: Molt. Home, molt còmodes.
1: Ens hem passat molt bé, no s'ha notat.
2: A nosaltres ens dones un micro per xerrar del que vulguem i bueno, ja està, clar, ja està, comprades.
1: El problema aquí és deixar-nos xerrar el que vulguem.
0: No, el problema no, al revés. Crec que hem après molt, ens encanta que ens acompanyeu durant aquests programes i ja sabeu que sempre que voleu tornar... Doncs això està obert també el que queda temporada, eh? Vull dir que si algun dia diu, ai, m'avorreixo, que no crec que passi...
1: La Paula, jo no hi soc gaire, però la Paula sí,
2: Si algun dia de molta calor, vinc aquí,
0: doncs,
2: no, que teniu l'aire.
0: Ràdio Sant Boi, refugi climàtic.
1: Exacte.
0: Berta Vallès, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Paula Pasqual, molta gràcies. Una abraçada. Seguim a explicar més coses.

0: I us expliquem que Sant Boi ja té projecte guanyador del Talent 2026. L'aplicació Nura, creada per Manel Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep, ha aconseguit el primer premi gràcies a una eina de suport per joves amb trastorns de la conducta alimentària. El projecte combina acompanyament emocional amb un dispositiu físic per ajudar a gestionar situacions de crisi. Com a premi, els seus creadors viatjaran 5 dies a Silicon Valley per conèixer de prop l'ecosistema d'innovació tecnològica, i el segon lloc ha estat per Vida 360 de l'Escola Fundació Llor, i a més el tercer per Mans que Brillen de l'Institut Camps Blancs. Per tant, el talent que ja ha acabat aquí a Sant Boi i que ens ha deixat amb aquests guanyadors i també amb tots aquests projectes. Ho comentem amb la Laura Benítez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: I benvinguda, Laura, a Gent de Carrer. Vam tenir ahir aquest Talent 2026. Com va anar, Sant Boi?
1: Pues va anar espectacular. Com sempre diem, és que superen sempre les nostres expectatives. Les presentacions als equips les van fer de 10, però a més és que ens van explicar els seus projectes i, bueno, no sabies quina idea era millor que l'altra. Totes les idees amb un gran caire social, joves amb molta sensibilitat pel seu entorn, bueno, espectacular. Una tarda, la veritat, que molt emocionant i de gran talent.
0: Parlàvem d'aquesta... d'aquest projecte, aquesta aplicació guanyadora, sobretot que ataca un tema com els trastorns de conducta alimentària, un tema que per desgràcia també està molt al dia, molt d'actualitat. Per què diries que han aconseguit aquest primer premi? Què és el que tenien que el feia especial al projecte?
1: Mira, han aconseguit aquest premi perquè s'han informat superbé. Primer, que els era una idea, un projecte que els hi tocava de prop, per tant coneixien de molt a prop la necessitat, però després han fet molta investigació, molt estudi de les necessitats de les persones que tenen aquest tipus de trastorn. Han buscat informació de forma molt minuciosa i l'han sabut estructurar i plasmar amb una idea de negoci d'una manera brillant. O sigui, és que jo crec que la coherència del projecte i la finalitat és el que ha fet que aquest projecte hagi estat el guanyador. El gran treball que han fet els dos nois, bueno, noi i noia, però a més és que eren els petits, eren de tercer de l'ESO. Era un treball, de veritat, que superava a treballs d'emprenedors de gent adulta. Per tant, era un projecte com altres també, perquè el nivell era molt alt, però era un projecte guanyador.
0: I ara viatjaran a més 5 dies a Silicon Valley. Com serà això?
1: Bueno, doncs al setembre viatjarem a Silicon Valley amb l'objectiu de que puguin conèixer l'ecosistema emprenedor a la ciutat de San Francisco, no?, perquè els serveixi una miqueta com a inspiració i puguin motivar-se i puguin conèixer gent que ja ens rep a les seves empreses, gent que és d'aquí, dels nostres pobles, del nostre àmbit geogràfic, que estan allà treballant i desenvolupant la seva carrera professional, puguin motivar-se i puguin obrir les seves ments, no? És el que volem, que tinguin un horitzó molt més ampli d'oportunitats i que se n'adonin que el món és per arribar-hi allà on ells vulguin.
0: Què diries que pot suposar el talent Sant Boi a l'hora de despertar aquest esperit emprenedor dels més petits i les més petites?
1: Pues jo diria que és una eina brutal que a mi m'hagués encantat tenir a la meva època, però parlo en boca d'ells perquè ells ens donen el seu feedback i els hi obre moltes oportunitats, aconsegueixen moltes eines, treballen soft skills i es veuen en un àmbit d'adults quan encara són molt petits i tenen aquesta ment per poder captar i absorbir tot el que reben de l'equip de talent, però dels seus mentors, de l'equip tècnic de l'Ajuntament. És que aprenen moltíssim, per tant el feedback sempre per la seva part és molt positiu.
0: Doncs ha estat alguns projectes guanyadors, tots ells segurament hauran après molt en aquest procés, però després es fa algun acompanyament? És a dir, aquests projectes d'alguna forma vol que acabin convertint-se en projectes reals?
1: L'objectiu és que aprenguin. L'objectiu principal és que aprenguin, perquè són molt petits. Pensa que t'estic dient que aquests guanyadors eren de tercer de l'ESO. El que necessitem és que acabin la seva formació, que facin estudis superiors, que s'especialitzin, però que en qualsevol moment que ells vulguin donar una passa més, ens tindran al seu costat. O sigui, és que nosaltres volem que acabin de formar-se, però que quan vulguin fer aquesta passa, comptin amb nosaltres perquè els ajudarem en tot el que puguem.
0: Laura, ara ho estava pensant. Què et sembla si coordinem que vinguin els guanyadors aquí a Ràdio Sant Boi?
1: Perdona?
0: que ara ho estava pensant. Què et sembla si ens coordinem per poder portar els guanyadors del talent aquí a Ràdio Sant Boi?
1: Això seria genial. Estarien encantats de poder venir a explicar-vos el seu projecte, la seva experiència i compartir, no? Perquè nosaltres sempre diem que això, bueno, pues hi ha un guanyador, però que volem tenir amb aquests guanyadors aquest efecte de taca d'oli, no? Que a través d'ells pues, arribi aquesta experiència i aquest aprenentatge que han tingut pues, als vostres oients i a joves que estiguin al seu entorn. Per tant, estaran encantadíssims de venir a explicar-vos el seu projecte.
0: En parlarem. Laura Benítez, una abraçada i moltes gràcies.
1: Una abraçada, moltíssimes gràcies.

Passant 7, pràcticament 8 minuts de 7:45 de la tarda, fem una pausa i en res parlem amb el Club Ciudad Cooperativa perquè tenen moltes coses a explicar-nos. Fins ara.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.
3: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
4: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
3: Perquè el que passa ens importa.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició informativa on us destaquem la iniciativa de la Nerea Millán, una santboiana que ha desenvolupat un treball de recerca molt innovador. També us destaquem l'homenatge a les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil i la convocatòria de l'Altaveu Frontera. Doncs som-hi, repassem l'actualitat punt per punt. La santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola de Fundació IOR de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
2: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora. La iniciativa desenvolupada per l'alumne de l'Escola Fundació IOR destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
0: I Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
1: Aquest dissabte el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Serret.
0: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre l'any 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de guerra. Marcos Robles, l'investigador de l'estudi, durant l'acte de dissabte.
3: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
0: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
1: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i també de l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin a l'oblit.
0: I en l'àmbit econòmic, el Fòrum Econòmic, una nova fita de Sant Boi com a capital mundial de les polítiques del temps.
1: Aquest dimecres 17 de juny, a partir de 2:15, tindrà lloc a l'Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu la 24a edició del Fòrum Econòmic que l'Ajuntament de Sant Boi organitza cada any com a punt de trobada amb el sector econòmic de la ciutat. En aquesta ocasió, la sessió forma part del programa d'activitats de Sant Boi, capital mundial del temps 2026, i posarà el focus a comprovar com les empreses estan repensant la manera de treballar i el lideratge per optimitzar el temps, millorar el benestar dels seus equips i aconseguir retenir talent.
0: I Sant Boi ha estat també localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que divendres es va estrenar als cinemes.
1: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada aquí a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
4: Buscàvem una merceria, això estava directament per guió, i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no es deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i una sopada, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
0: I pel que fa a l'agenda de la setmana, campanya de donació de sang i plasma a l'Olivera aquest dimecres de 10 a 2 i de 5 a 9 i també dijous de 5 a 9. I dijous a les 8 del vespre, concert de la platgeta de Cal Niño de Carles Belda amb entrades ja disponibles a Entradium. I ja ha començat la temporada de piscina de la Muntanyeta i un any més continua l'oferta de piscina gratuïta per joves els dijous de juliol.
1: Una temporada que durarà del 13 de juny al 6 de setembre de 2026, de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys.
0: I pel que fa a l'oferta per joves, durant tots els dijous de juliol, la piscina oferirà les nits d'After Sant Boi, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove.
1: Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran ball nocturn, activitats dinamitzades i música amb DJs locals. A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs, destinada a joves d'entre 14 i 20 anys de Sant Boi. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.
0: I com a novetat, destaquem el projecte, aquesta prova pilot, per a infants amb neurodivergències, ja que s'habilita una franja els dissabtes de juliol de 8 a 9, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. I el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta.
1: La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com la de Sant Boi.
0: Irene Jurado, de Ràdio Martorell.
5: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
6: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
5: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
0: I un any més torna l'Altaveu Frontera.
1: El Festival Altaveu torna a posar el focus en la creació emergent en una nova edició de l'Altaveu Frontera, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació de l'Altaveu 2026.
0: I ja s'han publicat les assignacions definitives de les places a infantil, primària i ESO per al curs que ve.
1: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i curs i també les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a preinscripció.gencat.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
0: I més informació de servei. Des de dilluns tenim un tall de trànsit al carrer Mallorca per obres de reparació a la calçada.
1: A causa d'un enfonsament puntual a l'altura del número 40 del carrer Mallorca, es duen a terme treballs de reparació de la calçada amb una durada aproximada de 2 dies.
0: Els treballs comporten el tall del carrer Mallorca entre la plaça Catalunya i el carrer Indústria. Durant l'execució de les obres, el trànsit quedarà totalment restringit per autobusos, cosa que afecta la línia L74 i X79. I pel que fa als cotxes, es valora la possibilitat de mantenir un carril de circulació obert en funció de l'evolució dels treballs.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, els Bay Bandits es classifiquen pel Campionat d'Espanya d'handbol platja i més novetats en el món del futbol. Abans, però, hem de començar lamentant la pèrdua del Jaume Vilà Vidal, picassal als 95 anys, un dels més antics veterans de la Unió Esportiva Santboiana. Moltes gràcies, Pica, pel teu compromís amb el club.
1: El club ha jugat un paper clau des dels anys 50, sent jugador, delegat, responsable de material o directiu, tant dels jugadors com de la Federació Catalana de Rugbi. Descansi en pau.
0: I els Bay Bandits de selecció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
1: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest anterior cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, en van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol al 2 d'agost. Ens ho explica el Pau Giner, jugador de l'equip.
8: Sincerament, ha sigut un torneig a Déu, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit tu a tu contra absolutament tothom. De fet, cada partit sortia el mateix comentari: ojo con este equipo que tiene uno de la Española, tiene a dos de la Española, no sé què. I tot i així, si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a l'Aredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar i gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
0: I també hi ha noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià.
1: El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest últim any. L'equip, dirigit un any més per Alberto Triguero, també compta amb 6 renovacions, destacant la dels capitans Ivan Fuentes i Joan Avellanet. I també 3 fitxatges, Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Joan Rubió, procedent del Club de Futbol Gavà, i l'últim, Iñaki Argüeso, també procedent del Club Cabanenc.
0: Finalment, el club de béisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la Divisió d'Honor.
1: El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antonio Orbàs davant dels Audaces de Tenerife, posant-se en penúltima posició del grup B amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al club de béisbol Barcelona i suma fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa el líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits. Ens ho explica el Dani García, jugador del primer equip masculí.
9: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6, 2 victòries importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre hay más emoción. Dos resultados ajustados, y sobre todo el primer día, que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
0: I pel que fa al temps, més sol que núvols i calor moderada avui a Sant Boi, amb màximes a l'entorn d'uns 30 graus.
1: Jornada plenament estiuenca, amb predomini del sol durant bona part del dia i només alguns núvols poc importants. La temperatura continua a l'alça i aquest migdia els termòmetres ja s'acosten a aquests 30 graus. La màxima prevista és dels 30, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 20 graus.
0: I amb això acabem els informatius. Recordem que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi, com sempre, al 89.4.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

tal, amics i amigues del Road Music? Com esteu? Nosaltres un vespre més des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, del 89.4 de la FM. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre, música de carretera i quilòmetres de cançons, des d'aquí, des del Road Music, amb selecció de Llorenç Roca, i avui el control tècnic ens acompanya Albert Vilar. Us deixem avui amb una sessió contínua per fer una sessió de carretera i manta.

0: Amics, amigues, això ha estat tot per avui. Ens veiem el proper dimarts des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, des del Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. I ja sabeu, si ens veiem per la carretera, ens fem allò tan curiós de...
1: Trescat Info.
2: Bona nit, són les 9. La mesa del Congrés veta que es puguin debatre les iniciatives de Junts i el PP que reclamaven un avançament electoral. El PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Junts ho ha qualificat d'inaudit i el PP recorrerà la decisió. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra membres del cos per obstaculitzar investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder d'aquest entramat. El PP i Vox li han demanat que plegui. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $80 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units.

0: Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon havia apuntat que s'havia aturat. La Generalitat i el govern espanyol aproven nous passos pel projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. L'executiu central anuncia una inversió de 719 milions d'euros i la Generalitat dona llum verda a l'empresa pública o privada que impulsa aquesta iniciativa. S'ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Per tant, continua la vaga indefinida que va començar el 26 de maig. Esports.
1: Ha començat ja el Palau Blaugrana el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. De moment, primer minut de joc sense gols. El marcador es manté en empat a 0. Aquesta eliminatòria és el millor de 5 partits amb el factor pista favorable a l'equip blaugrana. El Mundial de Futbol arrenca ara al França-Senegal, partit del grup I de la primera jornada, en un duel en què els francesos es presenten a la cita mundialista com un dels aspirants al títol. I a la primera divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I pel que fa al temps, si avui ha fet calor, demà encara se n'espera més. Gran part de les comarques de l'interior superaran els 34 graus i cap a Ponent i a l'Ebre es poden assolir els 38 graus. Una calor molt intensa que tindrà continuïtat tota la setmana. El temps serà assolellat a tot arreu amb ruixats de tarda només al Pirineu. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
8: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
7: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
8: Qui estima la música, estima la

Right now, I don't want to see nobody.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: jornalieri internacionali e internacionali.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.